0: de la nit a Ràdio Terrassa. Es pot veure també a terrassadigital.com.
1: Doncs des d'aquí la nostra salutació i la nostra recomanació. Ara sí, Otto, de què parlarem durant el programa d'avui?
0: Clar, l'últim programa que vaig estar amb vosaltres vam parlar de com la ciència des de la il·lustració de la Segona Guerra Mundial no agafa un paper predominant en la nostra societat i d'alguna manera transforma la societat en què avui dia la coneixem. Vam acabar parlant molt ràpidament i condensadament de moments en què la guerra, en què la ciència va ajudar a guanyar guerres. Vam parlar, doncs, per exemple, de la batalla del Kursk, com els tancs soviètics, Alan Turing desxifrant la màquina Enigma, la invenció del radar... Hi ha mil exemples, la batalla del mar, ni com el ferrocarril ajuda a transportar soldats, i la famosa escena dels taxis de París quan s'envia gent al front de batalla perquè descobreixen que potser els alemanys no estaven tan animats com es creia, i bueno, hi ha tota una sèrie de moments no històrics en què la ciència ajuda a guanyar guerres. Tot això jo crec que acaba i és el punt central del final de tot això, que és la bomba atòmica, no? O sigui, la ciència aconsegueix arribar a la destrucció total, o sigui, aconseguir una arma que pot destruir-ho tot en un instant de temps. I això també juga a favor de la ciència, perquè descobreix que la ciència té un poder molt gran, però també juga en contra, com veurem durant el programa, perquè acaba generant un cert rebuig a la ciència. És una miqueta la idea de parlar d'avui, de com la ciència passa de ser el gran dominador del món a passar a tenir un paper una mica controvertit en la societat en la que vivim.
1: Parlarem de Trump?
0: Podem parlar de Trump, jo crec que és un bon moment, perquè a més és actualitat i probablement part del que li passa a la ciència avui és culpa de Trump.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem al Portes de Troia d'avui. Ja ens ha explicat el nostre estimat convidat d'avui, l'Otto Lucic, de què anirà el programa. Per començar per algun lloc, en quin lloc queda el paper de la ciència després d'aquesta devastació que ens explicaves, d'aquestes bombes atòmiques, d'aquest moment significatiu de la ciència? En quin lloc queda després de la Segona Guerra Mundial?
1: Clar, després de la Segona Guerra Mundial, una mica el que s'havia generat a l'imaginari col·lectiu és que la ciència era sinònim de progrés. O sigui, si aconseguíem invertir més en ciència i donar-li més força a la ciència, això ens assegurava un progrés, no? I al final hi havia com la promesa il·lustrada, no?, que m'agrada dir-li així, jo no sé si els historiadors ho diuen així o no, però a mi m'agrada dir la promesa il·lustrada de que al final, si ens basàvem en la raó i en la ciència, arribaríem a la societat ideal, no? Arribaríem a viure en l'utopia on no hi havia guerra, on no hi havia desigualtat, on tots els éssers humans naixien iguals i tal. Llavors, veurem que aquesta promesa una mica ha quedat en no res, perquè ja fa uns quants anys del final de la Segona Guerra Mundial i res d'això sembla haver arribat a bon port. Però clar, com dèiem, doncs, aquesta idea, no? Llavors, totes les grans empreses comencen a invertir en I+D, no? Coses que abans potser passaven puntualment, però ara ja totes les grans empreses tenen el seu centre I+D, contracten científics, contracten enginyers, perquè volen descobrir el nou material, la nova màquina, el nou producte tecnològic que revolucioni el mercat i, per tant, que em doni més diners. Llavors, l'obsessió és totalment productiva. O sigui, necessitem la ciència perquè ens permet produir. Però, a part d'això, per exemple, un exemple és el microones. El microones es descobreix per accident. De fet, estava l'exèrcit americà intentant veure armes que no fossin letals i que no impliquessin que els seus soldats haguessin d'anar a la guerra, cosa que al final ho han trobat amb els drons. I el que volia fer era, bàsicament, assecar zones, provocar una sequera i llavors forçar la rendició dels exèrcits, perquè el microones escalfa l'aigua i llavors evaporar-la. Van veure que això era inviable, perquè la quantitat d'energia que havies de consumir era molt gran i, per tant, no tenia sentit. Però sí que van veure que podien escalfar aigua amb un microones. I van dir, si això ho tanquem i ho posem a la cuina, podem escalfar coses de la nevera i s'escalfen ràpid, funcionen bé. Per tant, genial. I neix així, però és que això es converteix en un símbol, també. No?
0: Que important el microones, eh?
1: Molt important.
0: Durant molts anys, els meus amics s'han rigut de mi perquè no tenia microones a casa.
1: Eres d'aquells de paper de plata al cap.
0: O sigui que, ostres, està bé saber l'origen.
1: L'origen és aquest. El que passa, clar, evidentment, el microones que tenim a casa està blindat perquè les microones no surtin d'allà i per això no és perillós. Però clar, escalfa aigua. Bàsicament el que fa és escalfar aigua. I com que tots els aliments tenen aigua, doncs, quan l'escalfem, s'escalfen. Llavors, aquest microones es converteix també en un símbol de progrés. Si hi ha una casa, hi ha un microones, és una casa moderna, és una casa amb gent culta. És una mica el símbol, i la tecnologia es converteix en aquest símbol, però també és una eina de construcció de coneixement i tal, però al final la ciència acaba legitimant políticament certes coses, i aquí estem en el context de la Guerra Freda. Tant governs liberals occidentals com els governs socialistes intenten legitimar el seu poder i a partir de la racionalitat, no? I a dir, és que el nostre és científicament el que ens diuen que és el millor per tothom.
0: Clar, ja ho has dit, després de la Segona Guerra Mundial, al fil d'això últim que deies, no? Tant governs liberals com governs socialistes, capitalisme, comunisme, protagonitzen aquest enfrontament on precisament la ciència també va tenir un paper capdalt, que serà la Guerra Freda.
1: Clar, de fet, la Guerra Freda, tots sabem que s'anomena Guerra Freda perquè era un enfrontament entre dues potències que mai va ser directe, o sigui, sempre era pues, a través d'altres canals, però per hi havia una guerra que no era militar, que és la guerra cultural. Vull dir, el que intenten és d'alguna manera demostrar, són dos sistemes confrontats, al final no són dos països, són dos sistemes confrontats, representats en els dos grans països, les dues grans superpotències, que al final el que intenten demostrar és el meu sistema és millor, la meva cultura és millor i la meva ciència és millor. Llavors, hi ha una inversió altíssima en ciència, en tecnologia, en cultura, s'intenta demostrar aquesta superioritat cultural, científica i tecnològica per una part i per l'altra. I això converteix a la ciència en part d'aquest tauler de joc de la Guerra Freda.
0: Clar, tot això que expliques, com bé deies tu també abans, comença a allunyar-se d'aquesta promesa il·lustrada que tu has dit, el somni il·lustrat, eh?
1: Clar,
0: perquè en principi era un altre el paper que havia d'ocupar la ciència a la humanitat.
1: La ciència ens havia de portar el progrés, ens havia de portar la pau, ens havia de portar el fi de la fam, el benestar, la pau, tot. Vull dir, havia de ser aquell món ideal, no? Però clar, no acaben les guerres, de fet, s'amplifiquen. No de forma directa, evidentment mai hem tornat a tenir un conflicte a l'alçada d'una Segona Guerra Mundial, ni pel nivell de morts, ni per la quantitat de, diguem, superfície en la qual hi ha guerra. Hi ha hagut guerres gravíssimes durant tota la història, però no han parat d'haver-hi guerres. Llavors, aquí és un problema, perquè això tampoc ja s'allunya de la promesa il·lustrada. Però és que als anys 70 i 80, on semblava que podíem arribar a una certa pau, la Guerra Freda estava en un moment una miqueta potser que semblava que s'havia de calmar, de cop es va reactivar molt més, 70s i 80s, es reactiva, i al final el que demostra és que la ciència no és capaç de per si sola assolir. Llavors, aquest sinònim de ciència millor societat desapareix de l'imaginari col·lectiu i, per exemple, l'economia se suposava que l'estudi econòmic i convertir l'economia en una ciència ens havia de portar al fi de les desigualtats econòmiques i la competència, per un costat, la competència havia de ser l'hòstia, per l'altre no sé què, però no ha arribat. Vull dir, no hem aconseguit tampoc acabar amb les desigualtats de cap manera ni redistribuir la riquesa per tal de que tothom pugui viure de manera més o menys còmoda en aquest món en el que vivim.
0: Clar, i això ens porta a pensar si la ciència està al servei d'uns pocs.
1: Clar. La ciència avança, i la ciència ha avançat moltíssim en aquests últims anys, Josep, però els beneficis no es reparteixen entre tothom. Nosaltres tenim la sort de viure en un país occidental que ha rebut gran benefici de la ciència, però la ciència al final és d'uns pocs, la ciència hi ha pocs que tenen el privilegi de poder beneficiar-se del que produeix, i a més el desenvolupament ha sigut tan ràpid i el creixement també, que ha forçat a la ciència a avançar sense poder assegurar passos. O sigui, s'han comès imprudències per voler anar massa ràpid, perquè al final necessitem produir. Llavors, aquí veiem el que dèiem també, que la ciència no es pot desvincular de la societat. O sigui, el científic no té la llibertat de donar-se temps per descobrir coses. Està obligat a descobrir-les en un temps per produir. Llavors, això fa que moltes vegades no ens doni temps a fer les comprovacions necessàries per poder assegurar moltes de les coses i molts dels passos que fa la ciència.
0: Això estaria bé que ho escoltessin els nostres alumnes de segon de batxillerat sí. I primer de batxillerat que fan un treball de recerca.
1: Correcte, és veritat. I no s'han donat temps. Mira, just avui...
0: Avui que estem tu i jo, que a més treballem al mateix centre educatiu i ens escolten molts professors, perquè ho sabem, d'història i d'altres disciplines, ens toca passar per aquesta penitència
1: del treball de recerca.
0: Del treball de recerca, i no li puc dir amb una paraula més amorosa,
1: és penitència. És bastant penitència, però crec...
0: Quan els intentem explicar com fer una investigació... Exacte.
1: I precisament avui un dels alumnes, que bueno, tret una nota justeta, el que li he dit és... El que havies plantejat està molt bé, o sigui, el marc metodològic superguai, i podies haver fet una cosa molt guai, però com que no has donat temps suficient per poder analitzar les dades i processar-ho, no has pogut fer. I és això el que passa. O sigui, si nosaltres no donem temps a que la ciència analitzi i processi allò que genera, al final cometrem errors i farem passos en fals. I una mica aquest és el gran problema.
0: Clar, aquests efectes adversos que estaves esmentant, quins podrien, o quins exemples podries esmentar?
1: Bueno, per començar, els desastres nuclears. Vull dir, la tecnologia nuclear es va desenvolupar molt ràpid i moltes vegades es va assumir, bueno, no passa res, ja ho hem comprovat. Però clar, el problema és que moltes vegades el que veiem advers és a molt llarg termini. O sigui, no són problemes que apareguin en el moment, com estàvem acostumats. Clar, la radiació pot anar acumulant-se. Llavors, nosaltres potser ara no passa res, però d'aquí 20 anys resulta que comença a aparèixer una zona on hi ha un munt de càncers i tal, què està passant? Ah, no, és que hi havia una zona de radiació perquè no havíem cobert bé, tal, no sé què. Llavors, els desastres nuclears són el gran exemple. Contaminacions químiques. Fixem-nos que aquí el gran problema és que tot això és invisible. O sigui, fins a l'aparició d'aquestes, de la contaminació química i els desastres nuclears, la major de les amenaces que teníem eren visibles. O sigui, tu veies venir l'amenaça. I a més era molt instantània, llavors podies veure ràpidament les conseqüències. Ara no. O sigui, necessitem molts anys per veure conseqüències, llavors és molt difícil predir el que passarà. No ho veiem, per tant és difícil preveure-ho i poder anticipar-nos, i això també genera un gran problema en la ciència. Llavors, com ens diu Jean-François Lyotard, que defineix la postmodernitat com la fi dels grans relats. O sigui, tots els grans relats de progrés, d'emancipació, del govern de la raó, comencen a desaparèixer, no? I aquesta mort de tots aquests grans relats al final provoca confrontació, perquè algú ha d'ocupar, no?, aquest espai que ocupava abans el somni, no? Hi havia un somni, hi havia un objectiu al que volíem arribar com a societat, desapareix una miqueta amb la postmodernitat, i les institucions que confiaven en la ciència comencen a veure-la molt estranya, comença a haver-hi percebre no com una figura neutral, sinó ja que estava vinculada, doncs, amb un exèrcit, amb una empresa, amb una ideologia, i llavors al final és una miqueta el que dèiem abans, a qui serveix aquesta ciència? O sigui, el servei d'aquí està un científic. Al servei d'aquí estan les grans institucions científiques. Responen a tothom i no podem evitar viure amb la ciència, perquè al final és la que genera moltes de les bases de les decisions que es prenen, no? Els models econòmics per tal de prendre decisions polítiques, la tecnologia ocupa una vida que, o sigui, a dia d'avui vivim depenent de la tecnologia, i per tant no podem separar-nos. Llavors, genera un caldo de cultiu que veurem que provoca que desemboquem en una situació una mica complicada actualment amb la ciència.
0: Clar, fins jo he entès, eh? Estem adonant-nos, doncs, que la ciència genera solucions i també problemes a llarg termini, però problemes que en algun moment s'hauran d'abordar. Aleshores, on hem de resituar, i a més la postmodernitat pel mig que ho estronca tot.
1: Clar.
0: On hem de resituar, aleshores, Otto, aquest debat sobre la ciència?
1: Clar, abans, el programa anterior parlàvem de la societat industrial, no? La societat industrial tenia uns problemes. Hi havia una escassetat, hi havia fam, hi havia malalties, hi havia una manca de recursos. Això eren els grans problemes de la societat industrial. Després de la Segona Guerra Mundial, no són substituïts aquests problemes. Seguim tenint els mateixos, eh? Segueix havent-hi fam al món, segueix havent-hi malalties, segueix havent-hi escassetat, segueix havent-hi manca de recursos. No per tothom, perquè hi ha alguns que tenen recursos de sobre, però sí que és veritat que canvia el focus dels problemes. Vull dir, ara tenim problemes que són diferents. Accés de producció, què fem amb l'accés de producció que tenim, què fem amb la contaminació, com són riscos invisibles, conseqüències a llarg termini, danys que són irreversibles i coses que ja no podem tornar enrere. Llavors, tot això canvia molt el focus de les problemàtiques. Llavors, Ulrich Beck a Risk Society, Societat del Risc, el 1986, d'alguna manera ens parla sobre com la intervenció, o sigui, el problema que tenim és que els riscos moderns ja no són de font natural, sinó que són riscos de la intervenció humana sobre la naturalesa. I al final això provoca també un problema, és que són globals, com per exemple ho és la radiació, com ho són els microplàstics, i al final acaba provocant que les conseqüències només són a llarg termini i és molt difícil atribuir a una persona. O sigui, tu no pots culpar a una persona o una corporació concreta. És que el culpable no és un individu, no és una entitat, és que és el nostre estil de vida, és l'organització social en la que vivim el problema d'aquests riscos. O sigui, per què tenim aquests riscos? Perquè necessitem energia i, per tant, hem de recórrer a al carboni, al petroli, a les energies nuclears, però és que ja no podem tornar enrere. És irreversible aquest pas que hem fet. Llavors, és molt difícil resituar la ciència perquè és que la nostra vida depèn de tot això i llavors tots aquests riscos els estem assumint perquè el nostre estil de vida ens obliga a assumir-los. I això és el gran problema que té la ciència actualment.
0: Ja sé per on vaig, ja sé per on vas, eh? Tot això ja sé on vols anar a parar. Continua.
1: Continuo? Vale. Clar, aquí neix una paradoxa científica, i és el centre del debat, que és, vale, la ciència ha detectat riscos, els mesura, els explica, i és també qui els soluciona, llavors. Clar, la mateixa entitat que genera els problemes és la que acaba solucionant-los, llavors. És qui m'ha fet el mal, jo no puc deixar de dependre de qui m'ha fet el mal, sinó que he de dependre encara més. Llavors, és un bucle en el que nosaltres depenem constantment de la ciència, però la majoria dels problemes que tenim són provocats per idees científiques, per explicacions científiques o per explicacions tecnològiques. I aquí tornem enrere al que comentàvem al primer programa de la disputa entre Robert Boyle i Thomas Hobbes.
0: Recupereu, perdó,
1: el programa.
0: Que sí que t'interrompi, perquè recupereu el programa de fa algunes setmanes on parlàvem de la història de la ciència, justament l'Otto parlava d'aquest tema que ara comencem també a tractar.
1: Clar, si nosaltres posem com Robert Boyle demanava, i jo crec que la meva opinió és que és correcta i és el que ha de ser, en públic, i la gent veu què és el que fa la ciència i com construeix i no només el seu resultat final, el problema és que veurem coses, i és que no hi ha un concert 100% entre els científics. Hi ha un estancament, hi ha moments en què la ciència no és capaç d'avançar perquè no troba respostes. Llavors, hi ha una percepció social de que si ells no es posen d'acord, per què jo he de confiar en ells, no? O sigui, si els científics estan discutint, jo he de confiar en els científics? I no sé, no... Llavors, aquesta exposició pública, que ajuda molt a que la ciència sigui vista com una font de progrés i que intentem confiar-hi, també genera molta desconfiança, perquè veiem veiem com és per dins la ciència, i per dins la ciència no és un camí recte, és un camí ple de pedres, ple d'entrebancs, amb mil problemes i mil dubtes.
0: I aquí entraríem un terreny de temes, doncs, que han generat certa controvèrsia en la ciència. No sé si podríem parlar d'algun d'aquests temes controvertits que s'han trobat, doncs, aquest camí dificultós.
1: Clar, i tant, moltíssims. Però llavors, per exemple, tenim moltes controvèrsies que han posat la ciència contra les cordes. Llavors, per exemple, tenim l'energia nuclear. L'energia nuclear és bona o és dolenta? Això és un debat que porta existint des dels anys 80, des dels 90 potser, a partir dels grans desastres nuclears, el desastre de Txernòbil, que després en parlarem una mica més en profunditat, també el desastre del Three Island als Estats Units, no? que al final fan una desconfiança i comencen a aparèixer els moviments antinuclears, que no són científics com a tal, però ho són alhora. I és a dir, l'energia nuclear és dolenta o és bona? És que el debat no és si és bona o és dolenta. L'energia nuclear és, i és una manera de generar energia, i té els seus riscos, però també té els seus beneficis. O sigui, evidentment generem problemes amb l'energia nuclear, però també és una energia que és molt més neta, per exemple, que el petroli o el carbó. Té un impacte natural molt més gran si nosaltres sabem tractar-ho. Quin és el problema? Si ho volem fer ràpid, si ho volem fer a cost baix, aquí és on naixen els problemes. Llavors, no és una qüestió de si és positiu o si és negatiu, el debat no és aquest. El debat és com ho fem per minimitzar els riscos que això comporta. I sempre comportaran riscos. Però això passa amb tot. Passa amb els pesticides. O sigui, nosaltres necessitem pesticides per poder produir menjar a gran escala, perquè si no, morim de fam. Les grans fams que hi ha hagut a la història moltes vegades hem produït perquè apareixien plagues. Hem evitat les plagues, però alhora ens estem exposant als pesticides.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquí sí que vols dir la teva, oi?
1: I tant.
0: Aquesta cançó.
1: Sí, aquesta cançó es diu Flat Earth Society, la societat de la Terra plana, i és de Bad Religion. Com dèiem abans, Bad Religion és com el meu grup fetitxe, el seu cantant ha sigut la persona que jo admirava quan era
0: adolescent. Fa unes setmanes.
1: Fa unes setmanes, no sé quan...
0: L'altre dia que vas venir.
1: L'altre dia que vaig venir, sí. Per això, per tant, de Flat Earth Society, i de fet aquesta cançó parla una miqueta de l'anticiència i de l'antiintel·lectualisme dels Estats Units, llavors la societat de la Terra plana, que de fet existeix de veritat, o sigui, existeix una societat als Estats Units on hi ha gent que creu que la Terra és plana i ho defensa fins a les últimes conseqüències, i de fet aquí a Espanya està començant també a haver-hi bastanta gent que està en aquesta línia, i bueno, hi ha un futbolista por ahí, que surt molt
0: xarxes... Sí, ara seguirem parlant, perquè havies parlat de controvèrsies, energia nuclear, pesticides, però també la indústria farmacèutica o el canvi climàtic, no?
1: Evidentment, clar, tenim la indústria farmacèutica que ens imposa unes certes normes i que és poc ètica, perquè al final és una indústria, llavors ha de generar. I entre el contrapès de generar més diners i anar contra la salut pública, en la majoria dels casos les grans farmacèutiques han escollit guanyar diners. I tenim exemples als Estats Units, com per exemple l'administració de calmants... opioides molt forts que han generat problemes d'addiccions i que de fet avui dia tenen un gran problema amb això.
0: Hi ha la sèrie a Disney molt xula, Dopsic.
1: Exacte, que es veu exactament què és el que passa, no? I com les farmacèutiques forcen que es receptin més del que cal, precisament perquè necessiten vendre més i llavors tens addictes i, bueno, tots els problemes que això comporta. Canvi climàtic, aquí tenim el problema, i de fet és una de les grans controvèrsies. Hi ha molta gent negant el canvi climàtic, intentant buscar explicacions alternatives, el que s'anomenen els alternative facts, que diuen en anglès, els fets alternatius.
0: Clar, el ciutadà amb tot això on queda?
1: Clar, on queda el ciutadà? Fins ara el ciutadà era consumidor del progrés. El progrés arribava i el ciutadà el veia i deia, que bé, no? M'han portat un microones, un aire condicionat, la nevera... Tot era beneficis pel consumidor, vale? Però què passa? Que comença a veure's afectat pels riscos. Llavors, quan es veu afectat pels riscos d'aquest progrés, diu, jo vull una regulació de la ciència, vull que la ciència m'expliqui les coses, que sigui transparent i que estigui controlada. Llavors, d'aquesta nova faceta neixen el que parlàvem abans, els moviments ecologistes, moviments antinuclears, plataformes ciutadanes per defensar els seus drets davant del que ells consideren que és un atac contra la seva salut, com és alguns processos científics que s'han donat de maneres poc ètiques.
0: I en aquest moment del programa ja s'ha començat a entreveure la figura o l'aparició de la tecnocràcia.
1: Clar, tenim una societat molt complexa on hi ha moltíssima ciència, moltíssima tecnologia. Llavors, clar, si nosaltres comencem a intentar donar explicacions de tot el... Si en aquest estudi, si qualsevol de nosaltres intenta explicar com funciona cada una de les coses que hi ha aquí, és probable que sabem explicar algunes, però moltes d'elles no les sabem explicar. Llavors, no podem prendre decisions. Llavors, per exemple, tu podries prendre decisions sobre... quin color posar aquí, com posar la càmera, com arreglar l'aire condicionat...
2: Jo.
1: Sí. Tu, sí.
2: Jo.
1: Sí, tu com a estudiant.
0: Què faran els alumnes? Jo?
2: Pregunta-li una altra.
1: Pues tal qual. Llavors, què passa? Que això passa amb la societat. O sigui, al final, nosaltres participem democràticament d'una societat, però moltes vegades no entenem el que estem decidint. I això és un problema. Llavors, hem de recórrer als experts. Però, clar, jo m'he de creure l'expert per el simple fet de que és una autoritat. Però clar, és molt difícil comprovar el que em diu un expert, perquè jo, sí, jo puc anar i dir-te tu, no tens raó amb el que dius d'història, però està clar que és molt probable que tinguis més raó que jo, però és una qüestió de que tu has estudiat, de que en saps del tema i tal, igual que tu no em vindràs a dir, no, aquesta fórmula de química no està bé, bueno, és molt probable que jo tingui raó, no? Però clar, com demostres tu que no tinc raó si tu no tens les eines o els coneixements per fer-ho? Llavors, aquí entrem en un problema que és les tecnocràcies, que és, comencem a estar governats cada cop més per tècnics, per gent que sap molt d'uns certs temes i que prenen decisions en aquests temes. Salut pública, inversions de tecnologia, coses militars... Clar, decideixes tu com s'ha d'administrar un medicament o una vacuna? Jo he de decidir això. Per què? Jo no en sé d'això. Que ho decideixi algú que en sap, no? Però aquest que en sap, qui el controla? Jo. Però jo com el controlo? Jo no sé si aquesta decisió està ben presa. Però no puc fer-hi res, tampoc. Llavors... és una miqueta un punt en què no acabem de veure com sortim d'aquí, com sortim d'aquesta situació en la qual pues, la tecnocràcia s'imposa cada cop més perquè la societat és molt complexa, però alhora això implica que hi ha un descontrol, i això estem veient, per exemple, als Estats Units. Donald Trump pràcticament està començant a intentar imposar una tecnocràcia, perquè l'aparició d'Elon Musk a controlar tots els estaments governamentals per decidir i tal... Ara ja s'han separat.
0: Va durar 6 mesos,
1: Va durar 6 mesos, ja, però quanta gent es va carregar i va prendre decisions que no estan consultades amb ningú. Se li va donar poders absoluts. Per què? Perquè és un tio que ha tingut una empresa que ha funcionat molt bé i que en sap de gestió i tal. Ja, però amb quin objectiu? O sigui, aquest objectiu és l'objectiu que volem tots. Algú està controlant que estigui fent va en benefici de tots o va en benefici de la seva idea, de la seva empresa, de... No ho sabem, llavors. Aquestes tecnocràcies són molt perilloses, però alhora no podem evitar una certa tecnocràcia a les nostres vides.
0: Molt bé. La ciència ha caminat moltes vegades en un sentit contrari a la idea de progrés. Però és just que buidem de contingut les implicacions que els avenços científics poden tenir? Ara, fent aquesta pregunta, m'està venint al cap la imatge aquella de pel·lícula boníssima, pel·lícula Oppenheimer.
1: Molt bona, sí.
0: On el protagonista, el doctor Robert Oppenheimer, té aquella conversa buida, no?, que ens mostra el director entre Einstein i ell, on no ens expliquen ben bé què passa i és com un dubte tota l'estona, no? És aquest temor que té Oppenheimer i aquesta foscor després del que ha passat.
1: Clar,
0: com a creador o impulsor de...
1: Clar, una mica és el moment de...
0: De la bomba.
1: L'he cagat, no? Llavors, clar, això passa molt en ciència, llavors. Clar, primer hem d'entendre que la ciència neix per unes raons que són intentar entendre el món. Però ràpidament la política i la societat agafen això per intentar legitimar un canvi polític, que és el que parlàvem a la il·lustració, no? El canvi de societat ve perquè les raons diu que la societat en la que vivim no és justa i, per tant, les raons porta a un altre tipus de societat. Llavors, aquí, això també legitima governs, ens legitima un cert progrés, però també legitima barbaritats, perquè, per exemple, Charles Darwin va estudiar espècies arreu del món i va arribar al concepte de l'evolució, no? I a dia d'avui és una teoria més que provada de que hem evolucionat i que existeix una evolució i etcètera. Però què passa? Que ràpidament això s'aprofita per intentar aplicar-ho sobre la societat. Llavors, el darwinisme social, que és una pseudociència absoluta, que el que diu és, igual que la naturalesa, el que sobreviu és el més adaptat, i per tant, i reinterpretant-ho com el més fort, que no sempre és així, no té per què ser el més fort, el més adaptat pot no ser el més fort, nosaltres podem utilitzar això en la societat. Llavors, la societat també està destinada a ser només dels més forts, dels més poderosos, dels més importants. I una mica, el que parlàvem abans de Trump, la idea darrere de Trump és aquesta. És a dir, si tu ets el més fort, el més poderós, el més tal, tu ets el que té dret. Tens un dret natural de demanar sobre els demés. I això acaba justificant l'esclavitud, perquè els negres són menys i, per tant, nosaltres podem dominar-los perquè hem sigut més forts que ells.
0: Et pot justificar gairebé tot.
1: Sí, clar, neteges ètniques, explotació laboral.
0: Entrar a un país i endur-se el seu president per la cara.
1: Per exemple, tu pots justificar-ho. Per què? Perquè jo sóc la superpotència. Això, de fet, és una frase literal d'aquests dies. És com nosaltres som una superpotència i, per tant, tenim dret a fer això. O sigui, com que sóc més fort, tinc dret a fer això. És una mica el darwinisme social, no?, aquesta idea. Llavors, també vull destacar que no tot és culpa dels polítics. Hi ha científics que voluntàriament s'han posat a col·laborar en aquestes coses. Tenim un cas molt famós, que és l'àngel de la mort dels camps d'extermini nazis, Josef Mengele, que es dedicava a fer experiments, i aquí ningú el va obligar. Va ser ell que tenia una ideologia molt clara i que volia demostrar-ho, que els jueus, els gitanos i els homosexuals eren menys que els alemanys purs de raça ària. Llavors, ell es va dedicar a fer experiments horrorosos amb gent als camps d'extermini per demostrar això, i va dedicar-se a fer experiments amb éssers humans, doncs, per exemple, agafar bessons i fer mal a un per veure si l'altre ho sentia, i mil atrocitats més que es van cometre durant aquella època. S'exhibien caps de jueus i gitanos demostrant que tenien el cap més petit i que, per tant, eren menys que els alemanys, i mil coses més. Aquest és el cas més extrem. Però també tenim Fritz Haber, que és un cas curiós, perquè a Fritz Haber li devem el fet d'haver poder crescut en societat com creixem. Fritz Haber aconsegueix sintetitzar per primera vegada amoníac, que és la base de tots els fertilitzants sintètics que tenim. Llavors ja no depenem de fertilitzants naturals i, per tant, podem produir en massa fertilitzants, podem posar camps i camps i camps i creixerà i creixerà i creixerà, per tant, podem tenir aliment per moltíssima gent. Això ha fet que la població pugui créixer exponencialment. De fet, és una de les raons per les quals després de la Primera i Segona Guerra Mundial el creixement és tan gran, a part del benestar i que a Europa i a certs països hi ha una estabilitat molt gran, hi ha molt aliment, llavors podem créixer moltíssim. Però què passa? També és la persona que va fer que aparegués la guerra química. Ell s'allista voluntàriament a l'exèrcit alemany, de fet ell és molt amic d'Einstein, s'enfronten per això, perquè Einstein li diu que la ciència no ha de col·laborar amb la guerra, no ha d'estar per això, el nacionalisme és un absurd, no podem entrar en això, no hauries d'anar-hi, perquè els mateixos que ara t'ajudaran en algun moment t'odiaran, perquè ja existia, Fritz Haber era jueu, ja existia antisemitisme a Alemanya, però Fritz Haber creia que si guanyaven aquella guerra l'antisemitisme s'acabaria. Llavors col·labora i el que fa és inventar el clor, bueno, inventar, proposar l'ús de clor en els camps de batalla. Clar, guerra de trinxeres, està tothom parat, però si el vent bufa cap a la trinxera contrària i jo deixo anar clor, el clor es ficarà a les trinxeres i matarà qui trobi. Això, evidentment, al principi causa una por extrema en els exèrcits de francesos i anglesos, però soluciona molt ràpid perquè comencen a repartir màscares de gas a tothom i s'acaba el problema. Però què passa? Que Fritz Haber, al final, li passa exactament el que Einstein li diu. Einstein era un gran antibalicista, sempre va dir que la ciència mai havia d'estar al servei. De fet, critica molt a Oppenheimer i envia una carta demanant, sisplau, que no s'utilitzi la bomba atòmica. Fritz Haber és perseguit per l'Alemanya nazi, perquè, com dèiem abans, era jueu, i va haver de fugir, de fet mor a Suïssa perquè mai pot retornar al seu país degut a la persecució, mor durant la Guerra Mundial, i és un d'aquests casos en què un científic s'allista voluntàriament i provoca la barbàrie, però per una ideologia, perquè ell creu que realment està fent el bé.
0: Hem citat exemples de casos controvertits on la ciència ha aportat progrés en un sentit i retrocés en altres. Altres exemples on el servei de la guerra han servit els interessos imperialistes d'una potència. Però la cosa seguirà escalant a controvèrsies encara més complexes. Podem ficar alguns exemples d'això, Otto?
1: Sí, i tant. Mira, en això hi ha molts casos. Llavors, destacaré uns quants, alguns més antics, alguns més moderns. Llavors, primer vull deixar clar que la controvèrsia en la ciència no és dolenta. O sigui, de fet, és part de la seva forma natural de créixer. És a partir del dubte, del debat, de posar en dubte les coses que es construeix el coneixement científic. Llavors, per exemple, tenim el cas d'una controvèrsia que al final porta progrés. Isaac Newton, el gran pare de la física, era un tio bastant peculiar. Era un tio molt solitari, no li agradava col·laborar amb els altres. Sospitava que tothom li estava intentant robar el treball. Això és una cosa constant a la vida de Newton. Sempre sospita que tothom li està intentant robar el seu treball, que tothom l'està intentant enganyar. Llavors, sempre ha sigut una persona molt solitària. De fet, probablement tingués un amic o dos, i un d'ells era Edmund Halley, el del cometa Halley. Llavors, Newton s'enfronta a Hooke, que era un científic més gran que ell i més important en aquell moment, i l'enfrontament és perquè els dos arriben a certes conclusions similars sobre la gravetat, però és Newton el que aconsegueix calcular-la exactament. I Hooke l'acusa de que aquesta idea era seva i li roba. Newton s'enfada moltíssim, es tanca a casa seva i no vol saber res, deixa la ciència, de fet, durant un temps deixa tot, i és Edmund Halley que el va buscar i li diu, sisplau, publica els teus estudis perquè estan bé i són lo correcte, publica'ls, sisplau, i jo pago. I llavors, de fet, la publicació del primer llibre de Newton està pagada per Edmund Halley de la seva butxaca. De fet, Edmund Halley s'arruïna per culpa d'això i durant un temps es dedica a pagar amb el llibre de Newton, o sigui, ell té moltes còpies del llibre i es dedica a pagar a deutors amb el llibre, dient, mira, et dono un llibre, aquest llibre val diners, et dono això, perquè ell ja s'ha quedat sense diners, la dona enfadadíssima a casa seva, és una història que és coneguda, va tenir molts problemes amb la seva dona, això. Newton també s'enfronta a Leibniz per qui és l'inventor del càlcul, perquè és veritat que Newton l'inventa abans, però Leibniz el publica, llavors veiem que el conflicte és una cosa natural dins de la ciència, però aquest conflicte, fixem-nos, que no provoca el mal de ningú. És un enfadó de Newton, que al final, quan arriba a ser president de la Royal Society, agafa el quadre de Robert Hooke i el fa cremar. Llavors, fins aquí. Vale, bueno, són problemes, però clar, què passa? Quan aquestes controvèrsies venen imposades des de fora amb objectius diferents i no són simplement batalles de científics, són molt diferents. Llavors, tenim el cas de Txernòbil, que és un cas que en el fons és molt trist perquè acaba provocant el suïcidi d'una persona, és el segon suïcidi que parlo ja en aquest programa, potser, que és el científic Legasov. Estem parlant de Txernòbil i l'accident nuclear. Aquest accident nuclear és provocat perquè en aquell moment la Unió Soviètica estava rebaixant costos a les seves centrals nuclears, fent que els materials no fossin els adequats. Estem parlant que ja és l'època Gorbachev, està intentant sobreviure però fent un canvi polític i fa una miqueta bastant desastrosa això. Però
0: és allò del grafit?
1: És allò del grafit, sí. Ho podeu veure, està explicat superbé a la sèrie de Txernòbil, que si no recordo malament és
0: HBO.
1: HBO. Vale? Està espectacularment bé. Si voleu només explicació de per què passa, aneu a l'últim capítol.
0: Tu l'has vist, Adri?
1: Espectacular.
0: No?
1: No? Pues mírala. És molt bona.
0: Tens HBO? Fa que sí amb el cap. Has de veure Txernòbil. És un plan pel que

0: important, i això jo crec, vull remarcar-ho perquè crec que la gent no n'és conscient, és que el nostre gran reservori històric és el gel de l'Antàrtida. Per què? Perquè s'ha anat acumulant per capes durant molts segles, llavors si tu perfores pots exactament veure com era la composició de l'aigua, de l'aire, en èpoques de fa molts anys. Llavors no tenim registres escrits, per això no tenim història, però el gel de l'Antàrtida ens diu exactament com era la societat. Llavors per això sabem moltes d'aquestes coses de... Va haver-hi una glaciació, va haver-hi una explosió de no sé què, i és perquè en el gel de l'Antàrtida això està registrat. Llavors, si aconseguim anar suficientment a baix, podem trobar estrats de segles molt anteriors que ens diuen exactament què passava en aquell moment al planeta Terra sense que hi hagués ningú per registrar-ho per escrit. Llavors, veu que en el gel també la quantitat de plom acumulada en les últimes dècades és molt més gran que la que hi havia prèviament. Clar, les autoritats d'això no els agrada, ni a les autoritats ni a les empreses, perquè diuen, hòstia, que se'ns acaba el xollo, no? Ja, què fem ara amb la gasolina? No podem utilitzar gasolina amb plom, com la substituïm? I el que fan és fer-li la vida impossible. El titllen de ser un mentider, intenten trobar coses a la seva vida privada per evitar que se'l creguin, li posen entrebancs per publicar, eviten que les revistes, o sigui, subornen a les entrevistes per, a les revistes perquè no publiquin els seus estudis, però al final la veritat és una mica el holdedor de Joc de Trons, holdedor, holdedor, no es pot aguantar eternament la porta i en algun moment la porta cau i surt la veritat. Clar. I als anys 70 pues, es prohibeix l'ús del plom a la gasolina i aquí és hi ha un descens dràstic del plom en sang, hi ha un augment cognitiu, perquè una de les coses que havíem vist és que els nens que es desenvolupaven a la vora de les carreteres havien tingut un desenvolupament cognitiu molt més baix que els nens que no. Llavors es veu que això reverteix molt ràpidament a partir dels 70 quan existeix un consens per eliminar el plom de les gasolines.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: últim tram del Portes de Troia d'avui, dedicat a parlar de com ha canviat l'essència amb aquesta perspectiva històrica que ens porta avui l'Otto Lussich, seguim, perquè justament en aquest món de la postmodernitat, tu has citat tu mateix, has citat tant Lyotard, aquest món de la immediatesa absoluta, clar, la ciència ha de competir per perseverar davant la pseudociència en aquest món tan ràpid, i la ciència és lenta i ha de ser lenta.
1: És que ho ha de ser.
0: Com casa tot això? Com sobreviu? Com s'adapta? S'adapta?
1: Fa el que pot. Ara en parlarem, perquè fa el que pot i té molts problemes per adaptar-se. Llavors, què passa aquí? La ciència, hem vist que des de la Segona Guerra Mundial ha anat rebent estocades des de diferents llocs, moltes d'elles internes, que han fet que perdi una certa credibilitat, o almenys aquesta sensació de puresa, de que la ciència era pràcticament un hobbit incorruptible, no? Una miqueta, no pot ser corromput per res, i la ciència és corrupta. La ciència té científics que es mouen per interessos, la ciència ha provocat el mal, la ciència pot provocar destrucció, i això fa també que la percepció pública sigui una mica de... Bueno, cuidado amb això, no? Cuidado amb la ciència, que tampoc és tan bona. Però si això li sumem al fet de com es comunica actualment... Clar, nosaltres pensem en el segle XX, anys 50, 60, 70. Els científics tenen les seves publicacions. Llavors, aquestes publicacions, hi ha un consens científic en el que tothom confia, els periodistes van a aquest consens científic i publiquen les coses importants, no? Van a veure què creuen els científics. Ha passat això, això i això. Perfecte, doncs publiquem-ho, no? I el canal és aquest. Què ha passat en els últims temps? Primer, que els mitjans de comunicació han canviat. Fixem-nos que al final és una mica trist de dir, i sembla que vulgui fer un atac als mitjans de comunicació, i tampoc vull que sigui això, però la veritat ja no és tan important. O sigui, no estem transmetent veritat. L'important és les audiències, el clic que li dones a la notícia. Llavors, necessitem constantment alguna cosa que sigui atractiva, i som així, i és inevitable, i està en la nostra naturalesa. Ens agrada el conflicte. Ens agrada quan hi ha merder. Nosaltres estem en un institut i mola quan passen cosetes.
0: Marro.
1: Hòstia, este salió con esta, este no sé què. I estem allà mirant i hòstia, s'han discutit, no sé què. I això ens agrada a tots. I el que digui que no és mentida. A tots ens agrada que hi hagi una miqueta de marro. Llavors, clar, si la teva audiència depèn del marro, necessites generar-lo encara que no n'hi hagi.

0: I la ciència no viu aliena a això. Llavors, què passa? Que al final els científics han de competir amb gent que no és científica però que parla de ciència. I, clar, dins d'aquest punt de la llibertat d'expressió, que és a favor 100%, clar, la llibertat d'expressió ha de tenir un límit, no? Perquè si al final jo estic dient mentides que poden afectar la vida de les persones, potser és aquest el límit, no?, que hem de posar a la llibertat d'expressió. Llavors, el públic al final ja no té una font fiable on haver d'anar, sinó que ha de triar una opinió. I és molt difícil triar una opinió que va en contra teva. Llavors, i això jo sempre ho poso, perquè quan parlem de la gent que, de la Terra plana, diuen, però com pot ser una persona tal, no sé què, no sé quantos. Ja,
1: però terraplanistes,
0: Els terraplanistes o la gent que no creu en certes coses que la ciència diu. És que la ciència no és fàcil d'entendre. Això ho sabem tots. Llavors, què passa? Tu, quan no entens una cosa científica, tens dues opcions. Dir, jo no sóc tan intel·ligent i no ho entenc, per tant, confio en una persona que és més intel·ligent que tu, o intentaré entendre-ho i arribaré fins on arribaré, o dir, m'està enganyant, jo no puc ser tan tonto. Aquest tio no pot ser més intel·ligent que jo sé coses. Llavors, és molt natural aquest punt de defensa pròpia de dir, no, jo no pot ser que jo no sàpiga una cosa i que no ho entengui, per tant, m'està enganyant el científic. I això es fomenta des de xarxes, això té un ús polític evident, perquè ens interessa, i la crispació també ajuda. Llavors, com dèiem abans, al final això provoca que els científics hagin d'entrar a llocs on no han de ser-hi, en debats públics contra gent que no és científica, llavors acaben...
1: Incòmode, també, no?
0: Incòmode per ells, perquè al final tu estàs parlant amb una persona que t'està parlant de coses i, clar, tu vens d'un mètode científic, d'unes conclusions, unes dades, t'està parlant una persona que el que al final diu és esto no es así porque yo no lo veo. Bueno, pues, potser tens tot el problema, perquè si els científics que han estudiat durant tants segles ho veuen i tu no ho veus, planteja't si ets tu, no? I, clar, exposar als científics això fa que primer hagin de sobresimplificar el missatge, cosa que fa que no acabi d'entendre si es perdin matisos del que estan dient, i segon és que estàs posant-nos a la mateixa alçada. I llavors jo crec que cadascú sap del que sap, i és important que mantinguem a cadascú parlant del que sap i no de qualsevol cosa en aquest món.
1: Clar, i com descriuries, doncs, aquest escenari actual en el qual la ciència ha de bregar amb el món d'ara? I no sé si vols encara afegir algun aspecte més a aquesta reflexió molt encertada, trobo, que estàs fent sobre com la ciència es pot adaptar i si ha de baixar el fang, si no ha de baixar...
0: Clar, què passa? Que al final... Els mitjans de comunicació, el que dèiem abans, una miqueta necessiten aquest punt de conflicte i estan amplificant conflictes que no existeixen. Llavors, primer, que exagerem les incerteses de la ciència. Ja és que les vacunes no són al 100% segures. Ja, és evident. I si tu vas al prospecte de qualsevol vacuna, et posa totes les coses que et poden passar. Són menors, o sigui, et poden passar i són casos excepcionals. Sí, però és el que parlàvem abans, no? Al final... La ciència consisteix en prendre decisions, però això implica córrer uns riscos. Però, clar, al final és el benefici de la majoria, a vegades ha de sobrepassar les decisions individuals. I això és molt difícil d'assumir també com a persones. És a dir, hòstia, és que jo m'he d'exposar al risc d'una cosa perquè tu no et contagis? Bueno, potser sí, no. Perquè el risc teu és molt baix, però el d'una altra persona és alt. Hi ha gent que no es pot vacunar. Llavors, tu potser no passa res perquè no et vacunes i passaràs una grip i no passa res, però hi ha una persona que no es pot vacunar que si li toca una grip està fora. Hòstia, hi ha un punt, no, de decisió personal i a vegades aquesta amplificació i aquesta llibertat d'opinió que tots tenim a vegades va en contra del benefici comú, però sempre es disfraça com a benefici comú. No, és que ens intenten enganyar. La ciència en general no intentarà enganyar si no té interessos darrere. I si agafem el consens científic, probablement arribem a una veritat que sigui el més objectiva possible. I això és molt important que jo crec que quedi clar. Que al final el consens és l'objectivitat.
1: Otto, ens queden 3 minuts, 2. Jo espero que aquestes alçades de programa ens puguis donar alguna nota una mica més positiva abans d'acabar i, no sé, algunes conclusions a les quals puguem arribar.
0: Sí.
1: Què necessita, no sé, jo et preguntaria què necessita la ciència per mantenir... Viva la flama!
0: Jo crec que primer la ciència s'ha demostrat el com és, ha de ser transparent respecte al públic, però també ha de defensar-se en els moments en els que se senti atacada i en els que senti que s'està portant a un lloc on no és el lloc on ha d'estar, no? Llavors, si no haguessin dubtat els científics entre ells, probablement Thomson no hagués dubtat Rutherford no hagués dubtat del de Thomson, no sabríem que hi ha un nucli, Maxwell va dubtar de Newton i per això ara mateix podem retransmetre amb ones de ràdio arreu del món i poder comunicar-nos amb els nostres mòbils, perquè Maxwell va dubtar del que deia Newton, tot i ser l'autoritat. Llavors, el dubte és normal i l'escepticisme hi ha de ser. O sigui, la ciència és escèptica per naturalesa. De fet, en parla Robert Boyle, no?, que és el químic escèptic, és sí que és escèptic, o sigui, dubta del que està i comprova-ho, però una cosa és dubtar del que tanc i comprovar-ho, i una altra cosa és la crítica per la crítica i la negació absoluta. O sigui, jo puc dubtar de les coses i investigar-les, però el que no puc fer és negar una veritat simplement perquè a mi no m'agrada la veritat que m'estan dient. Llavors, això és una part, però l'altra és que la ciència ha de fer autocrítica. Uh-huh. La ciència s'ha posat en un pedestal, a si mateixa. La ciència ha volgut estar en una èlit per sobre de la resta de la societat, i això ha sigut molt perillós, perquè els científics han utilitzat aquest paper poderós que han tingut per manipular la societat en moltes ocasions. Hem vist el cas del plom, però també tenim el cas de les tabacaleres, com es va amagar els casos de Txernòbil i d'altres desastres nuclears que han passat, com el canvi climàtic s'està utilitzant políticament i alguns científics estan aprofitant per fer diners. Llavors, els científics no poden culpar només a la societat de dir, bons, que la societat no ens creu. Ja, però què hem fet nosaltres perquè no ens cregui, no? O sigui, quin és el nostre paper en tot això? Ha de fer autocrítica, ha de ser transparent i ha de mostrar-se tal com és i ensenyar a la gent que el dubte, la controvèrsia i les coses que no són perfectes és el que és la ciència. Jo crec que aquí és el primer pas perquè la ciència pugui arribar a recuperar el punt.
1: Doncs no tenim temps per més. Reflexions avui d'un expert de l'Otto Lucich i aquí a les portes de Troia. Doncs ens agrada també conèixer, evidentment, tota aquesta perspectiva de com ha canviat la ciència avui amb l'Otto Lucich. Com deia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: L'Adrià Tira del control tècnic i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem, doncs, la pròxima setmana amb un nou episodi de les portes de Troia.
2: A les portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
3: Les persones som imperfectes i l'autora que obre programa, l'Elisabet Jané, ens ho transmet amb la seva ploma a la novel·la breu Presents imperfectes, Premi Just M. Casero, publicat per l'editorial Empúries.
4: Persones que ens podem trobar quan anem a comprar el pa, quan travessem un carrer, quan fem reunions, quan anem a buscar els nostres fills a l'escola, doncs tota una sèrie de personatges que són com nosaltres i que viuen unes vides com les nostres, amb fets que potser no són extraordinaris, però que han d'entomar d'una manera o d'una altra, no? És un moment, una aturada en aquests instants d'aquestes vides que, com dic, poden ser molt similars a les nostres i dins d'aquesta normalitat, quotidianitat, poden passar coses extraordinàries si la imaginació, l'empatia, el desig, doncs, en formen part.
3: Canviem de registre per endinsar-nos en un gènere negre gamberro de la mà d'en Jordi Casals, autor d'Interpretar els senyals, publicada per Llibres del Delicte.
5: Jo volia que... La meva idea era fer una novel·la d'enigma i anar, doncs, a això, despistant el lector, que anés interpretant senyals i a veure on t'arribàvem. Podem sortir d'una novel·la més negra, més fosca i amb un toc de realisme brut que d'enigma, però jo crec que l'enigma té... Tothom que l'ha llegit em diu, ostres, al final, ostres, quin final, no m'esperava el final, meravellós, bona senyal, estic content, si em diuen això.
3: Per acomiadar-nos, hem triat el recull de narracions breus d'en Jesús M. Tibau, A voltes, un planeta, publicat per Cossetània, on hi trobarem països, llegendes, peculiaritats i habitants diversos envoltats per una geografia plena de creativitat.
6: La idea és inventar-me països amb el fil narratiu una mica de... amb l'excusa de la geografia, com a fil per anar estirant, no? A mi m'agrada jugar, a vegades trobo excuses per a escriure.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
3: Que la vida no és perfecta, ja ho sabem. Que a vegades ens costa acceptar-ho, també. Però si us costa una miqueta, hi posarem, com ho diria, empatia, positivitat i bon humor amb un llibre que ha rebut el guardó del Premi de Novel·la Curta Just M. Casero 2024. Ja sabeu que és un premi que nosaltres sempre portem al programa perquè ens agrada molt els premis que donen, no? Els llibres que surten d'aquí. En aquest cas, Presents imperfectes, de l'Elisabet Jané, publicat per Empúries, que ens acompanya avui. Benvinguda, Elisabet.
4: Bon dia, moltes gràcies.
2: Elisabet Jané és llicenciada en Filologia Catalana i treballa de professora de secundària a l'ensenyament públic. Ha publicat la novel·la Senyores i el recull de contes Afonies, narradora a la recerca de veus, que rebé el Premi Vila de la Sènia.
3: Doncs, Elisabet, Presents imperfectes, i és que la vida no és perfecta i les persones som meravellosament imperfectes i afortunadament imperfectes.
4: Correcte, aquesta és la tesi, aquesta és la idea, no? Que ho acceptem i que ho celebrem. Que celebrem les imperfeccions del dia a dia, de la nostra quotidianitat.
3: I que les acceptem, perquè ara comentàvem així de rècord amb l'Elisabet, no? Aquestes xarxes socials que ens conviden, per una banda, que tota la vida és meravellosa, que tenim tot, la bellesa, com hem de ser, i ens marquen, no? Aquest estrès de la vida perfecta. Per altra banda, tenim les xarxes que són absolutament catastròfiques, però és que ni una cosa ni l'altra. I això és una miqueta el que trobarem en aquests Presents imperfectes. Contextualitzem una mica, què hi trobarem, Elisabet, perquè és novel·la curta, trobarem una sèrie de relats que estan enllaçats entre ells i que parlen precisament de la vida. Però si ens fas un breu resum i ens posem en context.
4: Sí, la idea és que ens trobarem un seguit de personatges, uns personatges que ens poden semblar, o la idea és que siguin molt propers a nosaltres, persones que ens podem trobar quan anem a comprar el pa, quan travessem un carrer, quan fem reunions, quan anem a buscar els nostres fills a l'escola, doncs tota una sèrie de personatges que són com nosaltres i que viuen unes vides com les nostres, amb fets que potser no són extraordinaris, però que han d'entomar d'una manera o d'una altra. No? És un moment, una aturada en aquests instants d'aquestes vides que, com dic, poden ser molt similars a les nostres i dins d'aquesta normalitat, quotidianitat, poden passar coses extraordinàries si la imaginació, l'empatia, el desig, doncs, en formen part.
3: Ara tenim una colla de personatges que deixa't anar tu, eh? Jo la pregunta és que tu has de dir, la inspiració, perquè d'on te'ls treus? Ja, ara tu em diràs a la quotidianitat. I no entrarem en detalls, ni algun realment inspirat que sigui real, real, Elisabet.
4: jo sempre dic, i és cert, que la meitat del que escric prové de les lectures que faig. I després ja posa-li un 30% d'anècdotes, de situacions, no directament de personatges. És veritat que em considero una escriptora de personatges perquè és d'on tiro del fil. És a dir, tinc un personatge i l'he de plantejar davant d'un dilema i començo així, però és veritat que aleshores van apareixent coses. Després hi ha la màgia, no?, de la literatura, del que has llegit, del que has viscut, i a partir d'aquí anem a crear una situació, doncs, que a vegades pot ser més absurda, no?, a vegades pot ser més emotiva, a vegades pot ser una mica de tot. I la gràcia penso que és aquesta. No hi ha un personatge específic real, però sí que Presents Imperfectes va sorgir de, entre altres coses, d'una imatge d'un lloro que atacava una dona, per exemple, i a partir d'aquí construïm, no?
3: Quedeu-vos amb el lloro perquè anirà sortint al llarg d'aquesta. I, a més, ho haig de dir, perquè ho haig de dir, em va encantar. Hi ha algun moment donat que comparteix escena amb l'Antonina Canyelles. També hi trobareu literatura en aquesta novel·la.
4: Correcte, sí. L'altre joc és que m'agrada anar deixant pistes, no?, o fent jocs amb el lector, perquè penso que la literatura és diàleg i és joc també amb el lector, i aleshores diria, doncs, als lectors que es fixin en els noms, per exemple, dels personatges, no?, i que pensin a què els recorden aquests noms i que juguin amb la literatura. Aquest és un joc també que proposo.
3: La Dolors ha d'acceptar que la vida és així i que una fa el que pot, sense renunciar a uns principis, però sense pretendre canviar el món. Jo penso que en aquest fragment d'un dels relats, un relat que deixa't anar, i ja el llegireu, resumeixes una miqueta tot el que trobarem també a Presents Imperfectes.
4: Mm-hmm. Correcte. És a dir, penso que ens trobem amb un grup de personatges que volen ser honestos, que volen ser coherents, i després fan el que poden amb la realitat que els hi ha tocat viure, no? I el que comentàvem abans, si pot haver aquesta literatura, si pot haver aquesta imaginació, si poden servir-se de la ficció, no només com a plaer, sinó com a font d'autoconeixement, no?, i d'entomar situacions més o menys difícils. I m'agrada molt, Mònica, que no vulguis explicar gaire cosa, perquè és bonic, no?, que el lector es vagi fent una mica una composició de tot i que podem parlar de moltes coses, però que no anem exactament a l'argument o a què els passa als personatges, perquè ja ho llegirà el lector, no? Ja s'ho trobarà.
3: Girant, però sí que fem un tastet, doncs, de temes que ens poden interessar. N'hi ha molts. També m'agrada aquest canvi que fas, no? Parles de personatges, de persones ja grans, o que ja haurien d'estar jubilats, o que estan en procés de jubilació, que passen, no?, canvien aquesta etapa de la vida, i per altra banda, de gent jove, que estan en adolescència o que encara no han arribat a l'adolescència, però ja hi estan arribant. Per tant, transicions, no?, de l'edat i etapes que són una mica més complicades. I tu hi poses molta mirada aquí.
4: Penso que un dels eixos, no?, que diríem que travessa tota la novel·la és l'educació, en un nivell molt, molt, molt general, si tu vols. Però en aquesta educació hi hem de cabre tots per força, perquè tots som educadors, tots som educants, tots ensenyem, tots aprenem, i aleshores m'interessava això, un ventall molt ampli de personatges, que cadascú des del seu punt de vista, des de la seva perspectiva, des de la seva feina, des dels seus estudis, no?, doncs, aportés o ens digués alguna cosa sobre aquest fet d'ensenyar i de conviure, perquè, en definitiva, educar és aprendre a conviure amb els altres.
3: Doncs sí, ja ho veureu que bueno, hi tenim unes bessones que són rebels i tremendes, diu l'Elisabet, que el jovent és persistent i insistent, eh?
4: Correcte, correcte. Sí, sí. El jovent és apassionat per naturalesa i és intens per naturalesa. I aquests adolescents els trobarem. I després n'hi ha això, no?, que tenen les coses més clares i que intenten argumentar-ho i que parlem d'això, no?, també. Els més grans tenen més experiència, però els més joves tenen unes ganes de menjar-se el món i d'aconseguir el que vulguin, que tot això ha de casar d'alguna manera i que genera conflictes, perquè és el que diem, la vida està plena de conflictes. I el que hem de fer és veure com els gestionem, com els entomem, com els vivim, i si pot ser, no?, doncs amb una mica del que dèiem abans, de confiança i d'optimisme, doncs millor.
3: I això de ser pares amb fills i filles adolescents és una mica complicat, però a vegades divertit, i ara t'estava escoltant i pensava, clar, els joves es volen menjar el món i quina llàstima que moltes vegades per poder-los protegir realment, no?, d'aquest món, els haguem d'aturar una miqueta, no? A vegades penses, ostres, podríem fer tantes coses, i hem de mirar que això és una reflexió que m'ha vingut ara mateix, pensant també en els relats en el que tu deies. I és això, no?, veure els arguments d'una banda i d'una altra. No, no deu haver estat fàcil, perquè ho argumentes molt bé per...
4: Diríem que hi ha una part que la tinc feta a casa, perquè jo sóc mare d'un fill adolescent, que evidentment, no?, amb el tema de les xarxes i amb el tema del mòbil hi hem hagut de bregar. Sóc professora i tinc alumnes i nosaltres, per exemple, no?, hem prohibit el mòbil a l'escola, no les noves tecnologies, però sí el mòbil, i és un dels temes que penso que és un tema candent en la societat, no?, i en les famílies. Com es viu, per una banda, des de les lleis i com es viu, per altra banda, a casa, no? Doncs això, trobar aquest equilibri, tu deies, no?, trobar aquest equilibri a l'hora d'educar i a l'hora d'escoltar i a l'hora de pensar que per ser gran o per ser més gran no tens necessàriament la raó i que has d'entendre també les raons de l'altre. Per mi això és fonamental, no?, per entre tots conviure, tolerar-nos, aprendre, absolutament necessari.
3: Ja veieu que hi ha molta teca. El Pot Petit ja la bona confitura, perquè no us penseu que sigui una novel·la... Parlem de novel·la breu, per tant, és breu, però hi ha molta, molta teca. A mi m'agradaria remarcar-ne un: cada lector triarà el seu, trobarà el seu relat. Per mi, Demolicions, que va unit a Llums i So posteriorment, Demolicions és d'una bellesa impressionant. O sigui, he trobat un nivell d'empatia tan gran aquí, aquest, i deures... Demolicions i deures, per mi, són la meva tria personal dels que més m'han arribat a l'ànima. Tot i que sempre hi ha pinzellades en cada un d'ells, Elisabet, que et vas quedant i que et queda dintre. Però haig de dir que aquests dos, no sé si està dintre, que no podem explicar, que s'han de llegir, però són dos dels relats que més m'han impactat i m'han agradat.
4: Això és molt bonic, Mònica, que diguis això. Penso que després cada lector, cada lectora farà la seva tria dels seus capítols, no? Però com que és veritat que cada capítol està dedicat a un personatge i gira l'entorn d'un personatge, que després continuen apareixent, però hi ha un personatge central a cada capítol, doncs aleshores cadascú pot fer-se el seu capítol preferit, no?, i el seu personatge preferit o la seva situació. I això és molt bonic, vull dir que moltes gràcies.
3: I escolta'm una cosa, tinc preparada una petita sorpresa, perquè la vida és imperfecta i he pensat, no li explicaré res, i al final...
4: Ai, ai.
3: Elisabet, escolta, què et sembla si fem un petit i breu qüestionari? Jo et dic un mot i tu el primer que t'arriba.
4: Ai, ho intentem, però sí, aquestes hores no estic massa desperta, però vinga, va, ho intentem.
3: No, és senzillet i sóc molt bona persona. Des del programa fem amb molt... La primera pregunta, per trencar una miqueta el gel: quin és el llibre que t'estàs llegint o l'últim llibre que t'has llegit?
4: Mira, el llibre que m'estic llegint ara en aquests moments és A l'altra banda de la por, de la Marta Orriols. Sí? Tu també? Doncs la Marta Orriols vindrà a Sabadell al febrer i li presentaré el llibre. Vol dir que ara me l'estic llegint. Sí, sí.
3: Sabadell i jo a Tarragona, quina gràcia.
4: Goita! Que bé! Doncs després el comentarem, eh? Després, quan l'haguem acabat, si vols...
3: Hem de fer tertúlia.
4: En parlem i fem tertúlia literària, i tant.
3: Tertúlia, doncs mira, primer llibre, una de les novetats. Hi ha algun llibre especialment, o dos o tres, o... però que t'hagi arribat i que si diguis, mira, aquest és el meu llibre de sempre, o el llibre que sempre recordes, o que t'hagi marcat per alguna cosa en concret?
4: Mira, n'hi ha uns quants, eh? M'és molt difícil. Jo, lligant-ho a Presents Imperfectes, citaria Pere Calders. Citaria Pere Calders perquè és una referència, perquè, de fet, el llibre sorgeix arran d'un altre relat que havia escrit, que era Supervivències, que era molt caldercià. Aleshores, aquest començament que deia d'aquest lloro, no?, atacant, agressor... per mi era una situació molt caldersiana. I després va cap a un altre lloc, però aquest optimisme de Calders, aquesta racionalitat, aquesta educació, aquesta compassió, a mi m'enamoren i penso que per Presents és un referent que he de reivindicar, sens dubte.
3: Si parlem d'escriure, què em diries?
4: Et diria que escriure per mi és un acte de llibertat. Et diria que és diàleg, et diria que és endreça, et diria que és cura, et diria que és atenció, et diria que és posar-me lloc en el món, et diria que és comunicació, et diria que és plaer, et diria que és passar-m'ho bé. M'agrada molt escriure, m'agrada molt llegir i m'agrada molt escriure.
3: M'encanta. No són respostes curtes, però sí que són respostes molt, molt boniques. Tens una gran biblioteca? O no tens espai?
4: Faig el que puc. La veritat és que entre el meu home i jo sempre diem hem de fer neteja. Tinc una biblioteca molt caòtica, aquesta és la veritat. Tinc molts llibres i hi ha un dels personatges que col·loca els llibres pels autors i per les amistats, no?, que haurien de tenir, i penso, hauria de fer alguna cosa similar perquè segur que així els trobaria abans, perquè si no, a vegades no saps el que tens. I tinc una biblioteca molt, molt caòtica i he anat tots els llibres que tenia de joveneta, doncs els he anat, no?, continuant tenint amb mi. Després tinc la biblioteca dels pares, que també tinc llibres que a casa ja no m'hi caben i estan allà. Vull dir que ja faig el que puc i llavors ja et dic, no, potser no ho trobaria tot, el que tinc, però sí, m'agrada fer biblioteca.
3: Podem parlar, ja ho veieu, d'amor als llibres i, per tant, aquest petit bocinet, no?, que hem conegut a banda de Presents Imperfectes de l'Elisabet, ja ens mostra que vindrà més escriptura, Elisabet.
4: Tant de bo. És a dir, sí que m'he proposat... Fa molt temps que escric o que escric per mi i en un moment determinat vaig dir, home, m'agradaria que això arribés als lectors, que es donés a conèixer, i un llibre porta amb un altre, Mònica. I aleshores aquest Presents Imperfectes, no? Hi ha moltes coses que t'has deixat o de les quals no has pogut parlar que aleshores dius, ai, això és que ja és una altra història, ja és un altre to, ja és un altre... I sí, continuo escrivint i... Ara potser una mica guardadet, al calaix, que reposi, però continuo fent. Sí.
3: Doncs de Presents Imperfectes no sabem què naixerà, però de moment us fem aquesta recomanació, publicat per Empúries de l'Elisabet Jané, a més amb el Premi de Novel·la Curta, Justine Casero, 2024. Així que, Elisabet, espero que ens retrobem entre literatura ben aviat.
4: Molt bé, i tant. Moltíssimes gràcies i endavant amb les lectures.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
3: Gènere negre, interpretar els senyals, Jordi Casals i Marxant, llibres del delicte. Amb una coberta que... Bé, no, aquí sí que interpretem bé els senyals. Molts de trets. Jordi, benvingut.
5: Hola, què tal, Mònica?
2: Jordi Casals i Marxant és professor de llengua i literatura, escriptor i exmúsic. Llicenciat en filologia hispànica, és autor de les novel·les Muerte por Funky, Telecaster Circus, Ratafia Supernova i Fes picar els anells. Actualment és editor del segell de gènere fantàstic en llengua catalana, Espècula.
3: Escolta, nosaltres hem fet una prèvia que penso que ja havíem fet tota l'entrevista, però haurem de tornar a repetir això, eh?
5: Molt bé, perfecte.
3: És la primera vegada que et llegeixo llibres al delicte, no? Perquè ja sabeu que han estat més d'una de dues i de tres vegades convidats aquí al programa, però en Jordi Casals és la primera vegada i hi ha hagut moltes coses que m'han agradat de la lectura, i però això sí, ens fas ballar el cap, eh?
5: Sí.
3: L'actor que tinc.
5: Sí, sí. Jo volia que... La meva idea era fer una novel·la d'enigma i anar, doncs, a això, despistant el lector, que anés interpretant senyals i a veure on arribàvem. Podem haver sortit una novel·la més negra, més fosca i amb un toc de realisme brut que d'enigma, però jo crec que l'enigma té... A veure, sí, tothom que l'ha llegit em diu, ostres, al final, ostres, quin final, no m'esperava el final, meravellós, doncs, bona senyal, estic content, si em diuen això.
3: No s'espera al final ni remotament, vull dir, no, sempre saps que... Bé, jo anava olorant alguna cosa, però no podia imaginar-me'l. Estem parlant de bé, és una novel·la amb, que és com un tocaclosques, perquè està tot molt ben enllaçat, però has treballat molts punts, el suïcidi, la poesia, la part més interior, no? Aquest realisme brut que dius tu, les depressions, aquests matrimonis que són i no són... Una mica has agafat diversos punts negres de la societat, però bàsicament diria que de la persona. És una novel·la que parla molt d'això, no? D'aquesta depressió, de com s'arriba en suïcidi, de la part més fosca, interior d'una persona.
5: Sí, és això, sí, és una novel·la molt fosca. El disparador, jo t'explico quin és el disparador de la novel·la. N'hi han dos. Per una banda tenim... va morir un amic meu, volia fer una novel·la catàrquica per mi mateix, explicant doncs, la nostra joventut, la nostra infantesa inclús, i això, era el meu millor amic, havíem estat sempre tocant amb bandes de música, amb algunes havíem tingut fins i tot algun cert èxit, i això, volia contractar un homenatge. Llavors, en un primer moment, el més lògic hagués sigut que jo hagués fet una novel·la d'autoficció, doncs, no?, d'aquestes de hora. Ara us explicaré la nostra joventut com va ser fent homenatge al meu amic. Però jo no em veig fent això. Hi ha gent que ho fa molt bé. No em veig fent autoficció i explicant la meva vida. Em fa la impressió de que ara els hi cardaré la xapa a la gent que hagi tingut la bona voluntat de comprar-se el llibre. Que hi ha qui ho fa molt bé, llegeixo autoficcions i m'encanten, però que no és el meu terreny. Llavors vaig pensar d'explicar tota aquesta autoficció i donar-li un embolcall que fos molt divertit. I un embolcall molt divertit, per mi és una novel·la negra d'enigma on t'he enganxat tota l'estona per saber què ha passat, què no ha passat, i anar descobrint. Llavors, si veus la novel·la, tres capítols són una investigació i cada tres capítols apareix una entrada en un dietari. Un dietari del mort, que aparentment s'ha suïcidat, però ara explicarem que no, que és un suïcidi força atípic, i llavors, entre les entrades del dietari, que sí que serien un... hi hauria més punt d'autoficció i la novel·la que va portant, doncs vaig pensar que podia juntar les dues coses.
3: Bé, estem parlant de diversos... Bueno, una novel·la coral, tenim un detectiu que jo penso que l'has sabut adaptar molt bé, no és aquest detectiu clàssic, però adaptat una mica als temps moderns. Tenim en Daniel Saurí, que és el mort en aquest cas. Ara parlarem del suïcidi perquè hem descobert moltes coses arrel de la novel·la del Jordi que són esfereïdores, però que són reals. I aquest, en Daniel Saurí, a més, té un component que m'agrada molt perquè a través d'ell i també del detectiu es parla molt de literatura. És una novel·la de gènere negre on la literatura i la poesia concretament són molt presents. Però anem per parts. El tema del suïcidi, que això ja surt a l'inici de la novel·la, per tant no estem fent cap espòiler, no. Jordi, és un suïcidi atípic que deixa tothom sorprès i que es poden tenir dubtes. I aquí comença la història, no? Què passa amb el suïcidi d'en Daniel Saurí?
5: Els Mossos d'Esquadra no tenen cap dubte. La unitat d'investigació ha certificat que és un suïcidi. El que passa que és un suïcidi amb dos trets. I això, la mare del mort, doncs, no s'ho vol creure, perquè els suïcidis amb dos trets, en principi ens ho diuen, això no pot ser, no? Jo, clar, com que m'agrada molt el gènere fantàstic, fins i tot m'han fet bromes, ostres, com t'agrada el gènere fantàstic, no? Una mort amb dos trets. Val, d'on te surt? Aquest és l'altre disparador. Hi ha una novel·la d'en Raymond Chandler, l'autor del detectiu Philip Marlowe, no? De gabardina americana, que es diu Adeu nena, i al final d'aquesta novel·la, la faré un spoiler d'aquesta novel·la, però estem ja, no?, 1.200 anys després de la publicació, l'assassina és una noia que cantava en un cabaret, i quan entra el primer policia al backstage per detenir-la, ella dispara al policia, i quan veu que ven amb més i que no sortirà d'allà sense ser detinguda, es suïcida disparant-se dos trets al cor. A mi m'agrada molt la novel·la d'en Chandler, m'agrada molt aquest autor, però quan la vaig llegir vaig pensar, ostres, aquí t'has agafat una llicència una miqueta excessiva, no?, podríem dir. Temps després vaig trobar una notícia d'un senyor, d'un home que s'havia suïcidat en dos trets aquí a Catalunya. S'havia suïcidat amb una escopeta, s'havia disparat un cop, no, el tret no havia estat definitiu, diguem-ho així, i va tenir la sang freda de fer-se un altre, no?, disparar-se un altre cop. Ostres, això em va quedar... has de tenir una... Si el suïcidi ja necessita una determinació molt forta, en aquest cas, fer-la de manera doble és esfereïdor. O també podríem haver tirat cap a l'humor negre, però no he anat cap allà perquè realment encara la boca de l'estómac se'm tanca una mica quan ho explico, no? Llavors vaig començar a fer més recerca i vaig veure que els suïcidis amb dos trets no són habituals, però succeeixen molt més del que nosaltres ens pensem. Llavors, aquest senyor que s'ha suïcidat era un poeta amb cert renom. Evidentment, de la poesia és molt difícil viure, pràcticament impossible, i ell es dedicava a fer de professor d'institut. I de jove havia estat en un grup de música punk, que també havien tingut cert renom, discos i gires. Llavors, aquest senyor li encarreguen, aquest detectiu, que ha estat expulsat de l'Acadèmia de Mossos d'Esquadra, amb bon criteri, la veritat, doncs és el que la mare li encarrega amb ell que investigui aquest aparent suïcidi del seu fill.
3: Bé, aquí tots els personatges són molt gamberros i tot és molt peculiar i surrealista, però en Jordi ho ha anat unint tot molt, molt bé. Aquests dietaris són molt interessants perquè, a banda de parlar d'aquest món de la cultura, estic molt a favor, no? No es pot viure, és molt complicat viure de la cultura, hauríem de fer una reivindicació constant, sempre tots, però ens endinsen això, no? En aquest món de la cultura, de la poesia, però també en aquest... en aquest surrealisme, no? En aquest realisme brut, en aquesta història interior, en tot el que ens pesa, no? En totes les coses que no ens agraden i que ens van deixant marca interior, perquè és una manera, doncs, de per què s'ha suïcidat, no? El lector busca també una mica això. Però en Jordi és molt llest. Hi ha tres entrades del dietari, Jordi, que han desaparegut i que no tenim.
5: Hi ha tres entrades que han desaparegut, evidentment. Llavors ell es posa, aquest dietari està en mans d'un editor que està preparant l'edició, li demana si li deixa aquestes tres entrades, i clar, l'editor el que li diu és que l'escriurà, i això els que escrivim ho sabem, escriure és corregir i llançar molts documents a la paperera de reciclatge, o si estan impresos fins i tot a la paperera real, i que a la seva obra ja havia decidit no entrar aquestes, o no publicar aquestes tres entrades, aquests tres capítols, i que per tant doncs no li donarà. Això és una pista molt, molt, molt gran, no? que pot ajudar. Evidentment que això no és la resolució, ni de bon tros, però aquesta és una de les pistes que hi haurà de cercar.
3: I necessitareu molt més que això, necessitareu molt més que les tres entrades, ja us ho dic per abans, però és una cosa que ens manté també en aquest no saber, no? Acabes unint i després... En Jordi ens enganya a tots i ho fa molt bé. Hem parlat de la cultura, hem parlat de la poesia, hem parlat dels suïcides, hem parlat de moltes coses, però hi ha un punt també que és molt important i es veu, ell és professor, evidentment, té joves a càrrec, però també està molt unit a l'adolescència, no? En aquest trencament entre l'etapa de joventut i quan et fas gran. Allò que jo de petita deia no em vull fer gran, i ara penso... De petita ja en sabia. una mica això, no? També hi ha aquest dibuixar tots aquests personatges joves i dibuixar la mirada dels grans sabent el que s'ha perdut, no? Quan ets gran penses en aquella joventut i a vegades això pot ser bo o no.
5: Sí, a veure, el tema de l'adolescència, que ja t'he explicat que volia fer un homenatge a la nostra joventut, la del meu amic i la meva, a la nostra adolescència. L'adolescència a mi és tot i que sóc un home força assenyat, familiar, endreçat, crec que tinc un síndrome de Peter Pan, que no... amb aquest sentit, amb el sentit que t'explicaré ara. L'adolescència és un moment extremadament intens. És un moment en el que ja no ets un nen, però tampoc, o una nena, però tampoc ets un adult. I aleshores hi ha una frase molt d'en Quico Amat que diu això, no? Que l'adolescència és aquell moment tan estrany en què pel matí veus Colacao i a la nit veus Xiveca i algun Canuto. I clar, dona molt literàriament, no? El retrat de l'artista adolescent, per exemple, hi ha moltes obres, no? O el vigilant... El vigilante entre el centeno. Hi ha molts protagonistes importants que són adolescents, no? I també hi ha un altre tema que jo volia entrar, que és el contrast que hi ha entre les expectatives que tens quan ets jove o adolescent i la realitat, no? Que et posa lloc amb molts inputs, alguns positius, algunes hòsties importants també. I llavors, clar, quan ets adult dius, ostres, jo no pensava que la meva vida aniria cap aquí, o no he aconseguit aquesta fita, o si l'he aconseguit o el que sigui. Llavors donava joc. A més, com que es guanya la vida com a professor d'institut, els mateixos adolescents tenen un pes important també a la trama de la novel·la.
3: És que aquí ja veieu que toca molts temes, però no us espanteu perquè realment va fluint la novel·la i ens manté en lectura. Hi ha pujades, hi ha baixades importants que després acaben amb un final apoteòsic, i aquí ho deixo, ja no explico res més, perquè això no es pot explicar, però certament has fet una gran feinada perquè has tocat moltíssims botons, vull dir, no és una novel·la lleugera, sinó que té una base.
5: Li volia donar la forma de novel·la lleugera d'aquesta investigació i que va fent, però que fos una excusa per anar posant tots aquests compartiments, no? Per exemple, no, que també abans quan parlàvem del suïcidi, hi ha molts escriptors que s'han acabat suïcidant. Fins i tot quan estudiem les biografies sembla que una de les morts arquetípiques es va suïcidar, es va llevar la vida, es va disparar un tret. Però, ostres, són fets molt, molt esfereïdors. També volia parlar de molts d'aquests escriptors, fer-los sortir. Llavors, per això també vaig buscar el contrast entre l'investigador, que és un tio que sí, que té la carrera de dret i té no? Després ha fet el postgrau d'investigació, però que no és un lector, no és un mal home, no és un amant de les arts, i ha d'anar investigant la vida d'aquest poeta, i llavors, clar, es va trobant a molta gent que li va explicant, no sé, la mort de José Agustín Mitzolo, o la de Foster Wallace, o la de la Sílvia Plath, o la de... No? Però hi ha un punt didàctic en tot això, o la meva vessant de docent surt, perquè crec que els entesos ho poden gaudir, però qui no tingui ni idea de tot això, doncs mira, també són càpsules de literatura amagades, crec que d'una manera amable i agradable. No? El nom mateix, no? del prota, de l'investigador.
3: Sí, en Bauçà.
5: En Bauçà, no? Miquel Bauçà, que clar, també, doncs, dius, ostres, però com aquesta mena de personatge, algú li encomana que investigui la mort del seu fill, perquè es diu Miquel Bauçà, igual que el gran poeta mallorquí Miquel Bauçà, tot i que el detectiu ho escriu amb doble S, en comptes d'en ser trencada, i la mare, quan veu el nom, diu, ostres, mira, és un senyal, no? Es diu com el poeta preferit del meu fill i un dels meus poetes preferits, llavors el contracta. Però ja et dic, mai deixo la pista de que sigui una novel·la entretinguda i que enganxi el lector i que quan arribi al final s'emporti l'ensurt i que s'ho hagi passat molt bé llegint-la, a part de doncs, tots aquests detallets o requisits que hi vaig posant.
3: Els senyals els haureu d'interpretar vosaltres, i jo aquí no hi he aprovat l'examen, sóc com el detectiu.
5: He posat un examen difícil, perquè crec que era el que, com a mínim, és el que jo vull. Si entro en una novel·la d'enigma, vull que al final digui, buah, I fins i tot això, no?, que abans de fer alguna entrevista, com hem fet tu i jo ara, dic, bueno, què expliquem i què no expliquem, perquè al tanto amb els spoilers, que aquí poden ser importants, no?
3: Hem deixat anar cosetes ja quan escolteu l'entrevista, no?, a aquestes alçades. Alguns haureu pispat alguna cosa, d'altres no. El que sí que està clar és que hem de llegir i interpretar els senyals d'en Jordi Casals, Merchant, publicat per Llibres del Delicte. I Jordi, suposo que continuaràs escrivint.
5: Continuaré, sí. Ara, entre novel·la i novel·la sempre m'agafo uns mesos sense escriure, que dic, ostres, que bé que es viu sense escriure també. Però després m'agafarà un rampell i tornarem a ser-hi, que també m'ho passo molt bé.
3: Una miqueta de dolce farniente no fa mal.
5: Sí, més dolce que farniente, siguem sincers, sí. Soc una mica tonto i quan m'explico històries a mi mateix m'ho passo bé. Mira, suposo que és un defecte, però m'ajuda a l'hora d'escriure.
3: Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta estona i res, ara els oients tenen la feinada d'interpretar aquests senyals. Ens retrobem entre literatura.
5: Moltes gràcies, Mònica. Una abraçada.
0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
3: Avui us portem un recull de relats d'en Jesús M. Tibau, A voltes un planeta, publicat per Cossetània. I quin planeta? Quin planeta que ha creat a través d'una bona colla de relats amb molta imaginació i molta creativitat. Benvingut, Jesús.
6: Hola, gràcies. Un plaer estar amb vosaltres.
2: Jesús Maria Tibau, escriptor, està especialitzat en relats breus. N'ha publicat fins ara 10 reculls, entre ells El vertigen del trapecista, Una sortida digna, El noi del costat del padrí o A mig camí de la incertesa. També ha conreat la novel·la i la poesia i és l'escriptor de capçalera de la Biblioteca Pública Marcel·lí Domingo de Tortosa. Entre els guardons rebuts trobem el Marian Vaireda, el Premi Literari de Vall d'Oreig i el Premi Ribera d'Ebre de Narrativa.
3: Bé, ja sabeu que ell és un artista dels relats i torna a publicar aquest recull de narracions amb el seu segell molt personal. El que sí que he trobat aquí és la imaginació i la creativitat. I jo sé que t'ho has passat molt bé.
6: Sí, jo no sé, no és una forma de voler-lo vendre, és la realitat. Jo crec que possiblement és un llibre que més he xalat, més he disfrutat escrivint-lo, no? Escrivint-lo i pensant-lo pràcticament a totes hores mentre estava envoltat en aquest projecte. He disfrutat molt, he xalat molt, perquè a mi, sobretot, la literatura jo l'he vist com un joc, una cosa divertida, si pot ser, i emotiva, i aquí ha sigut el màxim.
3: Bé, nosaltres haurem d'anar viatjant per tota aquesta colla de planetes. Tu has passat molt bé, i nosaltres, almenys jo com a lectora, a vegades pensava, d'on ha tret el nom? A veure si trobo alguna similitud. En citarem alguns. Ata, Llacúnia, Astòria, Ilètia, Frègia, Brotin, i així una tira llarga, perquè són narracions molt breus, però jo penso que el que tu has condensat aquí realment és que són moltes coses. És el planeta, és el clima, és les llegendes. A veure, posem-nos en context, perquè hi ha molta teca en tots aquests relats. Què hi trobarem? Ens podries fer un breu resum?
6: Bé, la idea és inventar-me països amb el fil narratiu una mica amb l'excusa de la geografia, no? Amb l'excusa de la geografia com a fil per anar estirant, no? A mi m'agrada jugar i a vegades trobo excuses per a escriure, vull dir, i ja està. En aquest cas va ser la geografia. Vaig pensar un país en què hi hagi un element geogràfic o climàtic, desert, una glacera, un llac, que sigui un estret, que sigui una illa, doncs, especial, que faci molt vent, qualsevol cosa. I llavors, què passa? Intento descriure com és aquest país, no?, físicament, i llavors, fruit d'aquest clima i d'aquesta geografia, passen coses a les persones, no? La geografia és important, és bonica, no? Però, clar, l'important és què fa la gent, no?, i què sent la gent que viu en aquest país, no? I com que a mi no m'agrada ni documentar-me, i dius, fes una novel·la sobre el segle XVI de Tortosa que fa falta, tal. No, no, doncs que la faci un altre. Tinc molts amics que ho faran perfectament. I jo documentar-me no m'agrada. Ni quan estudiava batxillerat ni a la universitat, fer un treball i documentar-me, això no m'agradava gens. I, per tant, doncs m'ho invento, ja està, i sobre la marxa, ja està, intentant coses que siguin semisurrealistes, és fantàstic, però els personatges d'aquests països no van volant, no tenen superpoders ni són invisibles, no? Són coses que podrien passar, són verosímils, eh? Has tot imaginat? Són entre divertits, còmics, patètics, humans. Humans.
3: M'encanta! Humans, totalment, són humans i són peculiars. Sí. Són molt peculiars.
6: I tenen enveges, rancúnies, vanitats, orgulls, passions... En fi, som nosaltres, però no són ni de França, ni de Catalunya, ni d'Itàlia, ni de Moçambique. Són d'uns països que m'invento, ja està. Però, bueno, podrien ser reals. Potser tenim veïns així.
3: Si anéssim... Ara m'has donat una idea, és d'anar viatjant pel món i d'anar passejant-nos pel món a voltes un planeta i dir, escolta'm, aquest senyor d'aquí al costat s'assembla molt al del conte 4. Estaria molt bé.
6: Bueno, és que bueno, ja s'ha dit sempre, no? La realitat supera la ficció i hi ha coses que et passen a la realitat. Jo treballo a l'Ajuntament i cada dia passen coses que no les pots escriure perquè no s'ho creurien. No s'ho creurien. I la literatura, encara que passi a Saturn, ha de ser verosímil, no? Un s'ho ha de creure. Estàs a la Guerra de les Galàxies i tu vius allò i t'emociones, no? Dius, però si és mentida, no? Per què plores? Per què rius? Bueno, tu creus. I en aquest cas jo crec que, bueno, són països creïbles, en certa forma.
3: Sí, perquè tenen... Bé, tu ho has dit molt bé, no? La geografia, que és el que marca també aquestes persones, no? I això és una cosa que realment passa. El que passa que, clar, com que són unes geografies, a vegades molt... molt extremes. Jo és que sempre vaig anar a analitzar-ho tot, eh? Ho sento. Perquè... Però hi ha una frase, bueno, hi ha un petit text al primer conte, que és Ata. Una península en climes tan extrems ha de durar per força un breu parèntesi de tranquil·litat. I aleshores jo vaig trobant aquestes pinzellades i em dona la sensació que són una miqueta una metàfora, no? De com vivim realment nosaltres.
6: Sí, aquest és un país, és el primer que se'm va passar pel cap. I sí, és un país, doncs, amb extrems en què necessita, no? Necessita un breu parèntesis, que és el que ells li diuen primavera, però que és molt breu, un període de pau, de tranquil·litat, no? D'un clima benèvol, i que ho viuen amb moltíssima intensitat, no? Aquest breu període. I hi ha moltes coses que no me'n recordo, perquè està escrita el 2019, no? Wow. I compten, no? I en aquest país, per exemple, recordo que compten els dies que falten per a que arribi aquest període de temps i ho marquen al calendari amb ansietat i quan arriba, doncs, és... Bueno, se deixen anar i bueno, fan lo...
3: Ja ho llegiran. El que fan, ja ho llegiran. Però sempre marcats, doncs, una miqueta per aquest clima, no? Països que queden entre muntanyes, països tancats, que també marquen aquests personatges, doncs, que el que volen precisament és no sortir, que ningú els vegi, que jo vaig pensar que intel·ligents no sortiu al món, que patireu.
6: Sí, sí.
3: L'amor, i una cosa molt bonica, és que vas ficant pinzellades de llegendes, que suposo que són inventades totes, també, eh?
6: Clar, sí, doncs a cada país, doncs, o molts països, doncs tenen històries, tenen una

0: però si a la llegenda és diuen que en aquell país són els més guapos del món, doncs ells s'ho creuen, perquè, bueno, ara, i ja és, tota la vida ho sabem, això, no?
1: No, no, jo, quan jo he dit peculiars, agafeu les paraules del Jesús, perquè són absolutament peculiars, però això és el que fa, no? Que no deixem la lectura, que quan t'has acabat un relat penses, a veure què em trobaré el següent relat, a veure com seran, a veure què diran. N'hi ha de, que són molt breus, i ara parlant de llegendes, hi ha el país de Tesundoku, diu, hi ha un país on s'inventen tantes llegendes que han devorat la realitat. Les escriuen en qualsevol paper que troben per a no oblidar-les, però són desordenats i ningú té temps de llegir-les i s'acabaran perdent, no es perden, que el Jesús les recupera.
0: Sí, hi ha les narracions, perquè no són contes, o sigui, no és un recull de contes, perquè per mi un conte és una història, trama llarga i curta, trama d'alguna cosa que li passa a un personatge. Aquí no passa res, vull dir, jo dic que la trama és molt important en aquest llibre, la trama és molt important perquè no n'hi ha. No n'hi ha de trama. O sigui, la lectura d'aquest llibre ha de ser tranquil·la, no patiu, perquè a vegades t'angoixa, no? Dius, a veure què passa, aquest personatge qui és, aquest... Ostres, no, deixa-ho, tranquil. No pateixis, no, és que no passa res. Bueno, no passa res, passa res o passa tot, no? Però no has d'estar patint per res. Disfruta, gaudeix del paisatge, estàs al tren i te porten... Per tant, tu vés mirant el paisatge per la finestreta, vés a veure qui entra, qui surt al vagó, i tranquil, que no hi ha un argument. Per tant, com que no hi ha argument, doncs relaxa't, relaxa't i mira el que passa. Que és, jo crec, també una mica, no pretenc donar cap missatge, no? Però jo crec que hem d'aprendre a mirar. Passem per la vida, un i avall, a la feina, a la comprar, al supermercat, a portar els fills aquí i allà, i no mirem. No mirem el que passa, no? No mirem aquesta família que va amb un carro al costat nostre al supermercat, que estan dient coses o estan fent coses que són un reflex de lo que nosaltres fem, també, no? El que fan nosaltres també ho fem nosaltres. I hem de mirar l'espectacle que és el paisatge i la gent que ens envolta. Són humans com nosaltres i tenen sentiments, també. Són sentimientos i tenen persones.
1: Té raó, perquè sempre parlem d'aquest món accelerat i de que ens hem d'aturar. I em va molt bé el que expliques, perquè una cosa és passar per la vida sense veure, ni saber, ni viure, ni res, i corrent tot el temps, ens perdem moltes coses que són importants. Com el no fer res, l'assaborir el món que tenim al voltant. I una cosa que tu has fet molt bonica en aquest recull de narracions és els colors, la tranquil·litat, aturar-se. Llegir no sempre necessita una trama. A vegades llegim per assaborir les coses boniques, que penso que és el que tu has fet aquí, també.
0: Sí, és com menjar un plat que té molts sabors, no perquè tens gana, sinó pel plaer de menjar, i ara t'has tu aquesta patateta, ara menjo aquesta oliva, ara menjo... I sí, els colors són importants, hi ha un país com Turna, que estan molt orgullosos del seu verd, perquè es pensa que és el verd únic del món i qualsevol els contradiu, Hi ha un país com Kram, que té un blau, una badia d'un blau meravellós. Hi ha molts colors. Hi ha un país que és tot molt gèlid, que el blanc, doncs impera damunt de tot. I, bueno, sí, el més important d'aquest país és el color. Hi ha alguns que hi ha unes flors que ells se pensen i asseguren que aquestes flors no estan a cap altre país del món, volen creure que s'ho creguin, no? I, en fi, hi ha peculiaritats, no? És això, sabors, gustos, llegendes, jazz i costums típiques que tenen, estranyes a vegades.
1: Com els humans.
0: Com els humans, sí, és que són... Yeah. Poden ser humans. En principi no tenia previst posar cap referència al planeta Terra, però... De tant en tant se m'han acudit alguna, surt Kirk Douglas, per allí pel mig, en sec. I dius, per què se m'ha acudit posar Kirk Douglas per allí pel mig? Pues no sé, és el primer que se m'ha passat pel cap. Igual havia vist una pel·lícula de Kirk Douglas aquell dia. Ja està, vull dir, hi ha països que sí que el que ho llegeixi dirà, ah, aquí t'has inspirat en algun lloc concret i real. I és que no hi puc fer més. A mi m'agrada ambientar els meus llibres als llocs

0: propers. Jo, que sóc nascut i que he viscut la infantesa, el priorat, a Cornudella de Montsant, i que doncs, ja em porta més de mitja vida aquí a les Terres de l'Ebre, sempre surten. Cornudella, el priorat, les Terres de l'Ebre, sempre surten a tots els llibres, pràcticament. I en aquests que m'invento, en certa forma, també, perquè hi ha un país que la gent clarament identificarà, que és el Delta. Hi ha un altre país amb molts turons, un país d'increïble bellesa, que els agraden molt les avellanes, que bueno, la gent crec que identificarà amb el priorat, no? Però, bueno, són petites garxades i, bueno, com que jo faig el llibre, faig el que em dóna la gana.
1: No diré nom, està molt bé. Això, jo sé si algú m'ho havia dit, com que és el meu llibre, faig el que em dóna la gana, però m'agrada. El que sí que tinc, ara has dit lo de les avellanes, no citarem el nom del país, ja ho llegireu, però ho vaig trobar molt bonic i d'una generositat immensa. Al final m'encanta, però deixem la pinzellada i ja ho llegiran. Parlaves d'algunes inspiracions properes i fas aquesta picada d'ullet, no?, aquest homenatge també aquest dilluns al forn, perquè...
0: Sí, bé, és de les coses que estic més satisfet d'haver creat, fomentat o impulsat, que són les trobades que fem dels dilluns d'Arts al forn de la Canonja de Tortosa, el primer dilluns de cada mes. Ja farà 10 anys ja que les fem cada mes, i bé, allí ens trobem escriptors, músics, pintors, ceramistes, dibuixants, gent que ni dibuixa, ni pinta, ni música, ni fa res, però que és usuari de la cultura, i gent de Tortosa, d'Amposta, de l'Ametlla, de Vinaròs, d'arreu d'aquest territori. Ha vingut algú de Reus, de tant en tant, ha vingut algú de Tarragona, i ens trobem allí. I com que no anem ni a una inauguració ni a una presentació de llibre, no anem a res concret, estem allí xerrant, bevent, menjant, coneixent-nos, i com que es coneix gent allí, fotògrafs que vivien un a 50 metres de l'altre i no es coneixien i s'han conegut allí, no? I de la coneixença i d'un ambient lúdic apareix una cosa que jo no hi comptava, no? Jo diria, se posaran en contacte un músic i un escriptor i faran alguna cosa o altra, potser. I això ha passat en quantitat. Però, sobretot, era una cosa que no comptava i és la més important de tot, l'estima. O sigui, la gent que es troba allí cada mes s'estima, perquè quan veus quan van arribant i s'abracen i es donen petons i tenen alegria de veure's, perquè fa 3 mesos que potser no s'han vist, doncs és la millor salsa per a unir uns ingredients, no? És l'estima. Llavors, quan hi ha estima entre gent, passen coses increïbles. I encara que no passin res, és que ets feliç. És que la gent, va dir Joan Panisell, jo crec, ceramista, va dir, és que, clar, és que vindre aquí els dilluns ens fa feliços.
1: El que dèiem, que a vegades el que necessitem no és tant una trama, un fil, un saber, sinó assaborir. I com que tu ja ho gaudeixes els dilluns, doncs, al final, nosaltres ens ho trasllades en les teves narracions. Nosaltres hem de deixar-ho aquí, Jesús, donar-te les gràcies, perquè, a més, hem aprofitat i hem parlat aquest dilluns, d'aquestes, perquè aquí baix som molt actius, eh?
0: Sí, sí, massa. Massa.
1: Vull dir que ja sabeu que esteu tots... Bueno, jo ja em faig d'anfitriona, de convidar tothom qui vulgui baixar a gaudir de totes les activitats culturals que feu a aquest sud de Catalunya, que a vegades diuen que està oblidat, aquestes Terres de l'Ebre, perquè sou imparables. Per tant, des d'aquí, una crida, no? Descobriu.
0: Molt bé, gràcies, moltes gràcies. Un plaer.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió al començar una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el lluny a octubre de 1993. Algú va dir... La música fa el camí més curt, l'oblit més ràpid i el món més bonic. Ah, però aquí la música la seleccionem junts.
1: Hola, soc l'Encina i m'agradaria escoltar una cançó dels, com se diu, dels Afrodit, que es diu Son las 5 en punto.

It's 5 o'clock. Són les 5 en punt. Sempre he relacionat aquest tamarro amb aquelles festes particulars dels inicis dels anys 70. Primer perquè sonava quan finalment arribaven els lents i després perquè aquelles festes acostumaven a començar a les 5 en punt. Una mica d'hora pot resultar ara, però és que llavors les noies havien d'arribar molt d'hora a casa, si no el càstig podia ser terrible i, per tant, s'havia d'aprofitar molt bé la tarda. Afrodita, els fills d'Afrodita.

com pot ser que després de tants i tants anys la seva música en continuï captivant com la primera vegada que la vaig escoltar? La banda va durar poc temps, però van deixar empremta. Aquí al programa no els hem oblidat mai, ni nosaltres que el fem, ni vosaltres que l'escolteu i participeu. Corria 1969, que no sé si tu ja hi eres, quan van anar a Londres a gravar el seu segon long play. D'on era aquella cançó que ens demanava el contestador automàtic, la 5 en punt? End of the World. La fi del món va ser un altre dels grans d'Afrodit. Eren temes pop, però amb un cert sabor psicodèlic. I melodies molt bones per ser emeses per ràdio. I aquella altra, que també sempre ha agradat tant als cocodrils. Primavera, estiu, tardor, hivern. Spring, summer, winter and fall.

Sí, la veu era de Demis Roses. No m'imagino les cançons del Safra Ditzai amb un altre cantant. Bé, a la banda, Demis Roses era veu, baix i guitarra. A la bateria, Lucas Hideras. I els teclats i el baix, Vangelis, Papatanastio. M'agradaven totes les d'ells, però la que més, Magui Jolie.

0: Ei, quants anys has tornat enrere a l'escoltar Magui i Jalí dels Afrodits? Sí? No et sorprenguis. Estàs viatjant per la màquina del temps del cocodril. O potser és la primera vegada que ens escoltes, que ens has descobert com per casualitat tot, passejant per el dial o navegant per internet. Passa, passa, molt benvingut al club.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, que l'emeten en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veuràs, perquè això és ràdio i no ens agrada la ràdio amb imatge. És molt millor que ens imaginis. Tot seguit, la millor cançó de cada mes dels anys 70. Avui, 1972. Serà difícil que no t'agradi alguna de les 12 cançons que escoltarem tot seguit. L'any començava amb Melanie, que ens va deixar no fa pas gaire, el mes de gener. Aquesta va ser la millor cançó, Brand New Key.

qui? La característica veu de Melanie. Melanie Sathcam. Realment agradable. I la millor cançó del mes de febrer del 72 va ser American Pie.

the American Pie. Va ser la cançó més coneguda del seu autor i intèrpret Don McLean, però no va ser un one hit wonder, perquè Don McLean ha fet diverses cançons realment precioses que sovint hem escoltat aquí al programa. Però poques cançons han canviat la història com American Pie. Va ser la millor del mes de febrer de 1972, però feia referència a una data dramàtica, la del 3 de febrer de 1959, quan els músics de rock and roll Buddy Holly, Ritchie Valens i The Big Bopper, i també el jove i inexpert pilot que portava l'avioneta, Roger Peterson, van morir en un accident aeri a l'estat d'Iowa. Estaven de gira amb altres companys rockers per aquelles grans distàncies dels Estats Units. Anaven amb un autocar. Estaven cansats. Però quan ja portaven uns quants dies, havien cobrat alguns bolos. I van dir, per què no lloguem una avioneta per anar a la pròxima localitat on actuarem? Així arribarem molt abans i tindrem més hores per descansar. Alguns van desestimar la proposta i van dir, no, jo prefereixo continuar amb l'autocar. Però aquests tres van llogar una avioneta i l'avioneta es va estavellar. Bé, poc després, Don McLean, en aquesta cançó, American Pie, va dir que aquesta data va ser el dia que va morir la música. So come on, Jack, be nimble, Jack, be quick, Jack Flash sat on a candlestick, cause... Una altra de les peculiaritats del tema és que era molt llarg. Durava més de 8 minuts, això era difícil d'emetre per ràdio, no era comercial, podríem dir. I tècnicament, en el format de vinil més econòmic i, per tant, el més comercial, el que més es venia, el format de single, de disc petit, no hi cabia una cançó tan llarga amb una sola cara. I aquí a Espanya van fer la xapussa de partir-la en dues parts, la meitat a la cara A i l'altra meitat a la cara B. Però si estàs pensant quina música més bona es va publicar el 72, prepara't a escoltar la millor cançó del mes de març.

0: El meu viure no és vida si no estàs tu. With You, un tema compost per al grup Badfinger que va passar gairebé desapercebut i que poc després va fer seu Harry Nilsson, per sempre. Una de les millors balades de tot el segle XX. La millor cançó del mes de març de 1972. Per cert, la del mes d'abril no està gens malament tampoc, eh?
1: Recordes Cocodril?

Era el so del grup American. A Halls with No Name. Que aquí es va dir un caballo sin nombre. Va ser el seu primer gran èxit. Després ens continuarien regalant grans cançons. Què et sembla aquesta idea? Vam començar per 1960, avui estem ja al 72, per recuperar cultureta musical, si ja vas viure aquella època i potser havies oblidat alguna d'aquestes grans cançons. O si no hi eres, o si estaves ocupat en altres temes. Doncs això, per recuperar cultureta musical pop-rock. En un temps en el que anaves a comprar un disc a la botiga, amb la butxaca tan jove com tu, i no sabies quin escollir perquè no te'ls podies comprar tots. La millor del mes de maig d'aquell 72 és la preferida del meu mestre, Rafael Turià.

0: Ya no son canciones así, Coco.
1: Like a trembling heart.
0: La primera vez que vi tu cara.
1: Of a captive bird.
0: La millor del mes de maig del 72. Al juny, novament Don McLean amb aquesta meravella. Starry.

I de totes les cançons que destaquem com la millor de cada mes de l'any 72, aquesta possiblement és la menys coneguda i d'un intèrpret també poc conegut. La veritat és que molta gent la va descobrir l'any 2000 quan va ser utilitzada en una campanya de publicitat de televisió. L'intèrpret és Bill Withers i la cançó Lean on Me, és a dir, recolza't en mi. Si vols posar-te en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I la millor del mes d'agost del 1972 és una de les més demanades al llarg de la història d'aquest programa. Alone Again, Naturally.

Otra vez solo, naturalmente. És a dir, que per ell ja era el normal estar sol, eh? Gilberto Sullivan, que va agradar molt durant més de 15 anys. Això no és fàcil. Però ara escolta això, sisplau. Ahà, ja els has reconegut. Perquè aquí la Creedence sona com si fos l'última novetat mundial. Els Cocos se'n recorden molt sovint d'ells. A l'arribar al setembre del 72, hem de comentar que feia uns mesos que s'havia publicat aquest temazo dels Creedence Clearwater Revival, Green River. Doncs resulta que al setembre del 72 la millor cançó va ser dels Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress, que sé que també us agrada molt, però que va ser acusada de plagi perquè s'assemblava massa a aquest Green River anterior de la Creedence. I resulta que els Hollies, que eren boníssims, no sé per què, devien estar picats, ho van fer expressament. Van dir, anem a copiar aquesta cançó, la fem a la nostra manera i a veure què passa. Doncs va passar que va ser número 1 a Estats Units, a Austràlia, a Nova Zelanda. I va passar que John Fogerty, l'autor de Green River, es va empipar i els va denunciar per plagi. I Alan Clark, el cantant dels Hollies, així xulejant, va dir, ah, doncs nosaltres l'hem escrit en 5 minuts, això. I fins i tot va declarar que va imitar l'estil vocal de John Fogerty. Bé, finalment la demanda es va resoldre fora dels tribunals per una suma de diners que mai es va revelar. El cas és que encara que s'assembli, no deixa de ser un tamarro aquesta dona.

0: In a Black Dress. Una dona llarga i fresca amb un vestit negre. La més bona del mes de setembre del 72. The Hollies, que precisament... Abans hem parlat de Buddy Holly, doncs els Hollies es deien així com homenatge al seu heroi mort prematurament, Buddy Holly. Un altre que aquí no va ser gaire conegut i que escoltem en directe per Chuck Berry, My Ding-a-ling.
1: We got to do our alma mater, we must do our alma mater. When

0: That is beautiful. You know what I heard? I hear two girls over here singing in harmony.
1: Bueno, era una mica una tonteria, però no sé per què va ser la més venuda als Estats Units el mes d'octubre d'aquell 1972. La de novembre sempre m'ha agradat molt. Sí, em dóna bon rotllo. Es diu I Can See Clearly Now. És a dir, ara ho veig claríssim. Johnny Nash.

I can see clearly now. Ara ho veig clar. També la va fer Jimmy Cliff, però la que va funcionar millor va ser aquesta versió, la de Johnny Nash, la millor del novembre del 72. I acabem per desembre, evidentment, i amb la veu de Helen Reddy. Una veu amb un registre molt semblant al d'Anna Belén. I'm a woman.

Era d'Austràlia i precisament va ser la primera cantant australiana en arribar al número als Estats Units. Ho va aconseguir amb aquest tema. Queda molt més que una simple cançó bona, eh? I am woman, soc dona. Va guanyar un premi Grammy, però a més es va convertir en l'himne del moviment feminista durant els anys 70.

0: ja ho veus, ja ho sents, cocodril, cocodrila. Aquí intentem no oblidar-nos de res ni de ningú. Espero i confio que t'hagi agradat molt aquesta volta per als números 1 de 1972. Ja has vist que la immensa majoria de cançons eren impecables. Ha valgut la pena tornar a escoltar-les, tornar a gaudir-les, eh? Algú va dir... La música és el so dels sentiments.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

En molts cocos van descobrir la Vie en Rose, el gran èxit d'Edith Piaf, molts anys més tard, a finals dels anys 70, quan Grace Jones va fer aquesta versió pensada per les pistes de ball. Ara feia molt de temps que no recordàvem el programa a Grace Jones, però s'han recordat d'ella en Joan Galvis, que ens escolta des de Sitges, i ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com per recuperar un altre dels seus èxits, el Libertango del seu àlbum Hotel Costas, que en realitat és també una versió d'una melodia d'Astor Piazzolla. La curiosa Grace Jones el va publicar el 1981. Havia nascut a Jamaica el 1948 i després va ser compositora, cantant, model, productora i actriu. Amb ella us deixo. No perdis la sintonia, Coco.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 31 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies a tots els fidels des de fa tants i tants anys que segueixen aquest programa, divulgatiu de la cultura musical pop-rock. I la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i que em consta que sou moltíssims cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. I en el nostre grup de Facebook, en el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, l'amiga Juli Justri diu: no sé la receta de la felicidad, pero seguro que la música debe ser uno de los ingredientes. Bueno, d'això n'estem absolutament convençuts. Mira, t'explicaré una anècdota. Juli, ja saps que a mi m'agraden les anècdotes. Com pots imaginar-te, per la meva vida personal, però sobretot també per la professional, conec a moltíssimes persones. I a més tinc bastants anys, o sigui, he tingut temps de conèixer a moltes. Només conec una persona que em va dir: a mi la música no m'agrada. I a més m'ho va dir amb aquest to. I m'ho va dir quan jo volia regalar-li un llibre sobre els Beatles que em van enviar per uns sorteig. I me'n quedava algun i volia tenir un detall amb ell. Aquesta persona és un productor de doblatge. Però bueno, jo suposo que és l'excepció que confirma la regla. Ja saps que això ho fem junts.
2: Bon dia, sóc en Guillem de Palafrugell. M'agradaria poder escoltar Nit de Llampecs, però estic confós. Amb qui la tocava, si els Pequeniques o els Relàmpagos?
1: Doncs jo ràpidament t'ho aclareixo. Has anomenat els dos grups més bons dels que es dedicaven bàsicament o gairebé completament a temes instrumentals dels anys 60 espanyols: Pequeniques i Relàmpagos. En aquest cas van ser los Relàmpagos, que curiosament van fer com una sardana moderna, la que tu demanes, Nit de Llampecs, el 1965. Era un grup format a Madrid, però dedicaven temes a diverses comunitats espanyoles, perquè també van fer un de molt maco dedicat a Galícia.

És bonic, oi? Vosaltres, amb les vostres propostes, i potser sense pretendre-ho, també em feu recordar moltes coses de la meva vida, personal i professional. En aquest cas, em recordo de molts bolos, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors, que jo, durant un temps, quan estava repassant la música dels anys 60, feia una brometa i deia, bueno, em fareu el favor ara, encara que s'aparta del nostre estil pop-rock, de ballar una sardana, això sí, una sardana moderna, moderna pel 1965, oi? Dic, perquè estem intentant que la Generalitat subvencioni aquestes actuacions del Cocodril Club, perquè fem un repàs de tota la música popular dels últims 60 anys, i això és cultura. Així que, si us plau, feu-me el favor de ballar aquesta sardana, que és curta, i així, doncs, potser guanyo punts. I la gent la ballava. Era maco, eh? Cadascú feia el que podia, perquè hi havia alguns, evidentment, que no tenien ni idea. No, i a més, ho feien seriosament, perquè molts es creien la meva broma, fins i tot després a l'acabar tenia que aclarir-ho, no? Bueno, potser no era tan broma. Potser estava basada en fets reals, perquè no estaria malament, oi? Bueno. Mira qué bonito que suena esto.

va ser de les seves més famoses, però em sembla preciosa com tantes d'altres, de la meva debilitat. Battiato és l'artista per al que he fet més quilòmetres per veure-la en directe, quan es podia, perquè ara, malauradament,

0: Batiato, que va tenir el detall de versionar el castellà molts dels seus èxits, havia nascut el 1945 a Itàlia i ens va deixar el 2021. Juan Ramon Pino, des de l'Hospitalet de Llobregat, m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com en el que em diu: Hola Albert, acabo de escuchar el podcast que dedicaste hace tiempo a Batiato y me ha gustado mucho. El trozo musical que has seleccionado ha estado muy bien, al igual que todos los temas. Conozco a Batiato gracias a tu programa y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. Muchas gracias. Pues mira, Juan Ramon, jo em vaig sorprendre molt perquè no ets el primer que em diu que no coneixia Batiato. Home, va tenir un tema molt comercial el 1988, que era el Yo quiero verte danzar, que fins i tot es va fer una versió més ballable per les pistes de ball i coneixen els més joves, no? Una altra cosa és que la majoria del nostre respectable audiència no conegui totes o moltes cançons de Batiato, però que no conegui a l'artista em va estranyar molt, i si jo he contribuït a que algú el conegui i a més li agradi, doncs ja em doneu un altre sentit a fer aquest programa després de més de 31 anys. Et refereixes a un programa especial d'una hora que li vaig dedicar quan ja se sabia que estava molt fumut, poc abans que morís, el 1945. Aquest programa, des de llavors, està disponible a la plataforma iVox.com. Si poseu Cocodril Club, especial Batiato, segurament us sortirà per escoltar en diferit o per descarregar. I Juan Ramon Pino acaba el seu correu dient: Pues nada, no te molesto más, te felicito como siempre por tu programa. En el que estoy escuchando hoy has puesto una pieza de Rod Stewart preciosa y que no conocía. Ah, sí, es aquesta, Poor Love.
1: If that old friend lets you down and a true love can't be found.

0: and keep that smile upon your face. I'll be right by your side.
1: Però com tu dius, Juan Ramon Pino va sonar recentment al programa. Una de les coses que intentem és no repetir cançons sovint, tot i que hi ha algunes que al llarg de la història s'han tingut a repetir. Una altra bona amiga del programa, la Marisol Bretón, ho va dir al grup de Facebook quan vaig posar aquesta cançó com una de les meves especials, que no la coneixia i que li va encantar. Of me.
0: Of me.
1: Sempre formaràs part de mi. Amor pur, Rod Stewart. Per cert, que aquí hi ha un altre que m'ha dedicat un temps i que no em demana res a canvi, en David Sens. Diu, bon dia, Albert, i a tot l'equip pel viatge que ens oferiu a través de la música i del temps. Gràcies. És el sentiment que millor expressa el que sento a l'escoltar el teu programa. Les estones que passo escoltant-lo són meravelloses i màgiques. Recordo un anunci que feien fa temps que deia «Seria terrible vivir sin música». Diu, bueno, jo crec que seria impossible. Home, no, impossible no ho sé, però que seria molt més avorrit i que seria un rotllo, això segur, eh? Diu, una abraçada molt forta a tot l'equip que feu possible aquesta perla de programa i a tots els cocos que espero que tinguem per molts anys. Salutacions, David Sens. Moltes gràcies, David. Oye, Juan Ramon, però permíteme otra de vaciato.

Tieto Forever. I ara, la meva especial d'avui. Molt poc coneguda. Es diu Amorose i canta Kiki Dee.

Amorosa. Era 1973, que per cert, tu ja hi eres? No, no va ser gaire coneguda. La cantant Kiki Dee, anglesa, nascuda a Bradford el 1947, que continua en actiu i que no s'ha casat mai. Diu que mai es va casar ni va tenir fills perquè estava massa centrada en la seva carrera. I ha admès que la seva exitosa carrera com a cantant podria haver-li costat la seva vida personal, perquè li va dedicar molt de temps. És que no es pot estar per tot. Però el seu gran èxit va arribar al 76 fent duet amb Elton John.

0: que aquí es va dir No me des corazones. El gran èxit comercial de Kick i Dee al costat d'Elton John, que el 1976 va arribar al número 1 al seu país, al Regne Unit, però també als Estats Units. A la llista Billboard Hot 100.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Sí, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però millor, perquè això és ràdio. Així que imagina't el que vulguis. Aquesta és una ràdio que encara espera de tant en tant emocionar-te. Si t'acabes d'incorporar a la nostra sintonia i això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes de gust, ja has fet tard. Però aquí, no et preocupis, tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify i a YouTube. Si vols participar, pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Què tal, Tarragona? Des de Tarragona m'escriu la Imma González i em diu: m'encanta el teu programa, l'he descobert fa poc. Voldria compartir amb els cocos Aquarela de Toquinho, que em porta molts records i molt bons de 1983. Sí, va ser un gran èxit seu.

0: Qué bonito. Gràcies, Imma. Imma González, de Tarragona, per recordar-nos aquesta cançó de Toquinho, nascut a São Paulo el 1946, cançó que va triomfar i molt el 1983 i 1984. Víctor Hugo fa molts i molts anys ja va dir: la música expressa allò que no es pot dir en paraules, però que tampoc es pot quedar en silenci.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Els anys han demostrat que el grup de pop espanyol que ha venut més discos per damunt de tots els altres ha estat Mecano.

0: Let It Be. 1970, poc abans que separessin els Beatles, ha estat la cançó que li hagués agradat escriure a la nostra convidada, Ana Torroja de Mecano.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Encantat de la vida, però m'agradaria que tu també diguessis la teva. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. En tenim molts, paciència. Hi ha correus que van amb molt de retard i altres que no surten mai perquè no encaixen en la línia del programa, no? I els descartem. En realitat, són propostes les que rebem de part vostra, Així ens ha funcionat des del llunyà octubre de 1993. Hi ha alguna cançó que necessitis escoltar cada cert temps? És a dir, que la tinguis a mà, la farmaciola d'emergències musicals? Per si un dia estàs fotut, o tot el contrari, per si un dia estàs molt content? Digue-m'ho, que la compartirem. Així ho ha fet en Xavier des de Sabadell, on tenim moltíssims amics, de sempre, de tota la vida. Què passa, Sabadell? Diu, hola Albert, sóc incapaç ja de trobar més bons adjectius per elogiar la fantàstica labor que fas en poder sentir les cançons tan boniques que selecciones. Ets molt amable, Xavi. A mi m'agradaria poder tornar a sentir la cançó de la Eva Cassidy, Take Me to the River. Una abraçada des de Sabadell. Doncs aquí la tens.

Take me to the river. Porta'm al riu. Eva Cassidy, que va viure pocs anys, va morir molt jove. Va néixer el 1963 i ha marxat el 1996. Té molts admiradors, entre grans artistes com Roberta Flack, Paul McCartney, que així ho han declarat, amb el seu estil folk, soul i blues. Gràcies, Xavier de Sabadell, per la teva proposta. Per casualitat, hi ha alguna cançó que t'emocioni? Que et posi la pell de gallina? Digue'm quina és, que estarem encantats de compartir-la. Envia'm un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Manel Martínez des de Terrassa, on també sabem que tenim molts i molts amics. Què passa, Terrassa? Cançó que m'emociona. Primerament, felicitar-te per com portes el teu programa, moltes gràcies, i per proposar-te que posis una cançó de George Michael que es diu Jesus to a Child, que és una delícia. Enhorabona per al programa i llarga vida als cocos de Manel Martínez de Terrassa. Jesús a un nen, publicada el 1996. George Michael la va dedicar a la seva parella, que va morir tràgicament. Es deia Anselmo Felipa, era brasiler. El va conèixer en un concert i moria 2 anys més tard a causa de la sida. En el seu moment, George Michael va dir que va ser el primer gran amor de la seva vida. George Michael també ens va deixar el 2016. Havia nascut a Londres el 1963.

0: Jesus to a Child, Jesús a un nen, del 1996 i de George Michael, dedicada al, segons ell, primer gran amor de la seva vida. La cançó que ens demanava en Manel Martínez des de Terrassa. Però ens agrada acomiadar-nos amb música que et recordi nits de festa i alegria. Amb bona companyia, bon ambient i bona música. Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, almenys una. Alguna t'haurà fet ballar, no? De qualsevol època. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet el Jaume, que diu... La meva discoteca que freqüentava més era Performance, de Barcelona. Per aquella època jo tenia una Lobito, la del dipòsit groc, i quan arribava a la disco ja triomfava. Diu, en fi, la música ens ajuda a recordar quina pallissa t'he fotut, eh? Segueix amb el teu programa, és molt bo i fas feliç a molta gent. Gràcies, una abraçada i salut, Jaume. Però no em dius cap cançó. Mira, de Performance jo recordo que l'any 88 feia la publicitat dins del meu programa dels Malla Musicals. Tenien un jingle, una cançoneta que deia... A veure si me'n recordo, deia... Performance. I llavors jo parlava sobre i anunciava les pròximes festes de la discoteca. Així que segur que, per exemple, va sonar el Yeke Yeke. Sí, el Yeke Yeke va ser el gran hit de 1988 a les pistes de ball d'un senyor, Mori Kanté, que va tenir només aquest èxit, One Hit Wonder. Era un cantant de Guinea, però el Yeke Yeke va ser número 1 a Bèlgica, Finlàndia, els Països Baixos i també a Espanya. Ei, procura ser feliç! Cocodril!
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: La majoria de localitats de la nostra geografia ja ha fet aquell acte que coneixem com l'encesa de llums de Nadal. Això significa que s'acosten les festes, és a dir, dies d'alegria, de retrobament... Sí, sí, del que vulgueu, però també significa que ja gairebé ens hem menjat un any més. El temps passa, inevitablement, sense pietat. Per això, i per treure una mica de ferro a tot plegat, avui a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us portem un programa dedicat al pas del temps. Ep, sense dramatitzar. Simplement hem seleccionat una colla de cançons que tenen la paraula Time, temps, en el seu títol. I comencem amb el rei, amb Louis Armstrong, que quan se li va demanar una cançó per posar en una pel·lícula de James Bond, va agafar We Have All the Time in the World. Tenim tot el temps del món. Així que tothom tranquil.

Armstrong, We Have All the Time in the World, gravada l'any 1969 per a la pel·lícula de la nissaga James Bond, 007, el servei secret de Sa Majestat, l'única en què el personatge protagonista està interpretat per l'actor australià George Lazenby. Aquesta cançó també tanca la que fins avui és la darrera pel·lícula de l'agent secret més famós del món, aquella que es titula No Time to Die, sense temps per morir. Continuem amb una cançó que va fer famosa un trompetista blanc gairebé coetani de Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, que va néixer l'any 1903 i va morir amb només 28 anys. L'any 2003, una colla de músics admiradors de Bix li van gravar un disc d'homenatge. Hi havia Dan Barrett en el trombó, Dan Levison en el clarinet, Dick Hyman en el piano i Howard Alden a la guitarra, entre molts altres. I una de les cançons que hi ha en aquest disc es titula There Will Come a Time, Vindrà un temps.

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara és temps perquè tres noies ens parlin del temps, del pas del temps, clar. Tres cantants, tres estils, tres missatges. Comencem amb Polly Bergen, de nom real Nelly Paulina Burgin, que va néixer l'any 1930. No és una personalitat massa coneguda en els cercles jazzístics perquè va ser una persona que es va moure en àmbits molt diferents, en general sempre amb bons resultats. Va ser cantant, actriu, presentadora de televisió, escriptora i empresària. Avui us la portem, òbviament, com a cantant i ens fa una versió de As Time Goes By, que podríem traduir com A mesura que passa el temps i que la majoria de persones coneixem perquè la canten a la pel·lícula Casablanca, aquella clàssica de 1942 amb Humphrey Bogart i Ingrid Bergman. Aquí la teniu, doncs, As Time Goes By.

Paul Bergen ens acaba de cantar As Time Goes By, la cançó que es va fer famosa dins de la pel·lícula Casablanca. I ara arriba el torn de Janis Siegel, una cantant que representa el 25% del grup vocal Manhattan Transfer i que fa poques setmanes ha actuat a Barcelona dins del Festival de Jazz de la ciutat. Tenim un disc que va gravar l'any 2003 en el que hi ha una cançó que té un títol molt semblant a la que acabem d'escoltar. Era As Time Goes By i la que escoltarem ara és How the Time Goes By. Com passa el temps. A part de la veu de Janis Siegel, sentirem el saxo tenor de Houston Person i la guitarra de Russell Malone. Aquí la teniu, Janis Siegel.

I després de Janis Siegel, i per tancar aquest trio de veus femenines, ara escoltarem a Rachel Ferrell, una cantant negra que té actualment 64 anys i que ha tingut èxit en diversos camps com a cantant. Per exemple, ha triomfat en el rhythm and blues, en el gospel, en el pop, però és una cantant que en el món del jazz se la considera una de les veus més personals i més expressives de les darreres dècades. Va gravar el seu primer disc a nom propi l'any 1990 i va fer diana, perquè aquesta gravació, titulada The First Instrument, se la considera una obra imprescindible. Com a mostra, us portem Don't Waste Your Time, No Perdis el Temps, que, a més, és una composició pròpia de Rachel Ferrell.

0: Hi, this is Ingrid Jensen with A Little Cold, and you're listening to Jazz It.
1: Seguim viatjant per l'univers del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ara escoltarem jazz blanc de la costa oest dels Estats Units. Els primers són una parella de fet que en el seu moment es van convertir en personatges populars. Chet Baker, trompeta, i Art Pepper, saxo alt. Tots dos eren instrumentistes virtuosos i tots dos van tenir molts problemes amb les drogues, amb l'heroïna concretament. Pepper es va poder arribar a rehabilitar, però Baker va arrossegar aquesta maledicció pràcticament fins a la seva mort, que es va produir a Amsterdam en circumstàncies estranyes. De joves, però, tocaven com els àngels i es volien menjar el món. I aquí els tenim, amb una composició del saxofonista, de Art Pepper, dedicada al corresponsal de la revista especialitzada en jazz, Downbeat, a Califòrnia. Aquest corresponsal es deia John Tynan i la cançó es titula Tynan Time.

Chet Baker i Art Pepper ens han portat Time and Time. Però si parlem de l'utilització en jazz de la paraula time, temps, l'autèntic especialista és, sens dubte, el pianista Dave Brubeck. Va gravar 6 discos d'estudi amb la paraula time en el títol. Són Brubeck Time, que és de l'any 55, Time Out, que és de l'any 59, Time Further Out, que és de l'any 61 i és un disc que té una obra de Joan Miró a la portada, Countdown, Time in Outer Space, de l'any 62, Time Changes, del 64, Time In, del 66, i encara es va editar un recopilatori l'any 1972 que es titulava Adventures in Time. Però en tots aquests discos només hi hem trobat una cançó que porti Time en el títol i forma part del disc de 1966. De fet, és la cançó que li dona títol, Time In.

0: Hello, this is Dr. Lonnie Smith, and you're listening to Barcelona.
1: El temps passa també en el nostre programa. El temps passa també a Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ens acostem al final. Donem pas a dos trompetistes. El primer és blanc i sempre se l'inclou dins del grup de músics fidels als valors del jazz clàssic. Estem parlant de Ruby Braff, nascut l'any 1927. Quan després de la Segona Guerra Mundial van arribar temps de canvis amb l'aparició del bebop, ell, com molts altres, els que la crítica va batejar com a mainstreamers, es van mantenir voluntàriament una mica passats de moda. Però això sí, ho van fer animats per un exèrcit de fans que avui en dia segueixen sent fidels a aquesta proposta. A Ruby Braff us el portem al costat del pianista Hank Jones i del saxofonista tenor Al Conn. I tots plegats ens porten una balada deliciosa. Bidding My Time, esperant el meu temps.

I ara, per totes aquelles persones que ni volen esperar ni volen tenir les coses massa aviat, que les volen en el moment oportú. Aquí teniu Just in Time, una gravació de desembre de 1958, signada pel trompetista Art Farmer i el saxofonista Benny Golson, que lideren el seu grup més famós, el Justet. Aquesta formació no va estar activa un temps massa llarg, però, sens dubte, va ser un temps molt intens.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Favino Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Acabarem el Jazz It d'avui amb Don Braden, un saxofonista que el passat setembre ens va visitar. El primer disc que va gravar Don Braden com a líder és de gener de 1991 i és una exquisidesa. És un disc fresc, intens, lluminós i jove. Al seu costat hi havia Tom Harrell a la trompeta, Benny Green en el piano, Christian McBride en el baix i Carl Allen a la bateria. Un dream team de talent jove en aquell moment. El títol del disc, The Time Is Now, ara és el moment. Ens apropiem del títol i us diem que ara és el moment d'acabar Jazz It i que amb The Time Is Now us diem adeu l'equip habitual. Jordi Bortomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon...

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tomb diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
4: Jo crec que, pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha... molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant... Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? Si les ovelles van bé és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... dur en el sentit que no... vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... és molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... bueno, saps, que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells, o jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia, a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
3: Ah. Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peixar els animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i al fons l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
4: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estàtum, vull dir, feina d'ordinador, tot el dia, saps, treballant temes que si sortís a fora, saps, podria com, vull dir, no sé, saps, que és com, podria estar fent mil altres coses, saps, que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Avinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
0: Ja vaig a l'escola, però...
4: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre dic, no?, que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'haguis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
3: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
4: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, pues, hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors, pues, després d'aquestes setmanes de teoria, marxem uns primers 2 mesos de pràctiques, amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat, pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extensos, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
3: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
4: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes també no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps? És tot una roda. Quan no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Angrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
3: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
4: ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia, és que no tens temps de fer la resta de, del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, de, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, no, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, doncs aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
3: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar que la seva àvia, el Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera, però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, en millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
4: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o, sí, o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitza discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com a algú pues, que tinguin els seus dies de festa, ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com amb certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... és també com... entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? estàs contribuint amb altres coses. Això és al final qui s'enriqueix, és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
3: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
4: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues, vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, o com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
3: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la Geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
4: Clar, jo crec que és, al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt, també bueno, amb meia i això, de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà, pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
3: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de deshabituació tabàquica i per fer-ho doncs, tenim allò responsables de la unitat de tabaquisme de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès. Concretament ens acompanya la coordinadora del projecte d'Hospital Sense Fum, que es va tirar endavant des del 2005. Això vol dir que ja porten 20 anys al darrere d'aquest projecte, és la Gemma Mallor. Benvinguda, Gemma.
2: Hola, bon dia.
1: Molt bon dia. I també ens acompanya la Pilar Villalba, que és infermera referent també de la unitat de tabaquisme de l'Hospital de Mollet. Benvinguda, Pilar.
3: Hola, moltes gràcies, bon dia.
1: Amb totes dues volem parlar d'això de deshabituació tabàquica. Ningú se li escapa també que just la setmana vinent, el dia 31 de maig, és el Dia Mundial Sense Tabac. Però anem a parlar primer de tot de Llamallor. Aquest projecte d'Hospital Sense Fum, aquí a Mollet del Vallès, arrencava. Hem de dir que l'Hospital de Mollet és un dels hospitals de referència a nivell de Catalunya en deshabituació tabàquica. I dèiem que aquest projecte naixia el 2005, d'això fa 20 anys. Gemma, parla'ns una miqueta d'aquest projecte.
2: Sí, fa 20 anys i fa els 20 anys que estic al cap de tot això. Vam començar una mica entre dues persones portant-ho i a poc a poc ens hem anat fent grans. Vam començar primer intentant amb els treballadors, després vam dir que volíem fer alguna cosa amb els pacients i després vam començar amb alguns pacients i a poc hem anat cada vegada més i ara ja són tots els pacients que ingressen, que són fumadors, tots tenen ajuda. A vegades només és psicològica i a vegades sí que és veritat que hi ha tractament també, però bueno, sempre ajuda psicològica. A poc hem anat volent fer més coses i aleshores vam arribar un moment que vam dir és que quan un pacient se'n va d'alta, el perdem. Aleshores vam treballar en primària i el que fem és que ara quan un pacient se'n va d'alta, nosaltres el derivem a primària i des de primària fan el seguiment i després nosaltres podem tenir una mica un feedback de com va el pacient i sabem si han deixat de fumar, si no han deixat de fumar, si continuen, si no... Bueno.
1: Que em comentaves, Gemma, que sou dels pocs hospitals, no sé si l'únic, que feu aquesta vinculació en primària, no?
2: De moment som l'únic i sí que és veritat que ens van trucant d'altres hospitals per veure com ho fem. I clar, molt bé, l'hospital ho pot voler fer, però l'important és tenir bé la xarxa de primària.
1: Uh-huh. Satisfacció? Després d'aquests 20 anys, pues no sé si tant a nivell allò dels professionals, dels treballadors de la Fundació, que s'hi interessen, no?, per deixar l'hàbit tabàquic.
2: Sí, tenim un servei de prevenció que també és molt actiu i que fa moltes coses amb els treballadors i ara, per exemple, pel Dia Mundial el que fem és que també els donem un premi als treballadors que porten un any sense fumar i se'ls té en compte.
1: Uh-huh. I pel que fa als pacients, hi ha bona acollida? Deies allò, suposo que un dels qüestionaris quan una persona ingressa és saber-ne si és fumadora o no i llavors aprofiteu, no?, per fer aquesta tasca.
2: Sí, quan es fa l'entrevista a l'ingrés, que es fa la valoració infermera, una de les preguntes és l'hàbit tabàquic. Aleshores ja directament ja et volca amb una valoració de tabaquisme i a partir d'aquí ja, bueno, la infermera de les unitats ja estan totes formades, estan formades en consell mínim i elles poden fer, però després tenen unes infermeres referents que qualsevol dubte, qualsevol qüestió que tinguin els hi poden comentar.
1: Doncs parlant d'infermeres referent, així l'hem presentada la Pilar, la Pilar Villalba. Explica'ns una miqueta això al dia a dia, en què consisteix, comentava, no?, la Gemma, que en el qüestionari, no?, en aquesta valoració d'infermera, una de les preguntes és si ets o no fumador. A partir d'aquí, què passa?
3: Bueno, primer le preguntem això a la breu infermera si és fumador, si no és fumador. Si ens contesten que no, pues ja està. Si es contesta que sí, sobre el que diu la meva companya, una valoració que és més especificada a l'hàbit tabàquic, que li preguntem si des de quan està fumant, l'edat d'inici que va fumar, quants cigarretes fumava, si quantes cigarretes actualment fuma, si alguna vegada ha deixat de fumar el temps que ha estat sense fumar, quants intents ha fet, i aleshores li preguntem si necessita ajuda mentre que està a l'hospital per deixar de fumar o per poder pal·liar aquesta abstinència, i ells són lliures de dir doncs sí o no. N'hi ha gent que diuen que no, i després al cap d'un dia o dos diuen, saps, és que estic passant una mica malament, necessito l'ajuda. I aleshores, doncs, basant-nos en aquestes preguntes, doncs nosaltres doncs, tenim un tractament que és substitutiu de la nicotina, i que són uns pagats que segons les cigarretes que ens diuen i segons tal, doncs li posem un pagat un altre.
1: Perquè m'imagino que una persona ingressada, això era una imatge molt típica abans, no? Que veies que el pacient sortia a l'exterior de l'hospital i fumava. Sí. Això no està permès.
3: No, no està permès. Bueno,
1: de fet, a més, tenim els entorns sense fum,
3: exacte,
1: que també són precisament els centres hospitalaris, no?
3: Sí, exacte. O sigui, tu quan surtes de l'hospital tens una zona que està delimitada com a espai sense fum. Aleshores, ni pacients, ni acompanyants, ni professionals podem sortir a fumar. I aleshores, per ells mateixos, els pacients, nosaltres li oferim aquest servei. De vegades diuen que sí, i va molt bé, i aleshores continuen amb aquesta bona sensació, continuen en ambulatori, i nosaltres fem el seguiment en ambulatori.
1: Mm-hmm. I habitualment deies, ens parlaves d'uns pagats, no? Mm-hmm. Que substitueixen el que és la nicotina, que és, imagino, el producte que genera aquesta addicció.
3: Sí.
1: Hi ha algun altre tipus de suport? O únicament allò?
3: En l'hospital, sí. El que fem, el més utilitzat és el pagat. Mm-hmm. Després, d'altres tractaments que podem tenir són xiclets i són pastilles, però això ja també és més tema d'ambulatori.
1: Ha comentat la Pilar, preguntem si ets fumador o no. Jo no sé si pregunteu també, o ets exfumador?
3: També.
1: Ho dic perquè, clar, una persona pot ser exfumadora, trobar-se en una situació un pèl traumàtica, no? Mm. Segons l'abordatge que hagi de tenir en el centre hospitalari, i pot haver-hi una recaiguda, encara que portis molt de temps, no? Sense fumar o no?
3: Sí.
1: Sí.
3: Sí, pot haver-hi.
1: És a dir que...
3: No és exclusiu.
1: Uh-huh. És a dir que la pregunta la feu. Sí, és a dir, vostè no fuma, sí, però ha estat fumador abans,
3: sí,
1: no?
3: Sí. Sí, si ha deixat de fumar, te diuen que sí, quant de temps. Uh-huh. No? I en el moment de quan... Moltes vegades ja li preguntes, i en el moment de deixar de fumar, quants cigarretes fumaves? Doncs fumava tal, o a vegades et diuen, pues fumava i he anat disminuint i vaig deixar de fumar, o encara segueixo fumant, bueno, segons, hi ha moltes persones, moltes probabilitats.
1: Uh-huh.
3: De situacions.
1: Uh-huh. Comentàvem, això és el suport sobretot a pacients, en el cas de professionals, de companys de feina. Dèieu que teniu allò una unitat també de prevenció de la salut, que també assessoren i que potser us deriven, no? Allò professionals que diuen, escolta'm, jo vull deixar de fumar.
2: És que dintre de la unitat de vigilància
1: esteu
2: per
1: vosaltres.
2: La salut està la Sònia, que la Sònia també és una referent de tabaquisme.
1: Uh-huh.
2: Aleshores, tenim una mica referents a diversos llocs. Tenim referents a hospitalització, que s'encarreguen de tot pacient ingressat. Tenim a la Sònia, després també tenim el sociosanitari, que està a l'Hortència. Tenim una mica dividit per ocupar... També tenim a Salut Mental la Roser.
1: Uh-huh.
2: Una mica estem dividides.
1: Molt bé. Esteu allò, escampades per tots els, no, els equipaments que depenen,
2: exacte,
1: de la Fundació,
2: sí,
1: Sanitària de,
2: exacte,
1: Mollet del
2: per
1: Vallès.
2: Per poder agafar tot el personal.
1: Diem, tota aquesta informació és quan la persona ingressa, si la persona accepta el tractament. No sé si durant la seva estada aneu fent allò alguna mena de seguiment de com evoluciona, si es fa... es faran espirometries, allò de dir, escolta'm, doncs mira, en aquest temps ha reduït, no?, la quantitat o la teva capacitat de...
3: Sí, precisa, sí.
1: Sí.
3: Sí. Uh-huh. És igual que si al començament de la nostra valoració necessita uns pagats d'una dosi mínima i en la seva estança, doncs, valorem que necessita un augment de la dosificació, ho parlem, i pel benefici del pacient se li augmenta. O sigui, és una revaloració constant. És un feedback entre el pacient i l'infermera.
1: Clar, i a més m'imagino que també teniu molt en compte que no sigui una dosi que...
3: Que no sigui contraindicada.
1: Exacte, que estigui contraindicada pel tractament que hagi de rebre aquella persona, no?
3: Sí, tant.
1: Quina és la resposta que esteu tenint, allò, Gemma, el tema aquest de dir portem 20 anys treballant, la resposta de, sobretot del pacient ingressat, i amb la derivació, per exemple, a la primària, des de quan la feu?
2: La derivació a la primària la vam començar a fer, ara no diria una mentida, no me'n recordo exactament, però la vam començar a fer bastant abans de la pandèmia, vam fer moltes proves, no acabava de funcionar, i just abans de la pandèmia, que estava funcionant bé i teníem bons resultats, va venir la pandèmia, vam deixar de fer-ho, la veritat, perquè estàvem per moltes altres coses, i ara hem tornat a començar una altra vegada i estem parlant de... no me'n recordo si a l'últim... 100 i pico. Derivacions.
1: Derivacions.
2: Sí.
1: L'any.
2: Sí. Sí.
1: Mm-hmm. Sí. I una miqueta, què és el que es fa? És a dir, quan la persona rep l'alta, se li planteja allò la possibilitat de fer un seguiment des de la primària?
2: En el moment de l'alta, nosaltres els diem que vagin a primària, però com que no asseguràvem realment que hi anessin, el que fem bàsicament és que nosaltres enviem un mail a una oficina d'enllaç. Aleshores, aquesta oficina d'enllaç directament ja parla directament amb el seu centre de primària i amb el seu equip referent de primària. I aleshores ells ja els truquen i ja saben que és una persona fumadora.
1: Una persona fumadora que està en el procés de deixar de fumar i que si necessita suport...
2: Exacte, perquè a vegades són persones que han deixat de fumar i els hem donat un tractament i han de fer el seguiment del tractament, i a vegades són persones fumadores que només el fet d'ingressar ja no fumen i diuen, no, jo estic bé, no necessito res. Però tu no saps si quan arribin a casa hi haurà una recaiguda, perquè, clar, arriben al teu ambient de casa, on tu has estat sempre, a l'habitació on tu fumaves, amb les teves cigarretes allà, els Andrés...
1: També és cert que a la primària ens consta que fan sessions grupals, que també de vegades reforcen, no?,
2: sí,
1: el que és l'acció de deixar de fumar, el veure doncs iguals que estan en el mateix procés.
2: Sí, per això hem de tenir en compte que a primària tenim gent molt formada per fer això, i ells ja mateixos ja tenen, primer tenen referents de tabaquisme a tots els centres, i després la infermera referent del pacient també ho pot portar, i si té qualsevol dubte pregunta a l'específica de tabaquisme.
1: Pilar, no ho hem comentat, però per què és tan dolent el tabac?
3: Bueno, el tabac en si està format per molts elements que són nocius per la salut. La nicotina, elements irritants, els quitrans, agents cancerígens i el monòxid de carboni. Hem de tenir en compte que el tabac és una droga legal, amb la qual el tabaquisme és una drogodependència en el qual intervenen molts factors de comportament psicològic, socials i farmacològics. Les persones fumadores, que són aquelles que consumeixen el tabac, sigui de manera habitual, jo no fumo tot el dia, un dia sí, uns dos, tals, també són persones fumadores. I un fumador passiu, que moltes vegades no el tenim en compte, és aquella persona que, tot i que no és fumadora, aspira al fum del tabac. I aleshores també té les seves conseqüències.
1: És, de fet, allò, li he preguntat allò a la Pilar perquè és dolent el tabac, no?, quan hi ha una quantitat de campanyes, sobretot aprofitant allò el dia 31 de maig, però al llarg de tot l'any, de fet, quan parlem de qualsevol tema de salut, una de les qüestions que sempre es plantegen és, clar, que el tabac, doncs, pot generar, no?, pot ser causa de malalties molt més greus,
3: sí,
1: no únicament respiratòries, també
3: sí,
1: cardiovasculars.
3: N'hi ha molts de riscos al tabac per la salut. Per exemple, el tabac disminueix la capacitat pulmonar, i amb això vol dir que provoca malalties respiratòries importants. També augmenta 12 vegades el risc de tenir càncer de pulmó. I això, aquest risc, està molt relacionat amb el nombre de cigarretes que fumem, l'edat d'iniciació en aquest hàbit, les maneres de fumar, el tabac també augmenten, l'exposició del pulmó al fum, també tenim molt risc de tenir un infart de miocardi, que supliquen les persones que són fumadores. Pues, com tu deies, que el tabac constitueix un factor de risc cardiovascular que és de primer ordre. Però tampoc ens hem d'oblidar que el tabac també és l'origen de l'aparició de càncers de laringe, de boca, d'esòfag, de les úlceres gàstriques i duodenals són les més freqüents en persones fumadores. Són moltes les coses que el tabac inclús pot disminuir la visió i els reflexos del conductor, sobretot quan estem conduint, que moltes vegades veiem a les persones que estan conduint i fumant a la vegada, no? I sobretot que tampoc ens podem oblidar que el tabaquisme és un factor que sobretot a l'estiu ens influeix en els incendis forestals, no? I doncs, hi ha molts riscos de tabac i envers tots els beneficis que tenim quan deixem de fumar.
1: Afegirem això que comenta la Pilar també, que és un factor, no sé si de risc, però que ens afecta la butxaca, sí, perquè també sí. El preu és important, el cost que té. Sí. Estava pensant, el tractament de la unitat de tabaquisme que teniu a l'hospital és per professionals i persones ingressades, però estava pensant en el cas d'abans i encara ara hi ha dones fumadores que quan es queden embarassades es plantegen deixar de fumar. No sé si, com és un ingrés que hi haurà en un moment o altre a l'hospital, si des de la unitat també feu l'abordatge aquest de dones que vulguin, o això es treballa des de la primària abans de...
2: Des de la primària.
1: Des de la primària.
2: Des de la primària. Sí, nosaltres només en el moment de l'ingrés. Abans de l'ingrés o posterior a l'ingrés és primària tot.
1: I al igual que vosaltres feu aquest enviament de dades a la primària, ja la inversa? És a dir, des de la primària, si saben que una persona ha d'ingressar, us diuen, escolta'm, aquesta persona està en tractament...
2: De moment no. Però ja et dic que fem la derivació, però sí que és veritat que ara, per exemple, el dilluns que ve tenim una altra reunió en primària perquè volem acabar de perfilar coses,
1: I podria ser aquesta, no? Sí, allò sí, que sí. Hi hagi un feedback que també... Doncs...
2: Sí, vull dir que hi ha diverses coses que saps allò que queden pendents i les hem d'acabar de perfilar i aquesta seria una.
1: Jo abans li comentava a la Gemma, recordem que la Gemma Mayor és la coordinadora d'aquest projecte d'Hospital Sense Fum, que va néixer fa 20 anys i que ens reconeixia. Sí, sí, és que porto 20 anys allò al capdavant, no?, d'aquest projecte. Quina és la major satisfacció que n'heu tingut? Hem comentat que teniu enquestes que van doncs, assenyalant que... Bé, els èxits, no?, que heu aconseguit tant a nivell de professionals que han deixat de fumar com de pacients.
2: I després també tenim un reconeixement a nivell mundial perquè tenim el nivell or. És a nivell mundial, vull dir, l'ICO ens va donar una menció or i un cop l'ICO et dona la menció or, tu et presentes el or mundial i el tenim.
1: I això vol dir que...
2: Que som importants.
1: Que sou importants, que ho feu molt bé. Que ho feu molt bé.
2: I això també és una mica que et dona et pica, no?, de dir, no, és que m'he de mantenir aquí, perquè jo sempre dic que el difícil no és arribar, sinó mantenir. I hem de mantenir-nos.
1: I Gemma, i a nivell allò més humà, més personal... allò d'algun company, companya de feina que t'hagi dit gràcies, no?
2: Sí.
1: O que hagis vist allò que després de diferents recaigudes finalment ho han aconseguit, no sé si tens alguna història d'aquelles que t'hagi impactat més
2: que
1: una altra.
2: Home, gent que li costa, no? I que et diu, és que no puc, perquè jo soc de les que jo veig fumar i jo no els hi dic res, jo les deixo. I després, de tant en tant...
1: Tu has estat fumadora, Gemma?
2: Mai.
1: Mai. I tu, Pilar?
3: Jo sí, jo sóc exfumadora.
1: Exfumadora. Molt bé.
2: Mai, però a vegades et deien... Jo no els hi deia res i et deien... I tu com baixes i les veus? Jo no. La persona decideix quan vol deixar de fumar. I a vegades li pots dir, si fumessis menys, però mai insisteixes. I després són ells que... Què podria fer? I aleshores li expliques quatre coses i li dius, sobretot, vés a Vigilància per la Salut, que t'ajudaran. I després et diuen, saps què? Que m'ha anat bé, que estic bé, que... i no fumo, i satisfets, i tu també satisfeta de que ho hagin pogut aconseguir.
1: Mm-hmm. En el teu cas, Pilar, vas passar per la unitat de tabaquisme?
3: No.
1: O per la de Vigilància de la Salut?
3: No, jo vaig ser personal, Jo fa 16 anys que no fumo. Jo fumava 2 paquets diaris i jo mateixa m'ho vaig fer sola i ho vaig fer sense res, amb dieta, exercici i força de voluntat, perquè no, aleshores no estava encara jo a l'hospital. I però per això que jo vaig veure molts beneficis després, que al començament que et diuen és molt fàcil, no és fàcil, és dificultós, i la persona que vulgui deixar de fumar és perquè vol deixar de fumar, no perquè li diguin has deixat de fumar, perquè al final no està motivat, no hi ha una automotivació, s'ha de deixar de fumar per un mateix. I el primer any

0: territori, inclús al seu 61 Sanitat Respon, no? Que poden ajudar amb aquestes coses i animar tota la gent, perquè n'hi ha tant beneficis des de els 20 minuts de deixar de fumar que ningú s'ho pensa, a part de l'econòmic, eh?
1: Uh-huh. Ara, escoltant allò a la Pilar, crec que, no sé si va ser l'any passat o una de les jornades d'aquestes del dia sense fum, que el que vau fer precisament per generar consciència era compartir aquestes experiències personals, no? De persones que havien estat fumadores i que ho havien deixat, i que de vegades allò, els testimonis, com ara escoltàvem a la Pilar, són els que un se sent reflectit i diu, doncs si ella ha pogut, jo també, no? Perquè tinc una experiència, una vivència similar.
2: Sí, ho vam fer fa uns anys i cada un explicava la seva experiència, perquè jo sempre dic que les persones són persones i no són números, i que cada un és un món. I a un li anirà bé una cosa, a l'altre una altra, i és bo escoltar l'experiència dels altres.
1: Mm-hmm. Per aquest 31 de maig farem alguna cosa especial? Segur que tots els centres salut hi haurà accions. Imagino que aquí a Mollet del Vallès, a l'hospital també, no?
0: Sí, nosaltres per la setmana sense fum a l'Hospital de Mollet fem diferents coses, però sobretot el dia 30 de maig posarem una taula informativa per informar totes aquelles persones que se'l vulguin apropar, tant siguin pacients, familiars que estiguin, o si estan dant una volta per allà, li podem informar. També fem una enquesta sobre el tabac als professionals de l'FCM, i farem un taller informatiu al centre de la Vinyota i al sociosanitari de Mollet.
1: A l'FCM és la Fundació Sanitària de Mollet,
0: La Fundació Sanitària de Mollet.
1: Sí.
0: I en l'escola Sant Gervasi, els alumnes de cinquè, farem unes xerrades i farem un concurs de dibuixos. També, com ha dit la companya, la Gemma, a les persones que porten més d'un any sense fumar se'ls hi premiarà, perquè això és un logro, no? Saps? I podem fer partícipes i veure també fer que es vegi que poden deixar de fumar. I després, si passeu per l'hospital, en urgències com a consultes externes, veureu un vídeo, un PowerPoint sobre els consells per deixar de fumar i els mites que n'hi ha.
1: Mm-hmm. Trenquem algun mite? Hi ha algun mite, allò que podem trencar? Allò de dir, doncs...
0: Sí?
1: Hi ha algun mite que es pugui trencar respecte al tabac?
2: Hi ha un llibre sencer de mites.
1: Sí?
2: Hi ha un llibre sencer de mites. Sí. No,
1: sí.
2: Ni el tabac et porta cap benefici, ni no. Et dona més...
1: Autoestima.
2: Més moralitat, no. Ni res. Hi ha un llibre sencer de mites.
0: Se m'ha oblidat dir una cosa.
1: Digues.
0: Que farem un concurs de dibuix infantil del Dia Mundial Sense Tabac per a les filles i fills de tots els professionals de la Fundació Sanitària Mollet.
1: També està bé conscienciar ja des de ben petits.
0: Sí.
2: I tenen premi.
0: Sí, tenen
1: premi.
2: Tindrem uns premis per l'escola Sant Gervasi, que aquests seran només pels alumnes de cinquè, que són els que venen a la xerrada, i a nosaltres a l'hospital ho fem per categories, per edats, i tots els fills de treballadors poden participar i tenen premi també.
0: Des dels 5 anys fins als 16 anys, o sigui que estan tots convidats a fer-ho.
1: Doncs queda dit, gràcies tant a la Gemma com a la Pilar, la Gemma Mayor, recordem, allò coordinadora d'aquest projecte d'Hospital Sense Fum, i la Pilar Villalba, infermera referent d'aquesta unitat de tabaquisme que tenim a la Fundació Sanitària Mollet, que de fet és hospital referent a tot Catalunya, entre altres, però ells hi són, i a més, allò amb aquest reconeixement d'or a nivell internacional. Moltíssimes gràcies, i recordeu, el dia 31 de maig, dia sense tabac, doncs pot ser una data d'inici per deixar de fumar.
2: Exacte. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau, gràcies.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Molt bona tarda i benvinguts a l'Inspira't de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. Us convidem un dia més a compartir amb nosaltres aquest espai de ràdio pensat per a la reflexió, la pausa i sobretot, per a la descoberta de noves perspectives.
1: En un món que sovint massa de pressa, aquí ens agrada baixar el ritme per fixar-nos en aquelles idees i projectes que ens fan créixer i que ens ajuden a entendre millor l'entorn que ens envolta.
0: Avui explorarem camins que ens porten cap al benestar, la creativitat i el creixement personal a través de veus expertes, testimonis inspiradors i una selecció musical per connectar amb el millor que tenim.
1: Us acompanyarem amb molta il·lusió per encomanar-vos ganes de fer, ganes de viure i ganes d'inspirar-nos.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uri de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: I ei, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
2: Bueno, sí, aquesta excusa no ens servirà.
3: Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
2: Que ens haurem d'inventar una altra cosa.
3: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
3: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO Max, protagonitzada per Steve Carell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitjoreta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres, creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig... Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
2: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
3: Va recomanar... Si va fer bronca vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell, eh?
2: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms. Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
3: Perquè ja ho vaig dir aquí...
2: Però el tema era amb ell. Per tant, ja està solucionat.
3: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
2: Sí, ho sé.
3: És agradable, és que és una sèrie molt agradable, la veritat.
2: Bueno,
3: molt,
2: és que
3: molt
2: va una agradable. Mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Però trobo que totes les sèries són així de bon rotlleres.
3: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
2: Pues molt bé.
3: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes. Spoiler, quan acabi el capítol aquests problemes seguiran existint. Llavors,
2: com a llavors mínim... el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com faig jo.
3: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
2: I s'acabarà de seguida, no?
3: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
3: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, en una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
3: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya, doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, i he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que està molt bé.
0: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
3: Segurament, pot ser.
0: Sí, pot ser.
3: És una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir. Doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
2: Ai, per
3: què? De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase. La mirava... amb companyia, la meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
2: Per tant...
3: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però d'aquesta musiqueta així de... molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
2: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic perquè com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
3: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
3: A nivell tècnic, a l'Ivan aquestes coses li agraden, molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitjana que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
3: dic que sigui bona o dolenta, això ara no hi entraré jo. Mi no m'està agradant. Per mi, no entenc tampoc tan bombo amb d'estudio.
0: Vale.
3: No passa res.
0: No. El món continua.
3: El món continua, correcte. Sí.
2: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
3: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
2: A veure, cancelen...
3: Torna-hi.
2: Perdona, que...
3: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continua?
2: Ah, correcte, sabeu el que no continua? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero...
3: Un drama, mai millor dit.
2: ...acabarà amb la seva tercera temporada.
3: Oh.
2: S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant ara a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home,
2: seria un detall, sí. Seria un detall, sabent-ho a priori,
0: sí,
2: que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
3: Que tanquin amb pany forrellat, no? I...
0: Que deixin de respirar.
2: Jo, mira,
3: vaja,
2: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que respires una sèrie dolenta.
3: No, és que hi ha moltes sèries dolentes, eh?
2: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Aitana Sánchez Gijón...
0: És que jo no sé què fa...
2: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de què la direcció, de què tal, no deixen lluir els actors.
0: Uh-huh.
2: A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols... Uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
3: No es pot comparar.
2: No. Millor que no ho facis. Jo millor que no ho facis.
3: És que no es pot. Crec que són dues coses completament
2: diferents. Però...
3: Crec que respirar no és competència de Pit ni viceversa.
2: No. A veure, jo... En qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Beat,
3: sí,
2: amb House,
3: però...
2: o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
3: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
2: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
3: Com?
2: A nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
3: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira,
2: els
3: que és...
2: metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
3: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa, és tramposa, la comparativa,
2: sí,
3: de Respira amb Deli.
2: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, Respira és duro.
0: Molt bé.
3: Segurament.
2: No te diré que celebrem...
3: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una sèrie es cancel·li.
2: No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina, serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense
2: feina. Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
2: No?
0: Sí.
3: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
2: Home, no.
3: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
2: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
3: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
2: I tant. Inhala, exhala, respira, eh? Que era
3: això,
2: el lema
3: és, això és el lema, eh?
0: Això és el lema, mare meva.
3: Doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, que dolent.
3: És que, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
4: Eu tenho direito de ficar.

0: continuar agora, mas a gente fica.
1: Perigoso levar as crianças.
2: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, una policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
3: Vaja.
2: Bueno. Pot estar bé.
3: Pot estar bé.
2: A Disney Plus també.
4: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
3: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
2: Ah, molt bé. Hòstia, milles.
3: Ho sento.
2: A Disney Plus arriba El Encargado.
5: Hola, Eliseo.
6: Buen día, Martita.
7: ¿Cuánto le cobraste?
8: 14.000. Toma.
7: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
8: Dale.
7: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
6: Hace 30 años que trabajo acá.
2: Es una comedia dramática.
3: Vaya
2: oxímoron, pero bueno.
3: No, ¿por qué?
2: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
3: Se viene.
4: No se viene, però és un...
2: Com és allò de la...
4: És un debat a tenir perquè...
2: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
3: Vaja, no...
2: Hi ha una frase que el...
3: No, no et puc ajudar. Vaig a buscar-la, ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
2: Vale,
3: pots conduir-lo.
2: Ivan, a veure, continua.
4: Ah, ja he de continuar jo?
2: No, vull dir que per què, bueno.
4: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
2: Perquè una comèdia és de per riure.
4: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
2: Ah, no?
4: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
2: Molt bé. Jo vaig explicant, ¿vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures d'Eliseo, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat del propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
3: No, trata d'arrencar-lo, Carlos.
2: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipulador.
4: Vale.
3: És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo quan falles guions?
2: Perquè tinc molta feina, Sergi.
3: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
4: res. Si voleu
3: res.
4: Que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
3: Ja has acabat o no?
2: Sí,
3: pot ser. Tinc tres frases.
2: A veure quina és.
3: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
2: Això era.
3: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
4: Ojo! Estem passant profuns, eh?
2: Jo deia la primera, eh?
4: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
3: Uf, vale? Que pesats en fer aquest xipeu.
4: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mitjançant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
2: Molt bé.
4: Bueno, no, però jo t'he dit que, no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrima a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
2: Sí.
4: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
3: Sí.
4: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan.
3: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
4: No és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, fent traient resultats molt bons i molt interessants.
2: Vale, no ho tornaré a dir.
3: Bueno, no tornarà a passar, eh? No passa res.
2: No, no.
3: Disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
2: Vinga, va, a Netflix, arriba i glòria.
8: É bom ver por aqui na cara.
9: Já vi que a segurança aqui é apertada.
10: We're together in this fight against communism.
11: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco de Leste.
12: A guerra faz-se com armas e não só, é aí que entramos nós.
2: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no acabo de veure
3: el lligam.
2: El lligam, no? Sí.
3: Bueno.
2: Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
13: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: I fins aquí, no?
2: Sí.
3: Ah, és això?
2: És això.
3: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
2: no,
3: gent
2: no, no,
3: de
2: no,
3: trailer.
2: No, no, no, és això, és això.
3: Molt bé.
2: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
3: Jaume, sí.
2: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus? Veus?
3: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
2: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
2: Humor àcid? No sé fins a què...
3: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs al...
2: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té... O sigui, un concepte que té humor... Com a una de les paraules que el defineixen no és humor, eh?
2: És que no ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant les pessigolles,
3: l'humor àcid,
4: eh?
3: L'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
2: Ho podria, sí.
3: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o... del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el respecte.
3: No. Anem a fer un anàlisi...
2: No t'ho sabria. Depèn.
3: Lingüístic.
4: Depèn. Vaja, busco la definició d'humor àcid, també?
3: No, però jo entenc el que diu la Judit.
2: No, vull dir...
3: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que
2: sí,
3: se li diu en castellà.
2: De mala llet.
3: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que m'en dono compte. Però no, perquè ja es veu que no. Faig
2: servir passiu-agressivitat.
4: Sí.
3: Ah, passiu-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
3: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
2: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
3: Molt bé.
2: El que acabes de fer.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
2: això
4: tant,
2: sempre.
4: Si ho sabeu fer, nois...
3: Bueno, total, a Calle 13, que tampoc ho aniré, perquè ja fan a Calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destapate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: L'acabes o no?
3: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
2: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
14: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
15: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
14: No voy a parar.
2: Diu aquí que...
3: T'expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
2: sí,
3: déu-n'hi-do.
2: El que passa que jo...
3: Jo llegeixo llibres més curts que aquesta sinopsis.
2: També diu bastant, tu, a l'hora que llegeixes.
4: Microrelats.
3: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
2: Ja, ho sé, ho sé.
3: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
2: És una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
4: Segur, sí.
3: És la primera vegada que en parlem, que ens hem de parlar,
2: no? La sèrie...
3: Sí.
2: No, aquesta...
3: A tu la tenies ubicada?
2: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred... perquè un que vale. Passa la muntanya...
3: Ah,
2: perquè
3: vale.
2: Jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí, sí, sí, sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
16: Vale.
2: Sí, sí que la vam repassar. Sí. Molt sí bé. Que és llarga, sí, la veritat.
4: Sí, sí. És que, Déu-n'hi-do, tot el que ja he d'explicar de l'Àlex Huguet, eh?
3: Si vols ho deixem aquí, eh?
4: Sí, quasi millor que us mireu la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
2: Sí.
3: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
4: Mira...
3: És produïda per França, eh?
4: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
3: Molt bé. A França, segurament, té més èxit, no?
2: 4 així milions d'espectadors.
4: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
3: 4 milions d'espectadors, molt bé. Donc, sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí, sí.
3: Fan coses bé.
2: Sí,
4: mira, amb una duració de 90 minuts. Ens han
3: cada copiat, capítol?
4: Ens han copiat lo pitjor...
3: El setmanal.
4: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
3: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
2: Sí. Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video. El que arriba és Citadel.
17: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
18: Si me tocas, voy a gritar.
17: Cógelo.
18: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
17: Creía que lo cogerías.

0: els tres es veuen obligats a tornar a l'acció, junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
1: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i sí? guapos que Ui. Són. Tant un com l'altre, són, no són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar, Priyanka Chopra Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona...
2: La parella, de, no?
1: Del... Joe? Del que ha fet més coses.
0: Molt bé.
1: A nivell audiovisual.
2: És que ara no sé si és el Joe o el Nick, però
1: el
2: bueno.
1: Nick. Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula o fa una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i...
0: Molt fàstic.
1: I que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
2: Mitels, deu de ser aquests dos, que sí?
1: Just aquests.
2: Mira, molt bé.
1: Sí, sí.
2: Sí que fan una mica de ràbia.
1: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
2: És el Nick Jonas, no?
1: Sí.
2: Amb la seva parella, o no?
1: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
2: Vale.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
3: Happy Thanksgiving!
4: Happy Thanksgiving!
5: Anna, wait until we're invited.
4: Oh, for God's sake, Kelly, get the hell in here.
6: What? He actually sings in the shower. It's a
5: I do not.
6: Yes, you do.
7: Mommy, can I take Joy to our house?
8: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
9: Joy, you wear a hat, too.
0: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, de, no sé pas de què em sona això, un
2: no?
0: sindicat, Pegasus, un sindicat sí, sí. del crim d'elit i gran no poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. Somos sí. los malos, pero nos organizamos.
2: Correcte.
1: També tenim els nostres drets com a treballadors.
0: Lo de, es con lo del crim organitzat.
2: Bueno, és una organització no, criminal, és... correcte, sí.
0: Aquí treballem bé.
2: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
0: Sí, sí. Exacte.
1: Tenim estatut reglamentat.
2: Hi ha comptabilitat.
1: Jornada completa.
0: 8 hores, les hores extres el paguen.
1: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
10: Your legend... is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, and you're a goner.
11: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can...
0: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
1: Molt bé.
0: Repassem a sense tràiler. A Movistar
2: Venga.
0: Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
1: Atrévete.
0: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé
2: sí?
0: com a sèrie. És un thriller danès, que, o sigui, per
1: jo
0: ser danès
1: aquesta,
0: està molt
1: sembla.
0: Bé. És possible.
1: Jo em sembla que sí. Però
0: basat en una
1: clar.
0: Novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
1: sí.
0: revelen que...
1: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
0: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament.

0: Llamen al desconegut perpetrador, va jugar amb ella una... Com es diu, escondite?
1: Què?
2: Es... Ha fet i amagar, no?
0: Ha fet i... Bueno, sí.
1: Sis capítols té.
0: A involuntària vigilar situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
2: Primer... Perturbador, eh? Això?
1: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
2: Avellana?
1: Sí, és algun fruit sec, caram.
0: Sí, sí, sí.
1: De Chestnut Man es deia la primera temporada, alguna
0: algo
1: cosa així.
0: Sí.
1: I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, la veritat és que està bé, eh? Al principi...
1: Castanya, caram, clar, castanya.
0: Que està una mica com així.
1: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser,
0: sí,
1: alguna cosa així. Que
0: sí, sí, sí, que els deixava al costat del,
1: sí, sí,
0: de
1: sí,
0: la víctima.
1: Molt bé.
0: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gràcies, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
1: De apellido Next.
2: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
0: Com?
2: Bueno, no se la sap, aquesta, l'has dit.
1: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
2: Hi havia un programa Neox, que era molt faltón, que es deia Next, sí, que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava... Mm. Bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut. I llavors, quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next...
0: A la cara?
2: Sí, sí, passi, sí, el que estigui passant, sí, es dona la volta a marxa i torna el, i entra el següent.
1: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi i la
2: de
1: noia
2: Next.
1: I la noia el talla i diu i de apellido Next s'acaba aquí la cita.
0: O sigui, no feu això, a la vida real. Apple TV incondicional arriba a Cosmos, arriba Professor T a Netflix, Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
2: Vaya,
1: falsa.
0: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
1: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
2: No, no, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
0: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
1: diuen que està molt bé aquesta.
0: Plus, sí. The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la Superfriki, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
2: No fa cap falta, això.
1: Berlín, eh?
0: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Sí,
1: home, no està gens malament.
2: No,
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries. Perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
0: Molt bé.
2: De moment tenim Rooster, no? Entre... Dit?
1: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en dos dies tenen la temps. Rooster no és, no és una sèrie d'estiu, Rooster, perquè en poquet ja la tindràs aclarida.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que
2: adeu.
0: Us ve.
2: Adeu.
0: Fins aquí la Show en Sèrie, l'espai de sèries dues.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: I aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, la veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Batiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Als seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Batiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escullo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Batiato, de Franco Batiato, per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà a Ràdio Reloj, de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonia Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Sweet.

0: Escoltes Cocodril Club.
1: Però el piano, on és el piano, Montse?
0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i a molts amics que, pel que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè a més Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metrópolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cine.

L'Hotel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta. Seems like

0: Against the wind.
1: Against the wind.
2: I'm still running against the wind.
0: Contra el vent.
1: Against the wind.
0: Que Bob Seger i la seva Silver Ballet Band va publicar el 1980. Però que està aquí, sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis, i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
4: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia, el servicio social, no ho sé. Aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, amb diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què? De desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

guai. Una cançó guai, en la que Gilbert O'Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor.

0: dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Com ven ni barca nova, no, que va i torna, vull dir, va i ven, sí. Ai.
1: We are walking like in a dolce vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We're living like in a dolce vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques, en fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, Diu, jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley, de promoció a les emissores de ràdio, que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Vallver de Cerdanya que Bonnie M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club. Jo...

0: Les ciutats i els barris són la seva gent. No podrien existir sense les persones, i Tuxal tampoc. Som el somni de gent pionera que volien fer de les ciutats un lloc millor per a tothom. Avui som la suma de l'experiència i els recursos d'empreses especialitzades en el transport de viatgers i treballem per una mobilitat inclusiva, segura i respectuosa amb el medi ambient. Som Tuxal, som Direxis, som persones al servei de persones.
1: Seguimos, son las 10 y 13 minutos. Ahora desde San Fernando en Cádiz nos llega la familia Camarón.

T'hem portat a l'escola, al partit i a treballar. Hem estat a les festes del barri i a tots els esdeveniments importants. De dia i de nit, formem part de la vida d'aquesta ciutat. I ens enorgulleix veure-la créixer. Portem gairebé 40 anys donant un servei de transport públic de qualitat. Nosaltres també hem evolucionat amb nous projectes, però seguim fidels al nostre origen. Ser una empresa d'economia social i arrelada al territori. Sempre al teu costat. Som Direxis. Som Tuxal.

0: mi alma.
1: Joder, qué bonito.
0: Luz de mi alma.
2: Flamencajam, José María Parra.
3: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'Avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
4: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
5: Aquí Badalona.
6: Són les 11.
7: Notícies Badalona.
8: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els baixos de Jumberca estan a punt per obrir el juny al casal de gent gran i al setembre les aules de l'Institut La Riera. Els espais ja s'han enllestit i resten a l'espera de la seva inauguració durant els propers mesos. En una visita aquest divendres, l'alcalde Xavier García Albiol assegura que el casal serà el primer en obrir les portes al públic, ja que es podria inaugurar a mitjans de juny quan acabi d'instal·lar-se tot el mobiliari. Mentrestant, les aules provisionals pels alumnes de batxillerat de l'Institut La Riera ja s'han posat a disposició de la Generalitat, que haurà d'encarregar-se d'acabar els tràmits i moblar-ne les aules. L'alcalde espera que la instal·lació estigui disponible amb l'inici del pròxim curs.
9: Si la Generalitat de Catalunya fa tots els tràmits, per part nostra, l'edifici ja està a disposició dels alumnes, de la Generalitat i de qui correspongui.
8: Per la seva banda, el casal de gent gran donarà servei als barris de Canyador, Casagemes i Manresà. S'oferiran cursos de manualitats, informàtica i compta amb una sala d'actes. Albiol ha recordat que un cop entri en funcionament, l'antic casal de Canyador se cedirà a l'associació veïnal del barri per ubicar-hi la seva nova seu.
9: D'aquesta manera, doncs, donem satisfacció per un costat a la gent gran de Canyador, Manresà i Casagemes i de la resta de Badalona, evidentment, però també trobem una solució a un problema que tenir l'associació de veïns, i és que el local que deixaran buit al casal serà utilitzat per l'associació de veïns.
8: L'accés per a tots dos equipaments està situat a la plaça de Jumberca i tenen una superfície total de més de 1.200 metres quadrats. Les obres han comptat amb un pressupost d'€1.800.000. Cada dia passen pel carrer Enric Borràs prop de 5.500 vehicles. Aquesta és la xifra que ha comptabilitzat la plataforma Pacifiquem Enric Borràs, que assegura que d'aquests, prop de 350 són autobusos. Els veïns d'aquesta via alerten que les obres de pacificació de Francesc Layret hi han fet incrementar el trànsit diari i demanen un estudi de mobilitat per reduir el pas de vehicles. Tot i que durant la pandèmia es va canviar l'asfaltat i es van col·locar bandes reductores de soroll, els veïns del carrer Enric Borràs denuncien que la situació ha canviat poc. Si bé s'ha aconseguit que els turismes redueixin la velocitat, durant els darrers mesos afirmen haver notat un increment en el volum de vehicles que hi passen. Per quantificar-ho, durant una setmana han monitoritzat el trànsit i han conclòs que cada dia hi circulen més de 5.400 vehicles entre cotxes, autobusos, camions i motocicletes. Defensen que les obres de pacificació de Francesc Layret hi tenen molt a veure. La Inés Navarro és membre de la plataforma.
10: Hi han diverses obres que s'estan duent a terme a tota Badalona que impacten, no?, i que fan que tothom, per anar al barri de Progrés o per anar a Barcelona, hagi de passar aquí, per aquí. Tota la pacificació que s'està fent a l'altra banda del centre, perquè nosaltres també som un carrer del centre, ens està impactant contínuament i cada vegada va més increixendo.
8: L'increment del trànsit rodat s'aguditza en ser un carrer d'un únic carril i de poc més de 10 metres. Denuncien vibracions en alguns pisos, soroll des de les 5 del matí provocat pels autobusos, contaminació i brutícia, com ara la pols del fum dels vehicles que entra als habitatges. Els veïns reclamen estudiar la mobilitat del districte per desviar el trànsit cap a altres carrers. Des de la plataforma tenen previst continuar amb les reivindicacions per visibilitzar els problemes que implica conviure amb prop de 5.500 vehicles a diari.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
11: Ningú t'informa com nosaltres.
12: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
13: Doncs
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, en la qual doncs, tindrem algunes interessants novetats per compartir i, sobretot, escoltar junts al llarg de pràcticament que 55 minuts. Avui les obrim precisament amb el grup Book U, que és un projecte d'indie rock en barceloní, nascut al Poble Nou, i amb la seva, podríem dir, tarja de presentació en el món de la música, amb la cançó Llampec Fugaç. Els Book U ens acompanyen per iniciar aquest recorregut per aquestes estrenes d'aquesta setmana.

Es diuen Buc U. Ells són del Poblenou, des de Barcelona ens arriben, i aquesta, la seva tarja de presentació, el Llampec Fugaz, que ens ha acompanyat per obrir avui aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Madonna, amb el seu avançament del que serà el seu nou disc, Confessions on a Dance Floor Part 2, que surt el 3 de juliol, marcant així la tornada a la música dance. Noves cançons després de 7 anys de sequera musical per part de la cantant. I amb aquesta cançó que escoltarem, que es diu Bring Your Love i que ha donat a conèixer aquesta setmana, i col·labora ni més ni menys que la cantant Sabrina Carpenter. Per tant, anem a escoltar el més nou de Madonna després de 7 anys d'absència.

0: something I want to talk about.
1: Han unit les seves veus per una cançó com aquesta, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, una cançó que formarà part del nou disc després de 7 anys d'absència musical de la Madonna, el Confessions on a Dance Floor Part 2, i que sortirà el proper 3 de juliol. Tornem a Catalunya, tot i que ella és nascuda a Ordino, a Andorra, és compositora i cantant, viu a Vilafant, a l'Alt Empordà, i aquesta és la cançó de Júlia Sart, que es diu Per a mi.

Una història molt intensa per a mi és la nova de Júlia Sart, aquesta cantant i compositora nascuda a Ordino, a Andorra, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar el grup nord-americà creat fa 13 anys anomenats Bleachers. La cançó que escoltarem d'ells, la nova, que han donat a conèixer aquesta setmana, és I'm Not Joking.

I'm Not Joking. Aquesta és la nova cançó dels Bleachers, aquesta banda, aquest grup nord-americà creat fa 13 anys i que ens ha acompanyat també avui amb la seva nova cançó en aquestes estrenes. Tenim, evidentment, al programa registres musicals diferents, amb estils musicals que anem escoltant cada setmana. I ara anem a la música urbana del cantant, rapper, compositor i músic Garrutxi en Lleres, amb el seu nou tema musical que es diu Flamenc.

Flamenc, aquesta és la nova cançó de Lleres. Així ens ha acompanyat aquest rapper, cantant, compositor i músic en garrotxí, també en aquest estrenes. Seguim, es diu Jack and Gray, és un cantant i compositor australià i l'escoltarem amb el seu nou tema, Look at You.

La nova cançó del cantant i compositor australià Jack Gray, la seva nova història es diu Look at You, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. També ho és el nou de Joan Dausà, una altra cançó que descobrim i que surt com a nou senzill del Baix Llobregat. Es diu Immortals, el nou disc, i la cançó Per una cançó.

per una cançó. Aquesta és la nova història de Joan Dausà, el nou tema musical, una cançó extreta del seu nou disc Immortals. De Joan Dausà anem a John Newman. Ell és un cantant i compositor britànic i ara mateix ens porta la seva nova peça musical, el Merry Go.

Aquest és el pop d'autor, intimista i alternatiu, l'empordanès Jaume de Quintana Medina, de nom artístic i honest, i aquesta és la seva cançó, Depèn de tu. Doncs anem seguint, compartint històries al teu costat, siguis en siguis, i ara mateix amb la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana Lizzo. La seva nova cançó es diu Bitch.

És la nova història de Lizzo, la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana. Una versió d'una cançó de Meredith Brooks del 1997, el Beach, adaptada, evidentment, a la seva manera. Lizzo, una altra novetat interessant de la setmana. Aterrem de nou a Catalunya i anem cap al Vallès Oriental per escoltar Jordi Ninus. La seva nova cançó es diu Les coses bones.

Les coses bones, així amb aquest caire tropical, arriba Jordi Ninus des del Vallès Oriental. Aquesta és la seva nova cançó que hem escoltat avui en aquest Estrenes. Seguim endavant, ella es diu ALP, el seu nom real, Laura Pergolizzi, cantant i compositora nord-americana, i té nova cançó que es diu Shelley.

Aquesta és, doncs, la nova cançó de ALP, la cantant i compositora nord-americana, es diu Shelly, i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i tornem a la Garrotxa. Des d'Olot arriben les noves cançons de Mike D'Amico. Després d'una llarga trajectòria interpretant repertori dels anys 80, 90 i 2000 amb diferents formacions, ara inicia una nova etapa artística amb peces com aquesta, Em tens.

Des de la Garrotxa, des d'Olot, arriba Mike D'Amico, la seva cançó Amb Temps, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Maroon 5. La banda ens presenta el seu nou tema anomenat Heroin.

És el ritme i és la nova cançó, precisament, de Maroon 5. Es diu Heroin i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu David Mauricio, és gironí, músic, cantant i compositor, i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Deixar-ho escrit.

El músic, cantant i compositor gironí David Mauricio ens ha acompanyat amb la seva nova cançó Deixar-ho escrit. Anem acabant, posem el punt i final aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la cantant i actriu australiana Natalie Imbruglia. La seva nova cançó, que es diu Upside Down, i que formarà part del nou disc, després de 5 anys d'absència musical, que es dirà Algorithms i que sortirà el 4 de setembre. Amb Upside Down, de Natalie Imbruglia, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
0: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona i, de fet, a les properes hores esperem algun plogim ben poqueta cosa a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
0: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona a l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 15:45 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
0: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
5: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
2: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
6: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals tant d'Esquerra com dels Comuns, aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
2: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
0: Parlem ara de successos, perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates de rescat dels dos afectats. Una dotació dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també han participat en el rescat. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius de bombers amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I seguim amb successos, perquè tres policies de nacionalitat canadenca han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
2: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
2: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
7: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè hi ha només les dues properes setmanes, és a dir, el dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
2: Segons dades del mes de març a la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida. I el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
2: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
8: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà, tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícules situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
0: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
2: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
9: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
2: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
10: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
11: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
10: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Anem ara amb crònica de proximitat. Fem una parada a Valls, perquè després de la inauguració oficial ahir al vespre, el vi, la gastronomia i la música tornen a ser protagonistes durant tot el dia, durant la 12a edició de la Fira Valls Va de Vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
3: Hi ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
2: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustes sessions de vi gratuïtes.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra, com arreu del territori, el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
4: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
5: El Museu d'Art exposarà abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts, falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
6: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar a un moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors de museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora del habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
5: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
1: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
4: Una iniciativa que obre les portes als equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
8: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
7: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
1: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
4: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
9: I Say Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negrier, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure You Say Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
10: És una funció Totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos, i tothom, molta gent no havia vist el Tomato, i diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment, perquè és una funció que t'agradarà, evidentment, moltíssim.
9: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.
1: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
4: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
11: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
4: La final comenzará a las 7 de la tarde.
1: I a la primera divisió, en aquest cas, hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
4: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
1: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
4: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Michel suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx. I, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona, en una jornada on hi ha un Llevant-Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 9:15 de la nit.
1: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
4: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
12: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui, una Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
4: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
1: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la Primera Federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
13: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat, amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat, i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el playoff.
4: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de playoff en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales de la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
1: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del playoff. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: ¿El qué ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: pizzería
5: favor?
4: Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
6: ¿Sabes qué película es esta?
7: Jurassic Park.
5: Mira los comentarios.
8: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
9: La pizza está brutal. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
3: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
10: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
11: No puedo estar aquí.
12: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim ben poqueta cosa a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, amb la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 9:45 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general, Jordi Turull, diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos, després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, i si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 1:45 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
6: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
7: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten en el plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament, és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
6: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: Música. Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
1: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de brigada de l'Ajuntament de Palamós.
9: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, de cara a la mes entrant ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
8: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
0: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
1: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: La segona setmana del català inclourà una 20ena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
11: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de parada. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que en la realitat també hi ha una regidoria de política lingüística, no? Que hi encara no toca el dia, com ho veig així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot quotidià que anem garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
10: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona i participen avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
2: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
3: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
4: I vam veure la necessitat doncs, de poder posar un transport per connectar, sobretot per baixa i per alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal doncs, que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
3: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà, a través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
1: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
2: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Vives.
5: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana prèvia al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
6: Bé, doncs, precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació. I, per tant, estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre. I, per tant, veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura doncs, és un pas cap aquí.
5: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
1: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada precisament de gegants.
2: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
7: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
8: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
7: La trobada enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer I, com a

0: en diferents espais a l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
1: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
3: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
1: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut. Durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
3: En un missatge difós del seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la Terra i el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
1: Pel que fa al futbol estrictament, sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
3: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
1: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
3: El centre d'esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
4: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
3: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic davant d'un dels partits més importants de la seva història. Els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions a permanència o condemnar-se avui mateix al descens. Cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria amb l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
6: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos. Es nuestra única obsesión.
5: El partit es juga a partir de les 9 del vespre amb horari unificat en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada, també aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
1: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Mont Saragossa, el nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
7: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de

0: quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
1: Exactamente, partit a partit, entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. Lo més important és que el Luis està molt millor i l'Ilai també, i comptarem amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
2: Triar, sí, sí.
1: Triar. Triar entre 14 jugadors, lo qual per una vegada està bé.
0: El Manresa és 11è a la classificació amb 13 victòries i el Saragossa és 16è amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
3: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet, Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, a 1:15. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
4: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: xarxa de comunicació local. Són les 3. Notícies Badalona.
1: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgu seran els 6 primers que es reformaran de manera integral el 2027. Així ho ha anunciat el govern municipal en la segona trobada amb les 34 escoles i instituts escoles de la ciutat. En aquesta primera actuació s'invertiran fins a 10,4 milions d'euros. Alguns dels centres educatius es van construir ara fa 46 anys i molts d'ells han anat envellint sense comptar amb un correcte manteniment, segons ha alertat el mateix alcalde de Badalona. Mentre les obres no siguin efectives, ha explicat si farà el manteniment del dia a dia. Escoltem Xavier García Albiol.
2: Portem molt de temps esperant, molts anys en una situació precària. Avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui doncs, la reforma total. Però bueno, pel primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
1: Precisament la comunitat educativa es mostra preocupada pel manteniment del dia a dia abans que la remodelació integral de cada equipament educatiu no estigui enllestida. Unes actuacions previstes a 5 anys vista. Les direccions dels centres es mostren escèptiques fins que comencin les actuacions de millora, asseguren que el mal manteniment d'edificis municipals, com escoles, equipaments esportius i biblioteques, és un mal endèmic a la ciutat que esperen que es pugui revertir. N'ha parlat la directora de l'escola Josep Carner i portaveu de la Junta de Direccions de les Escoles Públiques de Badalona, Dolors Fernández.
3: Ara mateix no tenim motiu per desconfiar, però tampoc un excessiu motiu per confiar. És a dir, estem a l'expectativa, com sempre. El que ens amoïna, que és el que ens ha portat més estona en aquesta reunió, és el manteniment del dia a dia. No diem que no ho estiguin fent, no diem que sigui mentida, però nosaltres no ho estem veient encara i esperem, doncs això, que si comença a haver-hi un tomb, doncs tots, des del primer fins a l'últim badaloní, estarem molt contents.
1: El Partit dels Socialistes de Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Badalona per a les eleccions municipals del 2027. Fernando Carrera serà proclamat com a cap de llista després de ser l'únic aspirant que ha aconseguit superar el llindar d'aval requerit en el procés intern de primàries. La seva designació es formalitzarà en una assemblea de l'agrupació local i quedarà pendent de la ratificació definitiva pel Consell Nacional del Partit el pròxim mes de juny. Carrera, actual regidor i president del grup municipal socialista a l'Ajuntament, s'imposa així en un procés en què també s'havia presentat Aniceto Ramírez, que no ha assolit el suport necessari de la militància. El procés forma part del calendari intern del PSC per escollir caps de llista als principals municipis, mentre que la resta de la candidatura es definirà en una fase posterior. Els germans Trias incorpora un tractament sense cirurgia per al dolor neuropàtic intens a la cara. Consisteix a aplicar la mateixa tècnica d'ultrasons d'alta intensitat que s'aplica de forma pionera en pacients amb tremolor essencial o Parkinson. Ens en dona més detalls la nostra companya Susana Soldado.
4: Els ultrasons permeten l'ablació de determinats punts del cervell i l'Hospital de Can Ruti és el primer centre públic català en utilitzar aquesta tecnologia. De moment s'apliquen pacients amb dolor neuropàtic que no responen als fàrmacs, infiltracions o intervencions quirúrgiques convencionals. Aquesta patologia es produeix per una lesió o disfunció del sistema nerviós i, entre altres efectes, pot provocar crisis de dolor molt intens a la cara, que poden aparèixer en activitats quotidianes com parlar, menjar o rentar-se les dents, incapacitant el pacient. És la denominada neuràlgia del trigemin. Els neuròlegs dels germans Trias apunten a millores de fins al 50% en la percepció del dolor en pacients a qui ja s'ha aplicat la tècnica i destaquen que pot arribar a ser una nova alternativa per a pacients amb dolor crònic intens i una qualitat de vida molt deteriorada.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Començarem el repàs per Castellar del Vallès perquè dimarts es commemorava el Dia Mundial de la Fibromialgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, una malaltia crònica, com ja hem comentat, que es caracteritza per un dolor musculoesquelètic. Albert Sant Andrés en va conversar sobre aquesta malaltia amb l'Olga Juliana, que és coordinadora de Sabadell Castellà de la CAF. Continuarem per Sabadell, on vam descobrir el vincle d'actualitat entre el modista Josep Rossell i l'actor Marc Soler. El dissenyador és l'encarregat de vestir Soler durant els actes vinculats al Festival de Canes. Soler forma part del repartiment de Viva, l'òpera prima d'Aina Clotet. Juli Ramon va poder conversar amb el modista. I acabarem a Badalona, perquè aquesta setmana vam dedicar uns minuts de l'espai en què ens ocupem de les nostres mascotes per interessar-nos per l'alimentació, el benestar dels animals domèstics. Eduardo Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona, va ser el nostre convidat. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Des de l'any 1993, cada 12 de maig es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, coincidint amb el natalici de Florence Nightingale, infermera que quedaria prostrada en el seu llit durant 50 anys a causa d'aquesta malaltia. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Com dius, avui és el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia on la prevalència estimada a Espanya és d'entre el 2 i el 4% de la població, el que significa que hi ha entre 800.000 i 1,2 milions de persones afectades. Segons estudis epidemiològics espanyols, aproximadament el 90% dels casos són dones. Per parlar-ne, avui tenim al telèfon a Olga Juliana, delegada de Castellà i Sabadell de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de la Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central, que és conegut també com la CAF. Olga, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Per qui no ho conegui, no sàpiga ben bé de què va aquesta malaltia, què és la fibromiàlgia?
8: A veure, la fibromiàlgia és una de les malalties, val? De sensibilització, síndromes de sensibilització central. ¿Vale? La gent coneix més el tema de fibromiàlgia, perquè és el més conegut, però dintre de sensibilització central tenim tres coses. Una, fibromiàlgia. Dos, fatiga crònica. Tres, sensibilitat química múltiple. ¿Vale? En el nostre cas, fibromiàlgia, que som l'associació de fibromiàlgia, ens esbassem més amb el tema de que la gent coneix més com els dolors. I la gent es queda aquí. ¿Vale? Em fa mal? Pues bueno, no és solament em fa mal. És com si t'hagués atropellat un camió, com si diguéssim, em fa aquell mal de... O quan t'has posat malalt, o quan la gent ha tingut el Covid, ¿vale? No és solament això, és molt més. És una alteració multisistèmica, ¿vale? No és solament que tinc aquests dolors, sinó que també tenim un cansament extrem, perquè normalment la fibromiàlgia ve acompanyada de fatiga crònica. Fatiga, bueno, estàs cansat? No. Estàs fatigat. Fatigat és que tu descanses i no recuperes, però no recuperes perquè el teu cos i la teva ment no van, no t'acompanyen. Tu vols, però no pots. Val? Llavors tenim alteració del son. A vegades un insomni, i què passa? Que és per el dolor generalitzat i a vegades perquè se t'altera tot el que és el tema del son. Ansietat i irritabilitat. Per què jo? Per què em fa tan mal? Per què no puc seguir el ritme de les altres persones? Depressió. Pues, evidentment, a l'estat enemic arriba un moment d'anar sentint els metges que et diuen és que el que tens t'has d'aguantar, i dius ja, però que la cosa estic vivint sóc jo, i les psicòlogues no ens ajuden si no és que són coses molt greus i no ho consideren greu. Pèrdua de concentració. A veure, és que, com dic jo, l'única neurona que ens queda està com de vacances. No hi ha manera de que puguis concentrar i que puguis estar atenta amb les coses. A vegades et diuen, no prens atenció. No és que no prenguis atenció, és que no retens, però perquè no t'acompanya. Val? O sigui, hi ha moltes coses. Jo més que res em sap greu, que potser t'he explicat masses coses, però hi ha moltes més. Però és tot una alteració del cos que s'altera per tots cantons. I tu l'intentes arreglar per un cantó i s'altera per un altre. I això pues, és una mica dur.
7: De fet, una malaltia, com dius, que afecta tant a la ment com al cos, físicament, no? Llavors, sí. Això fa que sigui també una malaltia força difícil de diagnosticar.
8: Sí, la veritat és que sí. A veure, cada cop més estan fent formació als metges de capçalera, que són els que ens han de rebre i els que ens han de diagnosticar, però és una malaltia que afecta a tantes parts del cos que és molt difícil, i el problema que tenim és que a vegades tardem d'una mitja de 10 anys perquè diagnostiquin. I mentre la persona pues, va de metge en metge i coses que s'haurien pogut fer preventivament ja s'ha d'actuar quan la persona ja està en uns nivells importants d'afectació.
7: Déu-n'hi-do. Perquè ja actualment aquesta és una malaltia que no té un tractament definit. Hi ha algun tipus de biomarcadors, de proves subjectives o alguna cosa que pugui millorar aquest diagnòstic i la malaltia en si?
8: No tenim marcadors objectivables d'aquesta malaltia. I això que ens comporta molta dificultat a l'hora de diagnosticar, a l'hora de tractar i a l'hora de que quan van els malalts que arriben amb potser un any i mig de baixa, perquè és un brot a vegades molt bèstia i no et pots recuperar, quan van als tribunals mèdics tenen problemes, perquè clar, si no hi ha un marcador objectivable, com pots objectivar tu tot el que et passa? A veure, la cosa està en que, per desgràcia, molta gent que té fibromialgia té molta comorbilitat. Què vol dir? Que té molta alteració del cos amb altres coses que sí són objectivables. Llavors, quan la persona va al tribunal mèdic amb coses d'aquestes, el que els metges diuen, ah, mira, això sí, però per fibromialgia com a tal, hi ha metges que costa molt que entenguin el que ens passa, perquè, clar, no hi ha, com dius tu, per ara, un marcador. Què necessitem? Molta més investigació perquè l'acabin trobant. I si d'aquesta manera doncs, puguin ajudar-nos a trobar què ens pot ajudar. A veure, què hi ha actualment que sí que està demostrat i per investigacions han trobat que funciona és la teràpia multicomponent. La teràpia multicomponent és, són persones i les persones tenen tota la part social, la part física i la part mental. Vale, doncs el que estem intentant és treballar al màxim possible totes aquestes parts per tindre una millor qualitat de vida, ja que la malaltia és crònica, ja que la malaltia no té cura, com a mínim, pues, treballar en alguns aspectes que són tots aquests i que nosaltres hi podem fer molt, pues, estem intentant ajudar, però ens falta tota la part mèdica.
7: Déu-n'hi-do. Perquè, com expliques, per la base dels tribunals mèdics, laboralment, aquesta malaltia és un problema pels qui la patiu, no? Perquè, clar, a nivell professional deu ser molt difícil de compaginar.
8: A veure, és extremadament dur, saps? Perquè tens brots i tu lluites per dir, no, vale, arreglo el cos mitjanament com puc i continuo tirant, però no et tira el cos. I com més el forces, més el brot pot ser més fort i arriba un moment doncs, que ja no pots ni seguir. Vale? Llavors això és complicat. Llavors què passa molts cops? Pues que aquestes persones han d'acabar tenint adaptacions al lloc de treball, vale? Perquè d'aquesta manera pues, puguin aguantar laboralment el màxim de temps possible. Què està passant també actualment, que em venen sòcies de l'associació ACAF? És que es troben que tenien ja una baixa llarga, vale? Una incapacitat, i que se les està traient. I la persona diu, però si porto 10 anys que no treballo i els meus brots cada cop van a més i per l'edat encara tens més coses, què faig ara? O sigui, això també és bastant greu. És tot un món, em sap greu, però vull dir, és sí, que no, també no. Això s'ha de parlar una mica de tot això.
7: Doncs parlaves ara, després de la presentació, de que la CAF també sou associació dels síndromes de sensibilització central.
8: Sí.
7: Com també la fatiga crònica, la pressió, intestí irritable, tot això. Quina relació hi ha entre tots aquests trastorns?
8: Molt, a veure... Clar, és el que et comentava, tot és multisistèmic, vale? Llavors, què passa? És que quan jo dono les benvingudes a gent nova, que per exemple es vol donar d'alta, és que és una passada perquè hi ha moltes afectacions que són molt comuns, vale? El síndrome de colon irritable, o temes d'alteracions digestives, o temes d'alteracions d'intoleràncies, és, per exemple, molt típic. Per què? Pues perquè aquest quadre té a veure amb tot el sistema nerviós. El problema que tenim nosaltres és que el nostre sistema nerviós no funciona bé. És com si s'hagués espatllat. La gent aquella que, per exemple, també que passa molt, que les extremitats tens fred, i jo porto un jersei ara a aquestes altures i em miren com rara, dient com pot ser que vagin en jersei si fa calor. No, tinc calor. Però és perquè el termostat s'ha trencat. I això amb tot. A vegades també gent que té o la pressió molt alta o la pressió arterial molt baixa. Per què? Perquè no funciona. O sigui, tenim alteració del sistema nerviós central i, com sabeu vosaltres, el sistema nerviós central controla tot el cos. Llavors, clar, a vegades quan anem al metge ens diuen és que no pot ser que tingueu tantes coses. No és que tinguem tantes coses, és que és el cos que no regula bé totes les coses que tenim en el nostre cos. I hi ha coses que són molt típiques, el tema de dormir, el tema dels formigueig, el tema dels dolors, el tema de l'ansietat, l'irritabilitat. Totes aquestes coses tenen a veure amb el sistema nerviós. Llavors, costa molt trucar, costa molt aconseguir que ens trobin alguna cosa de medicació que ens ajudi, perquè a vegades que et donen pel dolor, hem arribat fins i tot a morfina, ¿vale? Però clar, la morfina no et deixa fer vida perquè t'adorm, ¿vale? I t'atonta. Llavors estem en un cercle viciós i és el que diem, podeu trobar coses que ens funcionin millor però que ens deixin fer vida normal o fins i tot laboral, que hi ha gent que encara és jove i vol continuar treballant, doncs pues això costa molt. Bueno, necessitem més metges. Ah, els metges aquests que s'està dient ara tant avui en dia que el MIR, que acaben de sortir gent, que tots contents, que ai, que si sóc d'anestèsia, que si... Vale. Aquests metges us dono, sisplau, vulgueu treballar de lo nostre, interesseu-vos. Són complicats, sí. Són multisistèmics, són crònics, sí, però us necessitem. S'estan jubilant els referents. Tenim el doctor Solà, el doctor Alegre, tenim referents boníssims. Però s'estan jubilant i ens estem quedant sense metges, els pocs que teníem que ens comprenien. Llavors, això sí que és una crida que faig i que de veritat que és molt, som molt agraïdes quan hi ha gent que ens escolta, quan hi ha gent que ens comprèn i quan hi ha gent que ens sap guiar. Fisios, psicòlegs, neuròlegs, perquè clar, nosaltres toquem totes les especialitats, clar, gestionades principalment pels reumatòlegs.
7: Quins avenços hi ha en investigacions que coneguis per un futur tractament de la fibromiàlgia?
8: A veure, el que s'ha estudiat i que de moment s'està ja aplicant i que ha sigut a nivell d'investigacions és el que et comentava del multicomponent, que vol dir un tractament a nivell social, emocional i físic, o sigui, mou-te més, encara que et faci mal, sí, encara que estiguis cansada, intenta socialitzar-te més, però ens ensenyes a socialitzar. I llavors la part doncs, emocional, com ens vivim tota la part nostra. Llavors, això s'està portant a nivell de Sabadell, perquè també la gent de Castellà també hi pot anar. Tenim una teràpia que es diu teràpia multicomponent, que és uns cursos que fan al Taulí, sí? Que qualsevol persona pot demanar al seu metge de capçalera que el derivi a la unitat de fibromialgia i fatiga crònica que tenim al Taulí, que cada cop l'estem posant... cada vegada estem fent més coses, val? Tenim l'Ariadna Álvarez, que és la nostra referent, el dia 28 de maig, a les 18 hores, fa una xerrada que és totalment gratuïta amb què vivim emocionalment els que tenim fibromialgia. Seria interessant que totes les persones que vulguin acudir es busquin el meu telèfon, 696-820-616, perquè em donin el seu nom i cognom, i els apunto, els guardo lloc perquè hi ha places limitades, i és gratuït. És una xerrada de la referent de multicomponent, que és el màxim que s'ha estudiat fins ara i que sabem que dona resultat i que ens ajuda a viure un millor. La part objectivable que digui que hi ha un marcador, encara no l'hem trobat. S'està buscant per tots cantons, a veure, i quan el tinguem, ja et dic jo que se sabrà i que a partir d'aquí podran donar medicació centralitzada i orientada a la fibromialgia. Per ara no. Per ara, de moment, encara no hi ha res. Nosaltres hem creat a la CAF la Fundació 12 de maig, que l'hem creat per potenciar la investigació, val? I també per ajudar els metges que estan sortint ara que sàpiguen de la nostra malaltia i perquè quan anem a urgències, quan anem a l'ambulatori, quan anem a llocs, sàpiguen de què estem parlant i directament a vegades no perdem el temps en coses que no són necessàries.
7: Doncs Olga Juliana, delegada de Sabadell i de Castellà de la CAF, moltes gràcies per explicar-nos avui aquí al Connectats en el Dia Mundial aquesta malaltia.
8: Vale, simplement dir que la gent es cuidi, que és important, que si volen ens truquin al nostre telèfon, a la CAF de Sabadell, visqui un altre telèfon per al Google, que sàpiguen que fem moltes activitats presencials i a distància per millorar-nos a nivell de saber llegir, a nivell de saber connectar la ment, a nivell de moure'ns, de moltes coses que ens ajuda a passar millor la malaltia i que estem pel que necessitin.
7: Doncs moltes gràcies, Olga.
8: Un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-me difusió.
9: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.

0: I ara l'espai que dediquem cada dia a la cultura, parlarem de teatre i de moda, perquè totes dues disciplines comparteixen un repte enorme. Fer emergir la marca catalana, el talent local, davant una competència internacional o estrangera ferotge. Una mostra d'això és en Josep Rossell, que vestirà l'actor Marc Soler. Júlia Ramon, molt bona tarda de nou.
1: Bona tarda de nou, Carme. Doncs tenim al telèfon en Josep perquè ens expliqui com vestirà en Marc. Bona tarda, Josep.
2: Bona tarda, Júlia.
1: Quin outfit has dissenyat per aquest actor?
2: Mira, jo aquest any he pensat en apostar per una camisa de viscosa i llavors després un pantaló de fil. Juntament, combinat el pantaló de fil amb detalls de polipell negre i el sombrero, també el barret, que és així marinera, també està amb polipell de color negre.
1: Mm-hmm. I per què has decidit posar aquests colors, no?, i aquests teixits?
2: Mira, jo he decidit posar aquests colors i aquests teixits perquè com que Canes a mi em transmet el mar, doncs jo volia transmetre una mica aquesta sensació de fluïdesa, no? I això ho té molt bé la viscosa i el teixit de fil. I per una altra banda també volia donar-li aquest to masculí, aquest toc masculí, que és, diguéssim, posant-li el polipell negre, no? Per donar-li aquest trencament i que no quedés tan un traje molt blanc i massa empastat, no? Massa compactat, no? Volia donar-li aquest toc una mica rebel que també transmet una mica el Marc Soler, no? El Marc Soler, si ens fixem, ell és actor i a la vegada també és ballarí. Llavors, clar, donem aquest toc més urbà amb el polipell.
1: Exactament, perquè imagino que a l'hora de dissenyar, no?, un conjunt per a una persona, no només et fixes a on va, és a dir, per exemple, si té un dinar per dir-li alguna cosa amb la família, que si té el Festival de Canes, així com també les característiques que ell té a nivell, doncs, això, fisiològic o també inclús a nivell de caràcter, no? Hi ha roba, hi ha colors que potencien el caràcter d'algú.
2: Exactament, exacte. O sigui, nosaltres el que volíem fer amb aquest disseny és potenciar aquest caràcter, no? Fins i tot si ens fixem en les fotografies, pues podem veure que la Laia, que és la fotògrafa de confiança, també excompanyera de pis i exalumna d'ESDI, també ha volgut potenciar, no?, aquesta certa mobilitat, aquests certs moviments, no?, donar-li aquest dinamisme en els moviments i mostrar que el Marc no sols és actor, sinó que inclús també és ballarí, i accentuar les dues parts.
1: La part protocolària sempre influeix, però al final a mi em fa la sensació que cada vegada es camina més o es porta més un estil més casual en les gales com aquestes.
2: Exactament, no? O sigui, la meva idea era allunyar-me una mica, no?, a l'estil que vam utilitzar, diguéssim, amb la Jade O'Kit, perquè aquell estil era super, bueno, era molt formal, diguéssim, i donar-li aquest aire com misteriós, no?, amb el disseny al seu moment, i en aquest cas aquí han volgut trencar tot l'esquema, no? Ens hem allunyat i hem anat amb una cosa més urbana i que a la vegada fos trencadora. Per què? Perquè notem que els botons, amb els botons, els detalls, les parts d'aquestes negres accentuen, no?, aquest trencament, no?, aquesta força que el Marc també desprèn una vegada està en escena.
1: Però no tot ha estat flors i violes. Josep, segur que també t'has trobat amb problemes o amb reptes, si més no.
2: Sí, evidentment. O sigui, el meu problema ha estat, bueno, hem tingut un problema que, bueno, ha sigut ràpid, l'han pogut remediar ràpidament, no ha suposat gaire problemàtica, que en aquest cas ha sigut que, clar, nosaltres teníem pensat dos dissenys per Cans, un disseny de dia, que aquest, diguéssim, és el que el Marc hagués utilitzat durant el dia a les entrevistes, i després un altre disseny per la nit. Però no passa res, perquè igualment ens el guardem per una altra futura ocasió i donar-li llavors més rebombori i donar-li més rebombori també a la pel·lícula Viva de l'Aina Clotet.
1: Tot el que vestirà en Marc Soler és marca de la casa, és teu. Llavors, tu ja fa uns anys que t'has començat a endinsar i a fer un lloc en aquest sector, però ara mateix, com diries que està, no?, la teva marca a nivell de modista, a nivell de dissenyador? Vull dir, encara falta teixir algun fil més, o diries que ja està plenament consolidada dintre de l'escena, doncs, de la moda?
2: Jo crec que encara falta molt camí, o sigui, estem començant a iniciar camí, ara ens estem adentrant més al camí, diguéssim, dels famosos o dels actors i actrius famosos, però encara podem, jo crec, tirar encara més lluny. Igualment, la meva marca encara està tirant camí de fer els vestits fets a mida, perquè jo sempre impulso els dissenys fets a mida, des d'aquí, des del Pla d'Urgell.
1: Ui, Josep, t'estem perdent una mica, eh? No sé si estàs per Lleida, que allà la cobertura va una mica escassa, o
2: m'esteu perdent.
1: Una miqueta. No sé si podríem intentar solucionar això, perquè...
2: Una mica.
1: A veure si aguantes, si no haurem de buscar alguna alternativa.
2: Vale, ara em sents bé o
1: ara
2: no?
1: Ara sí.
2: És que estem al cotxe, disculpa'm.
1: Vaja, sempre no, amunt i avall, vosaltres?
2: Sí, nosaltres amunt i avall, sempre. No, més que res, que el que t'anava a dir és que bàsicament és això, no? O sigui, que nosaltres encara continuem impulsant la marca, no? El tema dels vestits fets a mida, no? Els dissenys fets a mida. Nosaltres aquí, des del Pla d'Urgell, encara estem impulsant la idea de continuar fent els dissenys vestits fets a mida. Encara crec que no estem ni a dalt de tot de la muntanya, sinó que estem començant a escalar, començant a escalar per arribar, no? Ara estem fent propostes a nous artistes i jo crec que ens vindran d'altres de propostes, no? Ara, el que sí que podria anunciar és que, bueno, estem intentant obrir un projecte nou, que és fer una exposició de cara a l'octubre, aquí a Tàrrega, de tots els 5 anys de la marca i de com ha estat evolucionant des del principi fins al final.
1: Com m'agrada, perquè suposo que saps que jo sóc de Tàrrega, per tant, endavant cap a Tàrrega, però també escombraré cap a la meva ciutat d'acollida, que és Sabadell, perquè al final reivindiquem molt Lleida, nosaltres dos, sempre, però al final tu també vas créixer professionalment aquí a Sabadell, a l'ESDI.
2: Exactament, exacte. Sí, he crescut a l'ESDI. Bueno, van ser uns anys que van portar parts positives i parts negatives, com sempre, però és això. Jo trobo que, per una part, és dir, m'ha curtit per certs paràmetres, hi ha d'altres que potser jo discrepo, i trobo que, bueno, que a part de l'ESDI també cal mencionar a l'ECAM, que és allà on vaig fer el màster de vestuari de pel·lícules i sèries, que també m'ha ajudat a curtir, diguéssim, els ideals i les coses que jo tinc pensades dins de la meva ment.
1: I ara mateix arribes al Festival de Canes, que això doncs ja és un nom gran dintre del sector.
2: Exactament, exacte. O sigui, m'ha costat moltíssim arribar on he arribat. Jo estic molt content i estic molt orgullós de rebre tot el suport de tots els mitjans de comunicació possibles i de la meva família i dels meus amics i de la meva gent, que estan tots contents i orgullosos de poder escalar a on jo he arribat a escalar ara actualment. I esperem que no sigui l'últim festival ni de Canes ni dels Goya. Esperem que en un futur puguem continuar participant en aquests esdeveniments.
1: Al final, en cultura és difícil també competir amb grans marques i fer lluir la marca catalana o la marca local, no? Perquè al final sempre pesa més, doncs, tot allò que és d'àmbit més general, més internacional, no? Llavors, en aquest cas, tu s'ha d'aconseguir, doncs, mantenir els teus orígens, no? I la teva marca, doncs, del Pla de l'Urgell que dius, amb un festival com aquest.
2: Sí. Jo crec que el Pla d'Urgell s'està descobrint, o sigui, jo crec que es té que descobrir la part que també tenim de moda, no? Jo estic intentant impulsar aquesta moda des de l'Urgell, No sols perquè trobo que és el meu poble i jo tinc molta estima al meu poble i a la meva gent i a la meva terra d'aquí, sinó fins i tot perquè també com que tenim d'altres coses com els vestits de paper de Mollerussa, trobo que és important impulsar Mollerussa des de d'altres sectors i des d'altres àmbits.
1: Ens comentaves que les teves aspiracions són ben elevades, però ara mateix a curt termini, què tens entre mans a banda d'aquest projecte que vols portar a Tàrrega?
2: Aquest projecte consistirà a part d'aquest projecte, de moment ara mateix estic tenint molts vestits fets a mesura, diguéssim, però jo crec que el projecte principal que estem cercant és la importància d'aquest projecte que estem fent dels 5 anys, diguéssim. Dels 5 anys de la marca amb una exposició emergent, o sigui, una exposició immersiva, que es basarà en tots els vestits. O sigui, allà apareixeran des del principi de tot, que és quan vaig pintar els quadres, fins al final de tot, que és l'últim, que serà el disseny de cants, o, en el cas que segurament intentarem impulsar també el pròxim disseny que portarà el Marc Soler en algun altre esdeveniment.
1: Com algun altre esdeveniment? Aquí hi ha més informació, eh?
2: Sí, o sigui, estem amb el Marc intentant a veure si pot portar un altre disseny que teníem pensat que portés pels Goya, que al final no ha pogut portar, i segurament el podrem lluir. No podem dir com està fet aquest disseny ni res, ja ho en un futur, ja us ho faré saber.
1: Bueno, doncs estarem atents, perquè clar, imagino que al final, quan tu fas un vestit a mida, no, s'ajusta molt bé, evidentment, a la musa o a l'actor en aquest cas, però al final també és difícil poder-lo reutilitzar, no?
2: Exactament. La nostra idea és, això. No, sí, però en aquest cas a mi em fa més especial il·lusió. Normalment impulso lo de tornar-ho a reutilitzar les peces, però en aquest cas jo prefereixo conservar-lo i guardar-lo i li han fet ajustat a les seves mesures al Marc, perquè trobem que és una cosa especial, és un moment especial, és un moment especial seu, i trobem que és el que se mereix, diguéssim, el disseny.
1: Perfecte, doncs tu també mereixes, doncs, que vagi molt bé i puguis aprofitar aquest altre disseny tan misteriós que ens has comentat. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Josep.

0: Tats de dimecres. Ara us deixarem tranquil·lets, que acabeu de passar una molt bona tarda, perquè demà tornarem, quan passin 3 minuts, de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: Tenir un animal a casa és, sobretot, una gran responsabilitat. Abans d'adoptar-ne un, cal tenir en compte una sèrie de despeses en alimentació, benestar, que, depèn del cas, ens pot sorprendre. Per descobrir-les i saber en què gastem i gasten més les famílies que tenen animals domèstics, parlem amb l'Eduard Domingo, que és copropietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
2: Hola de nou, Carme, estic amb l'Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Eduard? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, Eduard, tens el teu càrrec, juntament amb els teus pares, una de les botigues d'animals més grans del territori català. Quan vau fundar Nature Center?
3: Bueno, Nature Center és un negoci familiar de tercera generació ja. Es remunta a l'antic parc de les aus, al parc d'animals que hi havia a Vilassar de Mar. Per tant, amb el que portem més de 70 anys dedicats al món de l'animal. Sí que és cert que aquí a Cabrera portem uns 20 anys com a botiga independent sota el nom de Nature Center i bueno, sempre hem estat una botiga amb un tracte molt proper i un assessorament molt personalitzat. Tants anys que portem creixent i convertint-nos doncs, en aquest centre de referència per moltes famílies.
2: I com a prova que us va tan bé, l'any 2020, de fet, vau guanyar el premi a la millor botiga d'animals d'Espanya. Jo, quan he vist això, no sabia que hi havia premi de botigues d'animals.
3: Bueno, de fet, el 2020 va ser el primer premi que es va instaurar i ara es dona de forma anual. Això ho dona l'Associació de Proveïdors, Distribuïdors del sector, amb la qual dona molta més importància perquè les votacions les fan els propis membres del sector, no? I sí que ens va fer molta, molta il·lusió. Vam ser la primera botiga premiada i a més m'agradaria afegir també que aquest any hem rebut el premi de la millor Pet Shop de Catalunya, un nou premi que també s'ha fet a través de la revista Pet Shop Magazine. Aquest any també hem estat guardonats com la millor botiga dedicada al món de l'animal de tot Catalunya.
2: I se sap què és el que més us van valorar en els dos premis que heu guanyat?
3: Bueno, jo imagino que la trajectòria, l'experiència, la qualitat en el servei, la varietat de productes, d'accessoris, la constant innovació i, per sobre de tot, que tenim una política molt clara, que és el benestar animal, no? Doncs imagino que són els aspectes més importants en els quals es valora això, no?
2: Parlant ara concretament de tot el que oferiu, què podem trobar a la vostra botiga?
3: Doncs, bueno, nosaltres el nostre lema diu tot i de tot per al benestar dels nostres animals, no? Amb la qual podem trobar de tot, no només per gos i per gat, sinó que per ocells, petits mamífers, la part d'aquaris, rèptils, amfibis, i dins de cada categoria d'animal, pues, tot el que puguin necessitar pel seu benestar, des de l'alimentació, accessoris, higiene, joguines, entreteniment, productes veterinaris, antiparasitaris, un munt de coses. Òbviament també oferim el servei del centre d'estètica Caní Felí i el servei veterinari també especialitzat.
2: I cada quant temps calcules que la vostra clientela ve a la botiga a comprar?
3: Això varia molt en funció del tipus d'animal que es tingui, no? Hi ha clients de gos i de gat que acostumen a venir, doncs mira, cada 2-3 setmanes, sobretot per el tema recurrent de l'alimentació. Després hi ha altres compres més puntuals com accessoris, que s'agafen més de manera esporàdica, no? I altres, per exemple, com els clients d'aquariofília, en el moment que estan muntant el seu aquari o que tenen algun problema amb els seus aquaris, doncs ens els podem trobar que ens visiten diversos cops fins i tot per setmana, no? Ara bé, també tenim clients que els veiem cada setmana, ja sigui perquè venen a buscar alguna cosa, venen a fer una volta, venen a veure productes nous, venen a xafardejar i al final és el seu espai lúdic per venir amb el seu gos a passejar en una botiga, no?
2: Sí, és com quan nosaltres anem al centre comercial, no? Pràcticament.
3: Exacte.
2: Per tant, podríem dir, en general, que els productes d'alimentació són els que tenen més sortida, no?, a la botiga?
3: Bueno, l'alimentació sempre segueix sent el que té el més volum, no? El pes més important en quant a volum, però cada vegada més els snacks naturals i funcionals, altres productes naturals, productes per al benestar de l'animal estan agafant cada vegada més pes. Per sort, aquesta consciència sobre la salut i el benestar dels nostres companys, la gent fa que busqui productes més saludables, més específics, i cada vegada intentem oferir una major varietat de solucions per als nostres clients.
2: Ara, centrant-nos en l'alimentació, imagino que, com deies, tot animal necessita uns mínims de qualitat i de benestar en el seu menjar, però és veritat que, com ens passa a nosaltres, els humans, que també busquem doncs, certs aliments premium o d'una major qualitat, pels animals també existeixen aquest tipus d'aliments?
3: Sí, sí, totalment. Avui en dia, bueno, hi ha una enorme evolució en el món de la nutrició animal. De fet, a la nostra botiga només recomanem alimentació o nutrició superpremium, no? En aquesta alimentació superpremium doncs es busca que els ingredients estiguin molt controlats, que siguin amb una proteïna animal de primeríssima qualitat, que estiguin elaborats amb fórmules molt específiques, que siguin adequats per cada edat, per cada raça, per cada patologia. Sí, això fa que cada vegada hi hagi més formats també per presentar aquesta alimentació. Mm. No? Ja no només el pinso en sec, sinó també altres productes cuinats, complements nutricionals per fer que aquesta dieta estigui plenament completa. Vull dir que cada vegada l'alimentació superpremium, com bé dius, s'equipara cada vegada més a la humana.
2: I fa més o menys quants anys que s'ha establert al mercat aquesta alimentació premium cap als animals?
3: Bueno, nosaltres des de fa molts anys que ja estem encaminant-nos i que estem cuidant moltíssim el tema de l'alimentació, perquè al final una bona alimentació, una bona nutrició és la millor medicina, no? És la prevenció més bona. Nosaltres sempre portem treballant amb les marques capdavanteres i cuidem moltíssim el tema de les composicions dels pinsos. Per tant, jo et diria que sempre hem estat a l'avantguàrdia de l'alimentació. Mm. No sabria dir-te quants anys, perquè tot això, com ha fet tanta evolució,
2: clar,
3: aleshores, a mesura que ha anat passant cada any, s'han anat evolucionant els productes, i nosaltres sempre hem tingut els últims productes a les estanteries de la nostra botiga.
2: I realment la gent compra aquests tipus de productes?
3: Sí, sí, i tant, clar, i tant, i tant. Cada vegada ja no és només que ho comprin, sinó que és que ja ho exigeixen, no? I
2: clar,
3: igual, com bé deies, per la salut i nosaltres quan anem a fer la nostra compra, que estem cada vegada més educats amb el que mengem, amb el que ens posem en el cistell, en el carro de la compra, doncs també passa el mateix amb els animals. Sobretot amb el gos i amb el gat són els aspectes on més es veu, no? On es cuida quin tipus d'aliment és, quines fórmules tenen, amb quins graus de proteïna estan fets. Aleshores, sí, sí, nosaltres és el que més recomanem a la nostra botiga.
2: Aquesta pregunta, no sé si a grans trets almenys me la sabria respondre, però quin animal diries que es gasta més diners en alimentació? Amb quin animal creus que la gent hi destina més recursos?
3: Podríem dir que, clar, que el gos és l'animal. En molts cops, com varia tant la mida del gos, doncs potser per volum és el que més gasta, no? Mm. Perquè no és el mateix un gos de 5 quilets que un gos de 30 quilos, no? Aleshores, sí que és cert que el gos i el gat són dels animals que més es gasten. Sí que és cert, com parlàvem abans, que depèn de si estàs en un moment en què estàs fent un muntatge del teu aquari i estàs muntant el teu rèptil, la inversió inicial que has de fer també és elevada. Però sí que és cert que la recurrència, sobretot amb gos i en gat, són els animals que més tenen una despesa.
2: Imagino que, bé, no sé si feu algun tipus de càlcul de quants diners hi destina més o menys cada una família estàndard a alimentació de la seva mascota.
3: Bueno, és una miqueta el que et comentava, no? Sí que és cert que, per exemple, un cop ja tens la inversió inicial feta, que això també és molt important, no només el manteniment d'un animal implica la despesa econòmica en el moment de comprar-ho, sinó que necessita d'un manteniment, no? Ja sigui l'alimentació, els accessoris que pugui necessitar, els serveis veterinaris, el centre d'estètica. En aquests casos, una miqueta tot això són despeses que van derivades independentment de la despesa inicial. Si deixem de banda aquesta despesa inicial, doncs els gossos poden variar entre uns 800 i 2.000 euros anuals fàcilment, entre alimentació, serveis veterinaris, joguines, accessoris, els llits de descans, higiene, cada vegada més, no? Seria com el que més. El gat, doncs, jo calculo que més o menys pues, seria la meitat del gasto anual, entre uns 500 i uns 1.300 euros. Són números molt genèrics, eh? Vull dir, cada cas és particular i és individual, no? I així com altres petits mamífers, un cop ja tens l'animal, tens la gàbia, tens l'hàbitat on està i tot, pues això, entre uns 200, 500 euros també anuals. I després el tema dels aquaris i rèptils, doncs és una despesa molt variable, perquè ampliació d'instal·lacions, aclimatacions de les aigües, que si hem de canviar material filtrant, la incorporació de nous animals dins de la peixera, tot això, clar, fa que faci més difícil la calcular. El que sí que és cert que és que la tendència general és que cada vegada la gent cuida molt més els seus animals i el seu benestar i destinen una gran part del seu pressupost.
2: Clar, imagino que tants anys dedicant-vos a aquest sector haureu conegut moltíssims consumidors i no sé si en algun cas us ha donat la sensació que la gent potser no és conscient de totes les despeses que suposa tenir una mascota.
3: Bueno, nosaltres, com et deia abans, portem més de 70 anys amb la tercera generació de família dedicant-nos en el món dels animals. Si bé és cert que des de la llei del benestar nosaltres a les botigues especialitzades no estan autoritzades per vendre gossos, gats i fures en els seus centres, nosaltres hem estat moltíssims anys venent i dispensant aquests animals en els nostres clients, no? I sí que és cert que molts cops has de fer una educació de no només és el que costa l'animal en el moment de comprar-lo, més tot el que necessita per començar a procurar-li un bon benestar, sinó tot el que ve després, no? O sigui, el gos, per exemple, és el cas més gran, menja cada mes, necessita passejar cada mes, necessita accessoris, necessita joguines, necessita snacks, necessita servei veterinari, necessita manteniment de raspallat, de neteja i tot això, i moltes vegades els tutors d'animals no són conscients de tot el que implica després.
2: Més enllà de l'alimentació, que és el que estem comentant ara fa uns minuts, quins accessoris més són gairebé obligatoris per qualsevol animal, de tots els que has comentat?
3: Bueno, el que comentàvem, sobretot al final, a part deixant de banda la nutrició, el descans, la higiene i l'estimulació de l'animal és el més important, no? Vull dir, necessitem que tinguin uns bons espais per descansar, que estiguin, òbviament, amb una higiene i una salut controlada i vigilada, amb la qual també doncs, les visites al veterinari, a part de tot el seu raspallat, la seva higiene dental, higiene d'oïdes, higiene d'ulls, tot això és superimportant. Són els accessoris com si diguéssim bàsics i després una bona estimulació. No tothom pot dedicar-li el temps o l'espai que el gos necessita, aleshores procurar-li que aquest gos pugui tenir una estimulació a través de joguines, a través de jocs interactius, a través de mossegadors, a part de tota la seva estona de passeig, d'activitat, de recreació en espais naturals, vull dir una miqueta tot això, però sí que els elements bàsics seria això, sobretot tot el que està relacionat amb el descans, la higiene i l'estimulació o àrea de joc.
2: I més enllà d'aquestes necessitats bàsiques dels animals, de la vostra botiga de Nature Center, què consideres que és el més extraordinari o sorprenent en quant a productes que teniu a la vostra botiga?
3: La varietat i l'especialització que tenim és el més sorprenent, no?, de la nostra botiga. És una botiga d'unes grans dimensions on podem trobar gran varietat de tot el que pugui necessitar els animals, no? Si bé és cert que disposem des de pastissos d'aniversari pels gossos i pels gats, corretges amb paraigües perquè puguin sortir a passejar sense mullar-se. Sí, un gran assortit de roba adequada a les necessitats i mides de cada gos, sobretot pues, si necessiten a la neu, si necessita sortir a passejar tot i que plogui, si necessita abrigar-se, doncs tot això també ho podeu trobar, amb bisuteria i collars i arnesos molt delicadets i especialitzats per a aquelles virgueries que vulguin posar de gala el seu gos o gat, gran varietat d'aquaris, de material, bueno, la veritat és que intentem estar constantment introduint els productes amb més avantguardistes i amb una funcionalitat realment aplicada al benestar animal.
2: I creus que amb tots els, tots els accessoris que ens explicaves, que realment, ostres, doncs, a mi, per exemple, m'ha sorprès molt la corretja amb paraigües incorporat. No sé si creus que alguns dels consumidors es gasten més diners en les seves mascotes en proporció, diguem, als que es gasten per a ells. És a dir, que els compren doncs, la millor alimentació, les casetes d'alta gamma, productes o joguines, doncs, que tenen molta més despesa de les que podrien, per exemple, gastar-se si se les compressin per a ells. A vosaltres això... Des de la botiga ho noteu?
3: Sí, això passa perquè hi ha persones que prioritzen clarament el benestar del seu animal abans que moltes despeses seves personals. I també hem de comptar que els animals ens aporten doncs, una companyia, un benestar que molta gent, per ells, són un membre més de la família. Aleshores, la despesa que fan és una despesa de tot el que pugui necessitar el seu animal. Val? Aleshores, sí que creiem que a vegades, ostres, doncs fan una despesa molt, una part proporcional molt elevada amb la seva capacitat adquisitiva que puguin tenir.
2: Doncs crec que sobre alimentació, accessoris i sobretot benestar animal, almenys per part meva, n'hem après alguna cosa i espero que tothom doncs, també hagi descobert alguna qüestió d'aquest tema tan interessant. Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada i a tots aquells que hagueu sentit l'entrevista. Si dieu que veniu de part vostra, tindreu un obsequi a la nostra botiga per vosaltres.
2: Queda dit. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Bé, doncs hem arribat al final, Connectats. Fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgu seran els 6 primers que es reformaran de manera integral el 2027. Així ho ha anunciat el govern municipal en la segona trobada amb les 34 escoles i instituts escoles de la ciutat. En aquesta primera actuació s'invertiran fins a 10,4 milions d'euros. Alguns dels centres educatius es van construir ara fa 46 anys i molts d'ells han anat envellint sense comptar amb un correcte manteniment, segons ha alertat el mateix alcalde de Badalona. Mentre les obres no siguin efectives, ha explicat si farà el manteniment del dia a dia. Escoltem Xavier García Albiol.
3: Porten molt de temps esperant, molts anys amb una situació precària. Avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui doncs, la reforma total. Però bueno, pel primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
2: Precisament la comunitat educativa es mostra preocupada pel manteniment del dia a dia abans que la remodelació integral de cada equipament educatiu no estigui enllestida. Unes actuacions previstes a 5 anys vista. Les direccions dels centres es mostren escèptiques fins que comencin les actuacions de millora, assegurant que el mal manteniment d'edificis municipals, com escoles, equipaments esportius i biblioteques, és un mal endèmic a la ciutat que esperen que es pugui revertir. N'ha parlat la directora de l'escola Josep Carner i portaveu de la Junta de Direccions de les Escoles Públiques de Badalona, Dolors Fernández.
4: Ara mateix no tenim motiu per desconfiar, però tampoc un excessiu motiu per confiar. És a dir, estem a l'expectativa, com sempre. El que ens amoïna, que és el que ens ha portat més estona en aquesta reunió, és el manteniment del dia a dia. No diem que no ho estiguin fent, no diem que sigui mentida, però nosaltres no ho estem veient encara i esperem, doncs això, que si comença a haver-hi un tomb, doncs tots, des del primer fins a l'últim badaloní, estarem molt contents.
2: El Partit dels Socialistes de Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Badalona per a les eleccions municipals del 2027. Fernando Carrera serà proclamat com a cap de llista després de ser l'únic aspirant que ha aconseguit superar el llindar d'aval requerit en el procés intern de primàries. La seva designació es formalitzarà en una assemblea de l'agrupació local i quedarà pendent de la ratificació definitiva pel Consell Nacional del Partit el pròxim mes de juny. Carrera, actual regidor i president del grup municipal socialista a l'Ajuntament, s'imposa així en un procés en què també s'havia presentat Aniceto Ramírez, que no ha assolit el suport necessari de la militància. El procés forma part del calendari intern del PSC per escollir caps de llista als principals municipis, mentre que la resta de la candidatura es definirà en una fase posterior. Els germans Trias incorporen un tractament sense cirurgia per al dolor neuropàtic intens a la cara. Consisteix a aplicar la mateixa tècnica d'ultrasons d'alta intensitat que s'aplica de forma pionera en pacients amb tremolor essencial o Parkinson. Ens en dona més detalls la nostra companya Susana Soldado.
5: Els ultrasons permeten l'ablació de determinats punts del cervell i l'Hospital de Can Ruti és el primer centre públic català en utilitzar aquesta tecnologia. De moment s'aplica en pacients amb dolor neuropàtic que no responen als fàrmacs, infiltracions o intervencions quirúrgiques convencionals. Aquesta patologia es produeix per una lesió o disfunció del sistema nerviós i, entre altres efectes, pot provocar crisis de dolor molt intens a la cara, que poden aparèixer en activitats en quotidianes com parlar, menjar o rentar-se les dents, incapacitant el pacient. És la denominada neuràlgia del trigemin. Els neuròlegs dels germans Trias apunten a millores de fins al 50% en la percepció del dolor en pacients a qui ja s'ha aplicat la tècnica i destaquen que pot arribar a ser una nova alternativa per a pacients amb dolor crònic intens i una qualitat de vida molt deteriorada.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: aquí veiem aquesta gravetat, i com va,
1: sí,
0: de notes més agudes a més greus, però sempre mantenint com aquesta intimitat.
1: Eso es un sonido muy íntimo. Es como si el violonchelo nos estuviera contando algo importante en secreto solo para nosotros.

0: Isabel, doncs ha estat un plaer. Avui marxem, acomiadem programa, no només a la Isabel, sinó també tot el programa, amb ritme de violoncel, amb aquest to country. Que vagi molt bé.
1: Salimos bailando.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
4: Els millors moments.
0: Ens acompanya en Miquel Creixell. Què tal, com estàs?
5: Molt bon dia.
0: Per tant, és moment de posar-nos les xiruques, de sortir
5: a caminar. I caminar una mica.
0: Una mica pels carrers de la ciutat. Vaja, que es pot fer amb espardenyes, amb un calçat còmode, eh? Tampoc calen xiruques.
5: I tant que sí.
0: Però sí que anem a un carrer una mica costerut, no? Que és on ens vam quedar en aquesta ruta que ens proposa en Miquel, que és el carrer de Barcelona.
5: Exacte. El que passa és que ja ho fem de baixada, eh?
0: Ah,
5: perquè hem sortit de veure les restes del Teatre Romà i ara ja anem de baixada pel carrer Barcelona, que es diu així, evidentment, perquè el camí lògic des de l'antiga ciutat de Badalona, de la petita vila de Badalona, a la capital, a Barcelona, és el camí de Barcelona.
0: I què en sabem del carrer de Barcelona? Què val la pena destacar?
5: Doncs bé, anem avançant i trobem una cantonada, un carrer que va abocar-se al carrer de Barcelona, que és el carrer de la Quintana Alta. Molt bé, aquest és el nom. Des de fa molt de temps hi ha nom oficial, però també se li diu, o se li va dir, amb una altra denominació, el Pas de la Guineu.
0: Pas de la Guineu.
5: Per què el Pas de la Guineu? Home, penseu que estem remuntant-nos a segles, no? A dos segles enrere. La ciutat acabava allà. I la resta ja hi ha descampat, ja hi ha camp. A l'hivern, especialment, les guineus, quan tenien gana, s'acostaven per allà per veure què podien espigolar dels galliners de la ciutat. Perquè la ciutat acabava allà. I és per això que la gent deia el Pas de la Guineu. Fins i tot avui, en el nomenclàtor badaloní, un carrer, un passatge que va abocar al carrer de la Quintana Alta s'anomena Passatge del Pas de la Guineu. Però, escolteu, si feia por a vegades passar pel Pas de la Guineu, no era exactament només per les pobres guineus.
0: Que eren inofensives, o
5: sí,
0: més o
5: perquè
0: menys.
5: Suposo que fugien,
0: no
5: com veien.
0: No tant per les gallines, però
5: exactament,
0: sí per les
5: persones, exactament.
0: No?
5: Sinó perquè allà s'ambienta una llegenda molt, molt coneguda, que, si voleu, us l'explico.
0: Home, i tant.
5: Us l'explico.
0: Ja fa estar.
5: A mi me la van explicar els meus pares de molt petit, i després van estar molts anys que ningú me'n va esmentar res, fins que als anys 20, als meus 20 anys, perdó, un historiador badaloní me la va tornar a explicar. I a partir d'aquell moment, jo, en la meva tasca docent de 45 anys...
0: L'has anat explicant a l'aula?
5: Moltíssimes
0: sí,
5: vegades, moltíssimes vegades. En la meva versió, perquè, evidentment, les llegendes tenen diverses versions. I avui us explicaré la versió que jo explicava en l'aula i que té la característica de que no li dono un final, li deixo un final obert.
0: Perquè cadascú faci la seva interpretació final,
5: exactament. Us la llegeixo. A principis del segle XIX, hi havia una família formada per un matrimoni i la seva filla adolescent, que vivia en una masia als afores de la ciutat. Aquesta noia li agradava molt ballar, i quan va arribar la festa major a dalt la vila, la festa major d'agost, va dir als seus pares que volien el ball que es feia a la plaça, però aquests no la van deixar. El pare estava malalt i la mare l'havia de cuidar. Per tant, la noia sola no podia anar-hi. És massa tard de la nit. Comença poc abans de la mitjanit. Definitivament, no hi va. Ella no accepta de bon grat la negativa. Havia esperat tot l'any aquell moment i fins i tot s'havia fet un vestit. La discussió amb la mare és fortíssima, amb plors i crits. I s'acaba amb una frase histèrica de la noia. Doncs jo aniré al ball ni que sigui amb el dimoni. Al cap de poca estona, truquen a la porta. La noia veu la imprecaució, amb la cadena posada. És un jove molt ben vestit i educat que li fa una pregunta. Perdoneu que us molesti, senyoreta, però sóc foraster. Vull anar al ball de festa major i no sé el camí. Em podríeu orientar, sisplau? La noia, en un segon, veu la solució del seu problema a l'abast. Demana al xicot que s'esperi un moment i va parlar amb la seva mare. I li proposa de demanar al xicot que l'acompanyi al ball i que després la torni a casa. A la mare la proposta no li fa gens ni mica de gràcia. Però pensa que si diu que no, tornarà a començar aquella discussió desmesurada d'abans. Accedeix a anar a conèixer el noi. I, certament, quan el veu li causa una gran impressió. Que fi i que elegant que el troba. La mare li fa arribar la proposta de la noia. El noi contesta que, encantat, que és un honor la confiança que li fan. Ja podeu imaginar en la caia de la noia. Mentre el xicot s'espera al rebador, la noia puja corrents a la seva habitació a arreglar-se. Surten tots dos en la foscor de la nit amb direcció a dalt la vila. La mare s'està una estona veient com marxen. I arriben a un pas estret entre parets, ja molt proper a les primeres cases, que s'anomena el Pas de la Guineu. Anaven parlant, noia i noi, tranquil·lament, quan de sobte toquen les 12 al campanar de Santa Maria. I la noia fa el que ha vist fer sempre la seva mare, el senyal de la creu, tot dient Ave Maria Puríssima. El noi, en veure i sentir això, es queda palplantat. El rostre li va canviant, agafant una expressió de ràbia, d'odi. La noia s'aparta una mica i en veure aquell canvi li pregunta Què us passa, senyor? Que no us trobeu bé? Però ell no contesta. Almenys no contesta amb paraules. De dins seu surten uns murmuris inintel·ligibles per a la noia, que venen de molt endins i amb una veu cavernosa. Sentir-lo és angoixós. La noia ara es va tirant cap enrere i va tirant-s'hi fins que topa amb una de les parets del Pas de la Guineu. I ara el rostre de la noia ja reflecteix una sensació de terror. I el noi, a poc, però decidit, estenent els braços, ja s'adreça cap on és la noia. Deixem la llegenda aquí i poden haver diversos finals.
0: Hi ha diversos finals o no?
5: Sí. Hi ha diversos finals.
0: Però vaja, has matat el dimoni de la vila, aquest Pas de la Guineu, l'església de Santa Maria, no? I per tant hem pogut, al costat d'aquesta llegenda, doncs, anar recorrent també aquest escenari, eh? Déu-n'hi-do, eh? Estàs fet tot un conte-contes. Doncs aquesta és la llegenda del Pas de la Guineu. Ens vols compartir el teu final o no? Prefereixes deixar-lo obert?
5: Bueno, sí, en tinc un de final, si voleu, però n'hi ha d'altres, eh? Deia... L'endemà al matí, al Pas de la Guineu, van trobar morta la noia. No sabien dir de què havia mort, però tothom que va veure el cadàver va estar d'acord que donava la sensació que aquell cos havia estat buidat, que algú se li havia emportat l'ànima.
0: Un cas digne de ser investigat per l'equip de Carles Porta, eh?
5: Exacte.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Miquel. Que vagi bé.
5: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: I avui tenim amb nosaltres un convidat molt especial. Ell és cuiner, empresari, influencer gastronòmic amb més de 360.000 seguidors. Parlem d'en Miquel Antoja, que continua innovant més enllà dels fogons. I és que el pròxim dissabte, aquest 9 de maig, en plenes festes de maig també a la ciutat, Badalona acollirà la tercera edició del Semi Antoja Festival, un festival que combina bona gastronomia, música en directe i una experiència pensada també per gaudir amb tots els sentits. Per parlar-nos-en, avui ens acompanya aquí el seu creador, Miquel, què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Tercera edició ja del Semi Antoja Festival, eh? Aquest cop a casa, a Badalona.
1: Aquest cop juguem a casa, sí, per fi.
0: Al Maresme Brewery, al barri de Canyadó. Què ens heu preparat per aquesta ocasió, Miquel?
1: Doncs volem seguir amb la línia de les dues primeres edicions, que és disfrutar de la gastronomia. Venen xefs i amics convidats a cuinar expressament coses que normalment o a casa seva no fan, o per sorprendre una mica la gent, no? I hi haurà, doncs, un xef que es diu Javi Estevez, de Madrid, que ve a fer un dels plats. Tenim la pastisseria L'Atelier de Barcelona, que repeteix, i nosaltres des de Foodlona doncs, també farem la nostra fideuà i diferents elaboracions.
0: Alguns participants repeteixen?
1: Sí. Sí, sí.
0: Com a xef, sí.
1: Repeteixen quasi bastant tots, per no dir quasi tots, sí, sí. Hi ha alguna alta i alguna baixa, però al final és guai perquè cada any volen participar més persones en el festival.
0: I quina serà la teva proposta aquesta vegada?
1: Nosaltres comencem l'aperitiu amb les nostres croquetes i farem també la russa de marisc, que agrada molt a la gent d'aquí de Badalona. És un dels plats que més surt al cap de setmana. I com a plat principal farem una fideuà amb llobarro. Una fideuà amb llobarro molt bona. I també de postre posarem algun trosset de petit four en format mini carrot cake i aquestes coses.
0: La idea del Semi Antoja, com va sorgir? Quina és? No? I com funciona en si?
1: El Semi Antoja és una mescla de tres coses que a mi m'encanten, que és la gastronomia, el bon menjar, també els amics i el bon beure. No? I al final és juntar les tres en un dia. Vam començar el 2022, vam fer un festival que va sortir prou bé, tu, per ser la primera edició, amb un gran equip que ens va ajudar a construir-lo. El segon vam voler-lo millorar i va ser també més gran, més quantitat de gent. Llavors aquí ja se t'escapen més coses, perquè quan sumes i multipliques la gent, doncs sorgeixen noves coses. I aquesta edició l'hem volgut fer molt més delicada, molt més mimada, més petita, només 150 entrades, cosa que l'última vegada van ser quasi 400, no? I llavors volem mimar-ho molt més.
0: Per tant, un format, diguéssim, més íntim, gastronomia en acústic, podríem dir, que es veurà també aquest dia 9 de maig, no?
1: Sí, podran disfrutar a Maresme Brewery de les seves cerveses, que fa poc van guanyar una medalla a nivell europeu i tenen molts premis i és una marca molt reconeguda i doncs els oferirem un maridatge amb cerveses que el poden fer o no, però que tenen l'opció.
0: Els comensals, quants plats degustaran?
1: En total, entre 7 i 8 plats, que tu pagues la teva entrada i tens plats, d'alguns es podrà repetir i al final és un menú tancat en el que tu ho proves tot i quedes molt ple. O sigui, realment, si poses tots els ítems un al costat de l'altre, ja teca.
0: En quin ordre? Hi ha un ordre o és un circuit lliure? Com ens ho hem d'imaginar?
1: Doncs intentarem guiar la gent per un ordre, perquè al final, bueno, sí que tot ho acabem a l'últim moment, i llavors tu decideixes quan ho vols, però des de l'obertura fins als postres anirem obrint estants successivament per una mica marcar aquest ordre.
0: I quines propostes acompanyaran aquesta oferta gastronòmica? Hi haurà música?
1: Sí, hi haurà música en directe, hi haurà també una mica d'animació, hi haurà algun sorteig, hem fet roba, merchandising, que l'últim cop, el 2024, em van fer i va agradar molt, algun sorteig. Hi haurà bastantes sorpreses, jo animo la gent a venir perquè encara està temps.
0: Això en horari de migdia.
1: Exacte, és un dinar. És un dinar. Li diem Semi Antoja Festival, la gent a vegades diu, quan és? Dos dies? Tres? No, sona, festival sona molt gros, no? Però és més festival d'un dinar, és un festival a l'hora de dinar que al final obrim portes de 12 a 1 i a les 4 en principi deixarem de servir menjar perquè estarà tot venut, el peix venut, i tothom haurà disfrutat, però ens quedarem tota la tarda allà amb el DJ, música en directe,
0: taula,
1: i tenim moltes activitats en plenes festes de maig pel costat per moltes altres opcions d'aquell dia per seguir la festa.
0: Això, si ja heu començat al matí amb festes de maig, acabareu la nit amb festa de maig, doncs mira, feu un descans, no cal cuinar a casa.
1: Exacte.
0: El Semi Antoja Festival amb encara doncs, més activitats també, amb oferta gastronòmica i també amb música. Tot això per quin preu i on aconseguir entrades?
1: Doncs hi ha dos tipus d'entrada, perquè una de les coses que ens havia sol·licitat la gent en edicions anteriors és que deia, no, és que jo no tinc taula per seure. Dic, normalment en un festival gastronòmic, quan tu vas a un tast a la Rambla o a llocs d'aquests que hi ha casetes amb postos de menjar, no sempre t'asseguren la taula, tens les teves taules de recolzament, tal. Llavors vam posar dues entrades diferents, una de 69 i una de 79, depenent de si tenies la taula assegurada o no. Mm-hmm. Al final és un tot incluïdo. I encara queden entrades, sí.
0: Encara en queden, que s'aconsegueixen en els vostres
1: perfils. A la pàgina web de Foodlona.
0: També, Foodlona mateix. Si compares la primera edició amb aquesta tercera, com diries que ha evolucionat el festival?
1: Ha evolucionat a que m'agradaria que... L'he fet cada dos anys i aquesta vegada m'agradaria que fos l'última de dos anys. M'agradaria o fer una anual o fer-ne dos anual. I he après a que... Perquè creixi el festival no ha de créixer en persones. Saps que es poden fer un Semi Antoja Festival Winter Edition, a l'hivern o el que sigui, amb 50 persones en un lloc molt xulo i també, al final, una mica buscant això, que és el disfrutar de la gastronomia, passar-ho molt bé i una mica de música en directe.
0: I fer cultura gastronòmica, no?
1: Correcte.
0: Compartir-ho, també. Com és el perfil del comensal que va un Semi Antoja? És molt gent que ja ho segueix, de per si al Foodlona, també, o no?
1: M'agrada molt la pregunta confia. Perquè és molt sorprenent i realment ve gent de Madrid, ve gent de Saragossa, o sigui, gent que t'explica que ja té la seva entrada anticipada des del dia 1 que surt, que es compra el seu AVE, que fa cap de setmana a Badalona, no? O sigui que m'agrada molt que al final hi ha perfils de tot arreu. Sí que el perfil més o menys és un perfil gastronòmic, un perfil que li agrada disfrutar, un perfil que és atrevit, perquè al final les entrades surten a la venda i no hi ha ni la meitat dels xefs confirmats, no? Llavors estàs comprant una cosa amb un valor sense saber què menjaràs aquell dia, no? Encara no han sortit tots quan has comprat l'entrada a vegades. I això genera confiança, no?, d'altres edicions o que s'ho han passat bé o que confien en la marca de que serà sorprenent, no?
0: Uh-huh. Hi ha algun feedback del públic d'edicions passades que us hagin fet propostes i que incorporeu en l'actualitat?
1: Bueno, sí que en les dues últimes edicions havíem fet en el juny i la gent es queixava molt de la calor. Llavors, aquesta edició, a part de que volíem jugar a casa a Badalona, doncs volíem fer-la a principis de maig. Uh-huh. I per això vam escollir aquesta data. No sabem quin dia farà aquest dissabte, però per molt que giri, no crec que sigui el típic dia de juny de calor. Jo crec que això ens jugarà a favor.
0: Que coincideix amb les festes i coincideix també bé amb la celebració de la Final Four.
1: Exacte.
0: De la FIBA Champions League, quan es preveu que hi hagi també molta afluència de gent a la ciutat de Badalona. Avui dia hi ha molts festivals gastronòmics. Què fa diferent aquest festival respecte a altres propostes? Com marca una mica personalitat, segell?
1: Doncs m'agrada el moment... tot inclòs, que tu pagues i ja t'assegures que ho provaràs tot. M'agrada el moment que s'acaba tot el moment, que es fa una petita cua, o una cua que potser dura 5-10 minuts, però menges recent fet, que tot és personalitzat. M'agrada els detalls, els mimos. M'agrada l'exclusivitat aquesta de que vens a fer una elaboració que normalment o no la fas als altres festivals perquè és complexa i requereix mans i temps, o, bueno, busquem una mica això, no? El moment wow de cada col·laborador i cuiner que facin coses doncs, que no hagis vist normalment.
0: Veure la cara de sorpresa, no?, dels comensals quan han fet aquell tas i van repetint-ho a cada degustació. Explica'ns també una mica quina és la quantitat de professionals que va llogar aquell 9 de maig, no?, al Semi Antoja. Venen molts equips gastronòmics,
1: sí,
0: entenc, no?
1: A nivell organitzatiu ho fem entre quatre i a nivell del dia de l'event uns 35-40 professionals, entre la gent que està als estants de cuina dirigint els seus ajudants. Tenim una brigada de 6-8 cambrers que estaran al servei de la gent, doncs, per cobrir necessitats. Mm-hmm. Bueno, la gent de barra. Jo calculo això entre 40 i 45 DJs.
0: Com valores, Miquel, el paper també de Badalona, de la ciutat, com a escenari d'aquest tipus d'esdeveniments, no? A més, ja ho dèiem, que estem en plenes festes, però creus que Badalona comença a posicionar-se també a nivell gastronòmic i que pot ser un diguéssim, emplaçament també a tenir en compte en edicions futures?
1: Sí, Badalona porta molt de temps posicionat a nivell gastronòmic, al final a mi m'agrada molt. I sí que he optat per fer-lo a Badalona i m'agradaria continuar-lo fent a Badalona per fer-ho algo exclusiu d'aquí. Sí que, igualment, si fas altres edicions durant l'any, pots fer coses fora de casa, però m'agradaria com fidelitzar-lo en una estació de l'any, no?, i que anés creixent aquí a casa.
0: Sabem que sempre estàs amb mil projectes, no? Com encaixa aquest festival dins de la teva trajectòria professional?
1: Doncs la veritat és que l'altre dia ho posava a xarxes, que encaixa molt bé, però no és fàcil. No és fàcil perquè no t'ensenyen a l'escola d'hostaleria o a les pràctiques que fas por ahí quan aprens a fer festivals gastronòmics. Llavors, aprens una mica autodidacta i, sobretot, amb moltes hòsties. T'entrebanques molt i, a vegades, molt dur, que dona ganes, a vegades, de no tornar-ne a fer un, perquè, al final, és una inversió extra de temps, d'energia, de diners, per fer feliç a molta gent, i al final hi ha coses que no domines per falta d'experiència i perquè ho has d'aprendre tu sol.
0: En una oferta, que si hi ha de per si l'oferta gastronòmica és efímera, no?, perquè té aquesta caducitat, doncs un festival encara ho és més, perquè no tornarà a produir-se fins l'any vinent, no?
1: Sí.
0: I per tant ha de quadrar tot a la perfecció, no?, entenc. Alguna sorpresa, algun moment especial d'aquesta edició?
1: Doncs jo invito a la gent a venir per no perdre-s'ho, no et puc explicar més, però sí que hi haurà sorpreses, cada any n'hi ha. Sí.
0: Doncs ja ho sabeu, 9 de maig, a partir de les 12, cita imprescindible a Badalona, amb el Se Me Antoja Festival. Gastronomia, música, ens explicava en Miquel també, molt bon ambient, de la mà d'en Miquel Antoja i tot el seu equip. Així que moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies.
0: I que vagi bé. Recordeu que queden entrades, poquetes, però en queden, afanyeu-vos. Adéu.
1: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Del Badalona Matí.
6: I de la música de Miguel Poveda, a un altre tipus de música. Acabarem el programa amb més música, però de la mà de la Laura Vives. Bon dia, Laura.
7: Bon dia, Tuti.
6: Com estàs? Quina il·lusió fa,
7: il·lusió, retrobar-me amb tu, home. M'ha encantat aquesta sorpresa.
6: Que sí. Escolta'm, què ens portes avui?
7: Avui vinc a parlar del Festival Ambassat, un festival de música independent del Vallès que se celebra cada any a Sabadell. Mm. I és un esdeveniment que s'ha consolidat com un dels punts de trobada imprescindibles per als amants del pop rock, la música urbana i l'electrònica.
6: I quan serà això?
7: Aquest any tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de maig al Parc de Catalunya de Sabadell i compta amb més de 34 artistes en el cartell i podem trobar tant talent local, emergent, com propostes internacionals. Mm-hmm. I si vols les descobrim.
6: Vinga, friso ja.
7: Començo amb Chico.

0: La moderna de Badalona sap qui és, xico, o no?
1: No el coneixia.
0: No el coneixia.
1: És que la Laura Vives em diu així, la moderna de Badalona, jo no sé per què.
0: Perquè ho ets. Doncs Xico és el projecte artístic de Cesc Valverde que ha sabut convertir l'amor, el dolor i la fragilitat en una proposta molt personal i amb el temps doncs, ha anat ampliant el seu univers sonor, barrejant pop experimental, hiperpop, trap i molt més, i a l'ambassat ara arriba amb el seu nou àlbum, que és Listen. Tu no el coneixies.
1: Aquest no el coneixia.
0: Doncs a veure si coneixes aquest altre nom, que és Dan Peralbo i el Convoy. No passa res.
1: Sona.
0: Et sona?
1: Sí.
0: Et sona? És el grup de Torelló que es va donar a conèixer després de guanyar el Sona Nou el 2021 i a l'envasat doncs, venen a presentar el seu nou disc King Goig, que va sortir fa una setmana, si no m'equivoco, i bé, és pop-rock fresc, de guitarres i melodies enganxoses, per tant, un bon grup per escoltar.
1: Doncs sí, sembla que sí, eh?
0: I també hi ha grups amb molta trajectòria, com és el Petit de Calaril, que torna després d'un període de silenci creatiu amb el disc Aril, Aril, Aril.

0: Des del 2022 el grup ja havia fet una pausa que ha servit per això, per explorar nous horitzons i reflexionar, i ara tornen amb un àlbum ple d'introspecció, preguntes i amb la seva marca inconfusible, que és la llibertat creativa i la curiositat sonora.
1: M'està sorprenent que de moment tots són homes, i em sorprèn això de tu.
0: No, home, no, òbviament jo t'haig de portar també grups i artistes dones, i un dels grups que està creixent molt i que també estaran a l'Ambassat és Alosa.

0: les propostes...
1: Que van venir a Badalona, eh?
0: Van venir a Badalona?
1: Sí, la setmana passada.
0: A les festes de maig? Sí, ostres, doncs no...
1: Tu has perdut.
0: Ah, perdona, estava de viatge, perdona. Doncs bé, Alós és una de les propostes més singulars del panorama català actual, amb un folk contemporani molt delicat. Ja, mira, els Premis Enderroc es van endur 3 guardons. Millor disc del folk, tant per al públic com per la crítica, per l'àlbum El primer cant del matí, i a millor artista revelació de l'any. I bé, si no les heu vist en directe, doncs mira, perquè us ho veu perdre aquí a Badalona, doncs us aneu a Sabadell, que és una gran oportunitat. I si vols, continuo amb aquest gènere, perquè sí, també hi seran Filles de Cassandra.

0: duet gallec format per Maria Soa i Sara Faro fusiona folk i tradició oral amb electrònica i pop, amb una mirada feminista i reivindicativa. Uh-huh. I bé, aquí al final també venen grups consolidats, però també hi ha grups emergents que hi participen com grup de ties. Què t'ha passat? Què m'ha passat? I ara solo bebo puto, puto bici català. Luego lo recuerdo todo y tengo pensa. Doncs bé, aquesta és una banda de rock alternatiu amb essència garage formada per Mariona Rodríguez, Gin Torrado i Amparo Seaone. Uh-huh. I bé, arriben a l'Envasa després de guanyar la Fàbrica Envasa, un concurs que dona visibilitat a nous talents dins del festival. Una sona oportunitat bé, eh? Per sí, conèixer-les.
1: Sí, sí. I tant.
0: I també hi serà la banda Mishima.
2: Ara que les veig podria dir que n'hagi enyorat alguna.
1: També van estar a Badalona la setmana passada.
0: Ho he vist en un cartell avui.
1: I bé,
0: amb un somriure estàs totint. Què podem dir, no, d'aquesta banda, ja?
1: No sé, m'encanta Caravent i m'encanta tota la banda.
0: Doncs vés a l'Envasa ja, directe,
1: de
0: a veure'ls un altre cop. I si vols, també ara passem a noms més internacionals. Comencem amb Bob Dylan.

0: combina rock, rap, punk, música, música alternativa amb un directe molt potent i a més aquesta serà l'única data a la península ibèrica després d'haver cancel·lat la seva participació en alguns festivals. Per tant...
1: Un british, que encara ho fa molt més especial, això.
0: Exacte, i si vols acabem aquest repàs de l'Ambassat amb el grup Kari Kari. Austríac format per Stefan i Alexander, coneguts pel seu so indie pop, indie rock, amb un toc experimental i cinematogràfic. I bé, aquest festival, doncs bé, us he destacat aquests noms, però òbviament, com hem dit abans, hi ha 34 propostes, entre elles Greta, la Ludwig Bang o Al·lèrgiques al Pol·len, però clar, anem a descobrir també nova música que també ens agrada, tot i que potser no t'ha agradat massa tot.
1: No, no, sí, sí, està molt bé conèixer noves propostes musicals.
0: Doncs sí.
1: Sempre m'agrada anar descobrint coses noves.
0: Doncs si vols descobrir tot el cartell complet, ja saps què fer. Del 15 al 17 de maig, doncs cap a Sabadell, a l'Ambassa, que ja saps que bé, no pinta malament pel que t'he posat.
1: Doncs no, cap a Sabadell, en aquest festival Ambassat, perquè pinta bé, eh? Hem començat amb Xico, hem passat pel petit de Calaril, hem anat amb els Mishima, Filles de Cassandra, bé, ja per tots els gustos, eh?
0: Exacte, i està bé sortir de
1: Laura Barcelona. Vives, la meva filla, en algun moment, sí. Que vagi molt bé i cuida't.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: No recuerdo la primera vez. Ahora creo que siempre estuviste aquí conmigo. Te he buscado como poeta, como amigo, brújula, consuelo y esperanza. Enloquecido, te he buscado en todos los rincones donde alguna vez estuviste y he tratado de conservar tu presencia presentida en la eternidad vulnerable de estas imágenes.
4: Esto realmente es lo que me conecta con él y sentir que realmente sí que existió.
5: Muchos lorquianos me entenderán, porque es algo como muy loco, ¿no? Sin embargo, no he comprendido hasta ahora el sentido de este viaje.
6: Tú nunca entenderás.
5: Porque todo se acaba, pero todo queda en algún rincón. Y aunque muchas veces vivimos completamente ajenos a su existencia, de pronto, sin saber por qué, se levantan de su escondite y nos hacen vivir tiempos lejanos que creíamos perdidos. Y tú, Federico, tú me estabas empujando con una mano invisible hasta este lugar. Ahora comprendo el sentido y alguna vez, en el silencio de estas paredes, he escuchado el eco de tu voz repitiendo.
7: Solo el misterio nos hace vivir. Solo el misterio.

0: que hoy nos pasan y que deberíamos mejorar com a societat.
1: Miguel, et deia si hi haurà una segona part del documental. Si et queden ciutats lorquianes per visitar encara.
0: Pues podría hacerse, porque como te digo, es inabarcable todo y seguramente... Pero mira, tengo mucho material grabado y seguramente... Que no he incluido en el documental porque sería eterno, pero sí que de forma fragmentada, entrevistas que se han quedado fuera, testimonio, algunas partes del viaje, sí las iré poniendo en mi canal de YouTube, pero para que todo el mundo tenga acceso y lo vea, ¿no? Como complemento de este documental. Pero de momento no, ahora me queda, pues eso, seguir cantando, retomar un poco... mis conciertos, mi gira, que van a empezar ahora. El día 22 de mayo voy a estar
1: a Girona, ¿no?
0: Celebrando 20 años a Girona, 20 anys del disc de Slash, on cantaré tota l'estona en català.
1: Ho canto a l'Auditori de Girona, a l'Auditori de Girona, el dia 22 de maig, amb aquest de Slash,
0: Sí, y luego vendré aquí a Barcelona el día 4 de octubre con Copla del Querer también, que eso ya es de repertorio de Copla, y son registros muy distintos que tengo que volver a conectar con ellos para dar al público que viene a vernos lo máximo, ¿no? Y luego a ver si el documental, pues eso, de alguna manera, aparte de que mañana lo presentamos en Diagonal Mar...
1: Sí, Diagonal Mar, a les 7 de la tarda.
0: Cinesa Diagonal.
1: Dissabte al Bosque, a 7:15, i diumenge al Cinema Esverdi, a 11:15 del matí, oi?
0: Sí, el Verdi està tot...
1: Exaurit, ja.
0: Sí, exaurit, no? Esgotat i descansat, no?
1: Sí, esgotat i descansat.
0: Sí, està... Exaurit. Exactamente, están exauridas las entradas y por eso recomiendo que vengan o el viernes o el sábado, porque es una oportunidad para verlo en el cine que dice mucho el documental en el cine, sí.
1: Miguel, abans de marxar...
0: Que luego hay un coloquio que estaré...
1: Sí, estarás.
0: Claro, tú. Luego voy... Claro, estaré en todas las proyecciones y luego... se darán una serie de charlas de coloquio para interactuar con la gente que ha ido a ver el documental. Cualquier duda que le surja, estaré con la gente ahí, que me está encantando esta experiencia, la verdad.
1: ¿Serás a Badalona aquests dies de festes o no?
0: Sí, clar, sí.
1: Vindràs
0: però,
1: per Badalona?
0: Estaré amb... Sí, vindré, i segurament demà passat... al migdia, bueno, no ho sé encara, tinc que parlar i concretar amb la meva família,
1: amb
0: els meus amics de Badalona, clar, de tota la vida, però sí, Badalona la tinc ahí pendent de la visita.
1: Tu vas ser pregoner, tu vas ser
0: pregoner, però voy de Miguel Ángel Poveda León,
1: tu vas de Miguel, vas de Miguel Badaloní.
0: Sí, exacte.
1: Com està l'Àngel, per cert?
0: Exacte. Ah, molt bé. Está bonito, genial, maravilloso, y casi lo que sé yo también.
1: ¿Cuántos años tienes ya? Porque yo recuerdo una entrevista que te vaig fer, que era un nadó que plorava, que vam haver de parar, estava amb un familiar. 11 anys ja. Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Aquesta passió de pare, que portes dins.
0: Sí, home, clar, com no.
1: Miguel, un plaer haver parlat amb tu, com
0: igualment.
1: Sempre. I que vagi molt bé
0: igualment
1: aquesta presentació del documental aquí a Barcelona, i també doncs, que vagin bé aquestes festes de maig, si et passes per aquí.
2: Són les 5. Notícies Badalona.
3: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els baixos de Jumberca estan a punt per obrir el juny al casal de gent gran i al setembre les aules de l'Institut La Riera. Els espais ja s'han enllestit i resten a l'espera de la seva inauguració durant els propers mesos. En una visita aquest divendres, l'alcalde Xavier García Albiol assegura que el casal serà el primer en obrir les portes al públic, ja que es podria inaugurar a mitjans de juny quan acabi d'instal·lar-se tot el mobiliari. Mentrestant, les aules provisionals pels alumnes de batxillerat de l'Institut La Riera ja s'han posat a disposició de la Generalitat, que haurà d'encarregar-se d'acabar els tràmits i moblar-ne les aules. L'alcalde espera que la instal·lació estigui disponible amb l'inici del pròxim curs.
4: Si la Generalitat de Catalunya fa tots els tràmits, per part nostra, l'edifici ja està a disposició dels alumnes, de la Generalitat, i de qui correspongui.
3: Per la seva banda, el casal de gent gran donarà servei als barris de Canyadó, Casagemes i Manresà. S'oferiran cursos de manualitats, informàtica i compta amb una sala d'actes. El Viol ha recordat que un cop entri en funcionament, l'antic casal de Canyadó se cedirà a l'associació veïnal del barri per ubicar-hi la seva nova seu.
4: D'aquesta manera, doncs, donem satisfacció per un costat a la gent gran de Canyadó, Manresà i Casagemes i de la resta de Badalona, evidentment, però també trobem una solució a un problema que tenir l'associació de veïns, i és que el local que deixaran buit al casal serà utilitzat per l'associació de veïns.
3: L'accés per a tots dos equipaments està situat a la plaça de Jumberca i tenen una superfície total de més de 1.200 metres quadrats. Les obres han comptat amb un pressupost d'1.800.000 euros. Cada dia passen pel carrer Enric Borràs prop de 5.500 vehicles. Aquesta és la xifra que ha comptabilitzat la plataforma Pacifiquem Enric Borràs, que assegura que d'aquests, prop de 350 són autobusos. Els veïns d'aquesta via alerten que les obres de pacificació de Francesc Layret hi han fet incrementar el trànsit diari i demanen un estudi de mobilitat per reduir el pas de vehicles. Tot i que durant la pandèmia es va canviar l'asfaltat i es van col·locar bandes reductores de soroll, els veïns del carrer Enric Borràs denuncien que la situació ha canviat poc. Si bé s'ha aconseguit que els turismes redueixin la velocitat, durant els darrers mesos afirmen haver notat un increment en el volum de vehicles que hi passen. Per quantificar-ho, durant una setmana han monitoritzat el trànsit i han conclòs que cada dia hi circulen més de 5.400 vehicles entre cotxes, autobusos, camions i motocicletes. Defensen que les obres de pacificació de Francesc Layret hi tenen molt a veure. La Inés Navarro és membre de la plataforma.
5: Hi han diverses obres que s'estan duent a terme a tota Badalona que impacten, no?, i que fan que tothom, per anar al barri de Progrés o per anar a Barcelona, hagi de passar aquí, per aquí. Tota la pacificació que s'està fent a l'altra banda del centre, perquè nosaltres també som un carrer del centre, ens està impactant contínuament i cada vegada va més increixendo.
3: L'increment del trànsit rodat s'aguditza en ser un carrer d'un únic carril i de poc més de 10 metres. Denuncien vibracions en alguns pisos, soroll des de les 5 del matí provocat pels autobusos, contaminació i brutícia, com ara la pols del fum dels vehicles que entra als habitatges. Els veïns reclamen estudiar la mobilitat del districte per desviar el trànsit cap a altres carrers. Des de la plataforma tenen previst continuar amb les reivindicacions per visibilitzar els problemes que implica conviure amb prop de 5.500 vehicles a diari.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I avui volem revelar moltes incògnites que han sorgit al voltant de l'antivirus, un virus sobre el qual n'hem sentit a parlar de sobte molt aquests dies, no? Però sobre el que està planant també certa desinformació. Com sabeu, entre ahir diumenge els passatgers del creuer Ondius van ser evacuats a Canàries per traslladar-los als seus països d'origen, on se'ls tractarà i aïllarà. Per ajudar-nos a entendre què és l'antivirus i si hem de patir o no, avui ens acompanya el doctor Pedro Puerta, que és membre del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Què tal? Molt bon dia, doctor.
4: Hola, bon dia.
3: La pregunta que molts ciutadans es fan aquests dies és si estem davant d'un virus similar a la Covid, no? El coronavirus. Estem davant d'una situació com la d'ara fa 6 anys?
4: No, la veritat és que certament no té cap cosa a veure amb la Covid. És un virus que es comporta completament diferent i el risc que tenim de viure una situació de disseminació, de propagació d'aquest virus a la societat és remot, és un risc molt, molt baix.
3: Què és? Què és l'antivirus? I de manera que tothom ho entengui.
4: Sí, bàsicament l'antivirus és el que diem una zoonosi, no? És un virus que és una malaltia que ve dels animals i pot arribar a les persones. Normalment el hantavirus és un virus que només arriba a les persones a través d'uns roedors, ¿vale? Rates, ratolins, que normalment viuen a zones naturals, ¿vale? Uh-huh. Quan aquests roedors fan orina o femta o inclús amb la seva saliva, això pot quedar a l'ambient i després s'aerosolitza. Es generen com petites gotes d'aire o de pols i un pot inhalar aquest virus, que a l'animal no li fa cap mal, però en el nostre cas ens pot produir una malaltia que certament pot ser bastant greu.
3: Diu que és una zoonosi, no? I estem veient que en el cas de la Covid, malgrat totes aquestes distàncies, que ara vostè mateix deia que el virus de disseminació o la possibilitat de disseminació del virus, millor dit, és molt remota, també procedeix d'una zoonosi i això segurament omple o obre un camp de recerca molt important, no? En un context també de canvi climàtic. Aquesta serà doncs una via a investigar pel camp de la medicina?
4: Sí, segur. La veritat és que un dels motius, no, per els que aquests virus poden ser més freqüents són variats, no? A vegades és el propi ser humà el que invadeix els espais naturals d'aquests animals, no? I això ens posa en contacte amb aquests perills, i altres vegades també és conseqüència de la pèrdua del seu ambient ecològic, que els obliga als animals a apropar-se més a les zones on viuen els humans, no? I també, concretament amb el tema del hantavirus, passa molt que a vegades algunes situacions com pluges extremes o canvis amb els boscos fa que augmenta molt la població d'aquests animals, i després quan hi ha sequera aquests animals tenen molta gana, diguem, i van a viure o van a zones més urbanes buscant menjar, si ens poden posar més en contacte amb els animals, no? O sigui que realment aquestes zoonosis estan íntimament lligades amb el concepte, diguem, de One Health, no? De com la salut en els animals es pot afectar també als humans, i tot això està molt relacionat també amb el canvi climàtic, no? I amb la forma de viure, no? I a tot això, si li sumem, no, que a dia d'avui clarament la mobilitat de persones és molt més gran que feia unes dècades, no? Això fa que és tot un repte, no? I realment sabem que hi ha una sèrie de virus que existeixen, que són coneguts per la comunitat científica i que estan en risc, no?, d'un moment a fer aquest salt als humans i posar-nos en una situació de gran alerta, no? O sigui que realment fer recerca en aquests àmbits i estar preparats per quan arribi aquesta emergència és fonamental, no? Mm-hmm. Si realment després això no arriba mai, doncs millor per tothom, però el que no podem fer és estar esperant que arribi i en aquell moment posar-nos en marxa, no? Perquè si no, sempre arribarem tard.
3: En aquest sentit, és important també investigar en fàrmacs que siguin, diguéssim, per aquest doble usuari, l'humà i l'animal?
4: Sí, bueno, realment hi ha molts virus, com el hantavirus, no? Que a l'animal en si no li fa cap mal, no? O sea, que realment és molt difícil incidir sobre això. Probablement el hantavirus és és un bon exemple de convivència, diguem, d'aquest virus amb els animals durant milers i milers d'anys, no? De fet, una cosa que és important per la gent de conèixer és que aquests hantavirus tenen com dos manifestacions, no? Una seria una forma més renal i l'altra és una forma més cardiopulmonar. I, de fet, a la forma renal se li diu com la forma del viejo mundo, diguem, no? I a la forma cardiopulmonar del nou mundo, no? Perquè realment, probablement, eren un virus comú i amb el Pangea, no? Quan tot estava unit, no? I amb la divisió dels mons, no? I amb la separació dels continents, el virus allà va evolucionar cap a aquesta forma cardiopulmonar i, en canvi, a la nostra àrea, tot i que a Espanya no hi ha casos, no? Però a Europa sí, i també a Àsia, la forma és totalment diferent que la forma que estem veient a Amèrica, no? I això és molt rellevant perquè la mortalitat associada a una forma o a l'altra són completament diferents. La forma americana és més agressiva i s'associa a major mortalitat, i també perquè en la forma que tenim a Europa i a Àsia no hi ha transmissió entre persones. Només hi ha transmissió entre persones en aquesta forma americana, concretament associada al virus que es diu el virus Andes, ¿vale? Que és aquesta variant del virus que hi ha a la zona especialment de Xile i d'Argentina, no? Però la nostra forma realment aquí no hi ha transmissió entre persones. I després, clar, això fa que, com que és molt poc freqüent i no hi ha transmissió entre persones, clar, desenvolupar estratègies de tractament certament és complicat, no? Però, bueno, s'estan fent investigacions amb alguns fàrmacs, s'està treballant amb el que diem anticossos monoclonals, no? Que són com els anticossos que generem nosaltres quan ens enfrontem a una malaltia, però passar-li a la persona que està malalta per fer front a aquell virus, no? Això ja amb el coronavirus es va desenvolupar bastant ràpid i va funcionar bastant bé durant una època, i això amb el hantavirus s'està investigant. I inclús també a la zona de Corea, que de fet és el hantavirus, es diu així per un riu que hi ha a Corea, que és on es va descobrir aquesta malaltia inicialment. I a Corea hi ha una vacuna que sembla que té una certa eficàcia, però el problema que té és que necessita com records de la vacuna molt freqüentment, no? Llavors, l'enfoc allà està sent inicialment deixar aquesta vacuna per la gent que està més en risc, no? Que bàsicament serien, doncs, agents forestals o gent que tingui molt contacte, diguem, amb les zones on realment el reservori del virus és elevat, no? Que
3: On hi
4: no
3: ha
4: sigui
3: molts
4: les ciutats.
3: rastrejadors, no? També.
4: Exacte, on hi ha molts ratolins, bàsicament,
3: De
4: sí.
3: fet, amb això que ens explicava, no? De primeres, explica també, no? O argumenta també el fet que de primeres es va dir que era un virus que no es transmetia entre humans, però això ha canviat en conèixer que estem parlant de la soca andina, no? Que és el que ara ens comentava, que es troba a l'Argentina, que aquesta sí que permet aquest contagi entre persones i que també representa, doncs, una mortalitat, deia, associada molt diferent, no? Si es tracta d'una soca o d'una altra. Si parlem de la soca
4: Sí.
3: andina, quina és la mortalitat i quina és la capacitat, diguéssim, de transmissió del virus? Perquè estem veient que en el creuer Ondius, doncs, ja hi ha una quantitat considerable de persones afectades.
4: Sí, ja dic, és molt rellevant fer incidència en això, no? Realment la soca que tenim a Europa i a Àsia no es transmet entre persones, sempre depèn d'aquesta transmissió a través del ratolí, diguem. I aquesta soca andina, com dius, sí que s'associa a transmissió entre persones, però és veritat que la transmissió no té res a veure amb el que podia ser la Covid o amb altres malalties virals respiratòries, no? Com la grip, que realment la probabilitat de contagi a partir d'un sol cas és molt elevada. És veritat que al creuer hi ha hagut diversos casos, però si tenim en compte la quantitat de gent que hi havia en aquell creuer, el número de casos és relativament petit. I la transmissió entre persones amb aquest virus Andes, tot i que existeix, en principi implica un contacte molt estret, no? Convivents que estiguin en la mateixa habitació o persones que puguin compartir saliva i tal. Però creuar-se amb alguna persona dintre del creuer i infectar-la només per tenir un contacte casual és molt poc probable, no? Realment requereix un contacte molt estret. I en quant a mortalitat, és veritat que aquestes xifres sí són molt preocupants, no? Perquè realment és un virus que sorgia, té molta gravetat i els números, més o menys, van entre mortalitats entre el 20 i el 40% amb aquesta forma americana, no? En canvi, la forma que hi ha a Europa també varia, perquè hi ha diversos tipus de virus aquí, però hi ha virus que tenen mortalitats pràcticament despreciables, però hi ha altres que tenen mortalitats que poden estar entorn al 10-20%, que són mortalitats realment importants, però no tan altes, clarament, com aquesta forma americana.
3: De moment, hi ha un positiu d'antivirus entre els 14 passatgers espanyols que han estat evacuats i que estan aïllats hores d'ara a Madrid. Un positiu provisional. Què vol dir això? Fins quan serà provisional, no? I quin és, diguéssim, el control que es fa d'aquesta malaltia?
4: Bueno, probablement, si la PCR ha sigut positiva, segurament serà positiva, perquè aquestes PCR són molt específiques, no? O sigui, que quan donen positiu, realment la probabilitat de que sigui un fals positiu, que diem, és molt baixa, no? La qüestió serà veure si aquesta persona desenvolupa una malaltia greu o no, no? Moltes vegades únicament pots tenir només febre, malestar general, mal de panxa, mal de cap, no? Molt semblant, diguem, a lo que seria una grip, no? Però hi ha algunes persones, perquè aquest virus té la particularitat de que s'enganxa, diguem, a l'endoteli dels vasos. Això és com la part que recobreix els vasos sanguinis per dintre, vale? Uh-huh. A vegades la presència del virus en si no produeix cap dany sobre l'endoteli, però és el propi sistema immune qui, paradoxalment, a vegades, a l'atacar el virus, desencadena tota la malaltia associada, vale? Fa com si fessin petits forats a lo que seria la paret del vas, i per culpa d'aquell forat es perd el líquid, no? Llavors el malalt té una pèrdua de líquid molt important, que va a on no li toca, i en el cas d'aquesta variable, variant americana, aquest líquid va parar al pulmó, i això fa fallar, doncs, fa una fallida respiratòria i secundàriament fa una fallida del cor, no? Llavors, l'únic tractament que tenim a dia d'avui és fer el que diem suport vital avançat, no? Hi ha estratègies per intentar que aquest malalt, doncs, pugui seguir respirant, i a vegades, si no són suficients, necessitem el que diem una teràpia ECMO, que és com una... serien les sigles americanes de... una membrana d'oxigenació extracorpòrea, no? És com treure la sang del malalt i passar-la per una membrana que funciona com si fos un pulmó artificial, no? I llavors oxigena la sang i li torna a posar el malalt, no? Per desgràcia, l'únic tractament efectiu que tenim a dia d'avui és aquest, i llavors finalment aquesta resposta immune tan important acaba cedint i el malalt s'acaba curant sense cap mena de seqüela, diguem, no? O sigui, més enllà de... O sigui, lo greu és, diguem, passar aquest període on el sistema immune produeix tot aquest atac, diguem, i tens tot aquesta pèrdua de líquids i de volums que van a parar a llocs que no toquen, llavors es passa aquella fase i després finalment la resposta acaba passant i la persona es cura.
3: Es recupera, eh? Quin és, o com a expert, no, de l'àmbit també, com valora el protocol que s'ha seguit en aquest cas, tant per l'Organització Mundial de la Salut com per l'Estat espanyol, no? També en tot aquest procés d'evacuació i d'aïllament de les persones afectades?
4: Sí, clar, això depèn directament del Ministeri, no? Jo no sóc responsable d'això. Crec que des de la Fundació Lluita contra les Infeccions i de l'ICICAIXA estem treballant amb associacions, amb organismes internacionals per tenir tot això, tots aquests protocols ben establerts, no? Abans de que ocorreixin els casos, no? Perquè si no, passa com una mica com ha passat en aquest cas, no? Quan arriba un cas no t'ho esperes, no? I sempre és, pues, posar-se d'acord no sempre és fàcil, no? I bueno, hi poden haver divergències d'opinió, no? Llavors, jo crec que per això l'important és estar sempre ben preparat, tenir protocols ben clars d'actuació en moments de crisi, diguem, entre cometes, i amb això donar una resposta, no? Després, bueno, crec que una mica el que estan fent tots els països, no?, és ser prudents, no?, intentar fer períodes d'aïllament preventiu per si un cas, no?, perquè un dels problemes que té aquest virus és que poden passar setmanes, no?, des que et vas exposar fins que comences a tenir símptomes, no? Això òbviament obliga a ser prudent i a tenir un seguiment molt estret d'aquests malalts, però com et deia abans, crec que el missatge en part ha de ser que el risc d'una gran transmissió a nivell social és pràcticament inexistent. Així ho ha dit l'OMS, així ho ha dit el Ministeri, i crec que hem d'estar tranquils en aquest sentit.
3: I aquest llarg període d'incubació del virus és el que explica també aquesta quarantena, no?, de dies també d'aïllament, aproximadament 42-43 dies d'aïllament. No? Aquests dies circulava també una captura de pantalla d'un titular fals que deia que els laboratoris Pfizer haurien presentat estudis prometedors d'una vacuna contra aquest virus, però vostè deia que no es compta amb aquesta vacuna, que el tractament, ens explicava, passa per aquesta, doncs, aquest suport vital avançat o per aquesta teràpia d'oxigenació de la sang, eh?
4: Exacte.
3: Ho dic perquè quedi clar.
4: Sí, com et deia, sí, s'està treballant amb totes aquestes teràpies, no? I jo crec que una de les coses bones que va donar la Covid, no?, que a nivell científic ens va permetre fer coses importants, no?, de cara a coordinar-se davant una alerta, una situació tan greu com la que vam tenir, és que ara realment tenim coneixement molt important de com desenvolupar vacunes en un temps relativament ràpid, no? I això segur que ens ajuda. I com et deia, hi ha una vacuna que ja s'ha provat, especialment a la zona de Corea, però que té aquests problemes de que requereix vacunació o revacunació molt freqüent, no? Llavors això, que en algunes situacions concretes podia ser útil, però de forma global no seria útil, no?, perquè obligaria a vacunar molt freqüentment d'una malaltia que realment és força infreqüent, almenys en la nostra àrea. Però jo crec que s'està treballant amb totes aquestes coses, però a dia d'avui no tenim cap eina més enllà d'aquest suport vital avançat.
3: Doncs esperem que passin aquesta quarantena sense més casos, que surtin a la llum i que les persones que han estat afectades es recuperin el més aviat possible. Doctor Pedro Puerta, membre del Servei de Malalties Infeccioses a l'Hospital Germans Trias i Pujol, gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: I avui tenim amb nosaltres un artista de casa, d'aquells que van picant pedra i construint el seu camí pas a pas. Ell és l'Edu Esteve, cantant badaloní, que continua fent créixer el seu projecte musical i que avui ens visita amb una novetat important, un nou tema, La meva sort, que ja ha vist la llum i que promet marcar un abans i un després en la seva trajectòria.

0: prop.
1: Avui amb ell parlem de música, de procés creatiu, de què significa fer-se un lloc al món musical, des d'aquesta petita gran població que és Badalona, no? I sobretot de tot el treball que hi ha darrere d'una cançó abans que aquesta arriba doncs, a les nostres orelles, com ho està fent ara. Edu, què tal? Benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Com vius aquest moment, just després de treure aquesta nova cançó?
2: Però molt content, perquè tenia moltes ganes de començar amb aquest projecte. És un projecte més tranquil al que estava acostumat, que abans era bastant més electrònic, i aquest projecte en particular he tingut, bueno, tinc ganes de fer-ho des d'un altre punt, des d'un altre, també estic en un altre moment de la meva vida. Llavors és com, bueno, anem a intentar construir algo que sigui orgànic, que sigui totalment transparent, perquè vivim en un... Trobo que ara, a dia d'avui, vivim en un món en el que ja costa veure el que és real i el que no ho és, i intentar ser el més real i el més transparent possible amb aquest nou projecte.
1: D'on neix la meva sort? Hi ha alguna història concreta al darrere que ens explica?
2: Bueno, vam estar composant-la amb l'Uri Plana, el Roger Jamí, la Mireia Escriu i el meu cosí, l'Albert Alba, a Olesa de Montserrat. Aquesta cançó es va crear allà. I quan estàvem començant la cançó, nosaltres teníem en ment la idea de crear una cançó celebrant o donant les gràcies a aquella persona que en moments on nosaltres estem com una mica més atabalats o tenim els problemes d'angoixa i tal, doncs aquella persona com que ens salva i ens porta la calma, la tranquil·litat. I va començar a crear-se a partir d'allò. Amb el pas dels dies, aquesta cançó la vam fer l'estiu passat. I amb el pas del temps, la meva germana mitjana, la Judit, va agafar una gosseta que es diu Orca, que és un gran danès, és enorme, i me'n recordo d'estar-la al principi, quan l'havia agafat, d'estar-la mirant i posar-me aquesta cançó i pensar, hòstia, no només la meva sort no és només una vida humana, a vegades aquesta tranquil·litat o aquesta calma te la dona un animal o alguna altra cosa, no? Com estar tranquil·lament, pues, a la muntanya, o quina sort tinc, no? I llavors és com... ha anat com evolucionant, i jo ara ja la canto des d'un punt que aquesta calma, ara, a dia d'avui, me l'està donant com l'orca, per així dir-ho, saps? I és molt xulo, perquè ha anat evolucionant, i al principi va ser una cosa, i ara és una altra, saps?
1: La sort, Edu, es busca o es troba?
2: Uf, jo crec que te la treballes, te l'has de treballar. Hi ha una frase que mon pare deia, que era, quan més m'esforço, més sort tinc. I aquesta la tinc allà, entre cella i cella. Sí.
1: Molt mítica, aquesta frase també. Vull dir, no te la trobaràs a mig del camí, perquè
2: no,
1: sí,
2: has de currar,
1: Ja has de ser en aquest camí. Com és el teu procés a l'hora de crear? Ets més d'esperar la inspiració, de treballar-ho com una disciplina?
2: Doncs em va bastant, pues, això, a projectes, realment. I a vegades quedem per fer compo amb altres artistes i no surt res, i a vegades, pues, aquella setmana o estàs una mica més emocional o que et surten millor les coses, o has llegit o t'has inspirat o has vist alguna cosa i et surt tot com més fàcil. Hi ha moments de tot, moments en els que dius, hòstia, porto 4 dies i no surto d'allà i no avanço. Llavors, pues, és, bueno, pues, pren-te un calma, respira, vés a un altre lloc, te dé l'aire un poco i ja sortiran bé les coses en un altre moment. Però això, sí.
1: Tu mateix ho has dit, suposa un canvi important també amb estils musicals que
2: sí,
1: havies treballat fins ara, no? 100%. Tenies ganes de, no sé, sona més introspectiu, més reflexiu, no? Aquesta calma, no?, que tu comentaves. Tenies ganes de frenar pel que fa a ritmes, també, d'alguna manera?
2: Sí, una mica sí, també. També dic, o sigui, estic en un altre punt. Jo ara mateix és com... I he viscut com molt de moviment aquests últims anys, i també tenia ganes com de frenar una mica, de baixar revolucions, i és que estic en aquest punt de bastant estable emocionalment, professionalment, treballant com sempre, com mai, i llavors és com, bueno, pues, aquest projecte que sigui real, vull que es vagi a poc a poc, no hi ha pressa per treure absolutament res. I ja està, estic en aquest punt ara mateix. Sí, sí.
1: Quin retorn has tingut per ara de La meva sort?
2: Uf, molt xulo, molt guai, perquè gent que, per exemple, el Roger Pedrós, que és un bon amic meu i artista també, em diu, tio, jo no escoltaria les cançons d'abans, jo no les escoltava, perquè eren molt electròniques, amb autotune, allà molt festives i tal. Diu, però aquesta cançó, hòstia, tio, jo me la fotria al cotxe per anar, jo què sé, a donar una volta, tal. I altra gent del meu voltant que l'agafa i diu, hòstia, no és res semblant al que has fet fins ara i ens agrada molt, perquè és molt proper, està molt cuidada també la lletra, que també és una de les coses que amb temps es pot treballar. Si et demanen les coses ràpides, a vegades treus coses que dius, ui!
1: La immediatesa.
2: La immediatesa aquesta i la rapidesa.
1: A vegades jugar amb les passades.
2: Sí, no és bona, no és bona. I llavors, com que també hem tingut molt de temps per treballar-ho bé, donar-li voltes a les lletres, a la música i tot, doncs, pues, bé.
1: I aquesta cançó forma part d'un projecte més gran, d'un àlbum imminent.
2: Sí, sí, sí. L'any que ve estem preparant un àlbum que serà tot del mateix estil, tot amb instruments tocats, re digital, i la veu tal i com surt, natural, sense efectes de veu com autotune, que amb el que estava acostumat a treballar. Tot molt natural, molt orgànic, i també, a part, en els directes portem músics, que són l'hòstia, i crec que el directe serà molt, molt especial i que arribarà molt.
1: Costa desfer-se de l'autotune? Ho dic perquè no sé si penses que també el públic, no?, té ganes una mica d'això, de l'autenticitat de la veu.
2: Sí, jo crec que estem en un punt en el que ara mateix hi ha dos públics, no? Els que estan cansats de tant d'autotune i tanta música tan sobresaturada i tal, que està bé, i altres que els hi agrada. I està bé, perquè són eines que pots utilitzar en diversos estils musicals. Llavors, jo, que portava bastant de temps ara treballant amb autotune, sí que és cert que per fer maquetes i tal, l'utilitzo, però simplement per afinar la veu, per fer la maqueta, però després a l'hora de cantar, doncs sí que dius, bueno, pues, la canto bé i la gravem bé. Però és una eina, al final, és com la reverberació o el delay.
1: A tot això, abans de començar l'entrevista, m'explicaves que has fet un pas endavant amb la creació de la teva pròpia discogràfica.
2: Sí, sí, sí.
1: Com és això?
2: Sí, sí, ja feia temps que ho pensava, i vaig veure l'oportunitat de fer-ho. Em vaig trobar en un moment vital i professional en el que vaig quedar-me lliure de discogràficament parlant dels contractes que tenia, i de management també, i en aquell moment, per sort, també em va agafar en època de Nadal, que vaig poder estar amb la família i vaig poder, pues, allà connectes amb tot, i vaig veure l'oportunitat i vaig dir, pues mira, m'hi llenço de cap. Crec que tinc com la xarxa ben construïda i tinc unes bones bases per saber el que vull aportar a nivell, ja no només d'artista, sinó també ensenyar altres artistes emergents a intentar, pues, treure la seva música d'una manera correcta, o estar a espais on la meva música pugui entrar, no sigui imposada per cap altra tercera persona o alguna cosa. Llavors, jo crec que... Bueno, no ho faig sol, també t'ho he de dir. No faig, tot això no ho faig jo sol.
1: Tens el teu equip.
2: Tinc el meu equip, i hi ha moltes, moltíssimes persones que m'estan donant un cop de mà, perquè, òbviament, un projecte així... Hòstia, jo no em pensava que fos tan heavy, no? Però construir una cosa així des de zero és molta feina per fer-ho un sol, així que, bueno, jo l'estic agraït al Joan i al Rangel, que em donen també allà una mà amb tot.
1: Amb aquest projecte de la Fuga Records, aquest és el nom de la nova discogràfica de Dus TV. Quan pensaves en dedicar-te a la música, pensaves en això, en el que ara tens entre mans, en un projecte així?
2: Doncs jo sempre he pensat i sempre he volgut treballar en aquest sector, ja sigui d'una manera o d'una altra, no? I també m'he trobat que, com a artista, a mi em costava molt alçar la veu, o sigui, qualsevol artista alçar la veu a nivell de condicions, de qualsevol cosa, és molt difícil canviar res si ets artista. I llavors també hi vaig pensar, bueno, pues, si hi ha uns vots i hi ha unes xerrades i jo puc aportar el meu granet de sorra a aquestes xerrades des del meu punt de vista com a artista, si em faig discogràfica, pues, millor que millor, no? Al final és intentar construir un sector musical millor, amb millors condicions, i que no haguem de tenir al final quatre feines per estar, per voler tocar o per voler construir un projecte, no? Perquè...
1: Clar, sovint la gent, en general, no, el públic, pensem que l'artista, doncs...
2: Som aquí a treballar...
1: És com... la moda de la pista.
2: Ojalà,
1: per
2: ojalà.
1: Per entendre'ns.
2: Ojalà.
1: I el que ens vens a explicar, que no sempre és així, eh?
2: No
1: que,
2: sempre és així.
1: S'ha de...
2: Exacte. Jo ara mateix...
1: Picar molta pedra, no?
2: Jo ara mateix estic treballant a dos llocs per intentar tirar endavant, i dos llocs que un sí que té una mica a veure amb la música, però l'altre res a veure. O sigui, res a veure.
1: I de què treballes,
2: Edu? Jo estic treballant al banc. Al banc, que jo... Ma mare l'altre dia em feia una metàfora. Bueno, metàfora, era com una comparativa, perquè li deia, hòstia, és que em costa treballar al banc, perquè la gent normalment quan va al banc no és per felicitar-te, saps? I a part estàs allà tancat i la gent, pues, hi ha una energia molt negativa. Jo em mou molt per energies i quan estàs a dalt de l'escenari, pues sí que és cert que hi ha... Pues, és un espai obert on l'energia és totalment diferent, i llavors tancar-te allà 7 hores, estar currant a una oficina on tothom o la gran majoria de persones pues, va allà amb un problema, hòstia...
1: I et reconeixen? Cuidao.
2: Algun cop sí. Vaig amb les ulleres també a Clark Kent, saps? Però no, però vaig amb les ulleres perquè no m'hi guipo. Però sí, algun cop m'han reconegut i és guai, però bueno... Mm-hmm. És això.
1: Per tant, tenim...
2: Mil feines per intentar tirar endavant projectes. Clar.
1: I fer, a través d'aquesta discogràfica, la Fuga Records, també una possibilitat, no?, de feina, diguéssim, doncs ben construïda, amb aquestes bases i ben reconeguda, no? Mm-hmm. Clar, ara ens deies d'aquesta multitud de feines, al final, per aconseguir tirar endavant, que t'han portat a projectes molt dispars, no? Has fet presentacions a televisió, per exemple, sí. Has posat la música aquest mateix any, també, la candidatura d'en Joan Laporta. Que també imagino que va ser una experiència...
2: Això va ser espectacular.
1: Atípica, no?, com a mínim.
2: Va ser espectacular, perquè a part era el moment en el que m'havia quedat sense res, sense contracte discogràfic, sense res, i començava amb aquest projecte. I va ser com un regal vingut del cel de... Mira, et tornem a posar aquí, en el foco, perquè agafis força per tirar endavant el projecte. Va ser un regal que va venir... gràcies a una persona que també és d'aquí a Badalona, que és treballador del Barça, i que ens vam conèixer fa 2 anys i mig al Festival Cruïlla, i se'm va acostar i em va dir la meva mare és molt fan teva, podem enviar-li una foto? I jo vaig dir, què foto? Li fem un vídeo! I llavors em va dir, bueno, treballo al Barça, tal, i amb el pas dels anys pues, hem seguit mantenint el contacte i em va ajudar a fer la proposta. Mm-hmm.
1: I malgrat aquestes dificultats que ens comentaves, no? I malgrat encetar nou projecte, nous estils musicals, nova proposta, nova cançó, amb aquest La meva sort, tu segueixes apostant per la música en català.
2: Sí, 100%.
1: No t'ho has repensat mai?
2: No, ara ja... No, què va. Potser molta gent m'ha vingut i m'ha dit, hòstia, en castellà segur que arribaries a més gent, i dic, ja, però és que la meva gent està aquí, no, tampoc. I jo crec que aquí ho tinc tot, i tampoc vull marxar. O sigui, és que aquí ho tinc tot, no em fa falta. Penso en català, parlo en català, en casa meva sempre s'ha parlat de català. Seria hipòcrita ara fotre'm a cantar en castellà.
1: Mm-hmm. No t'identificaries, eh?
2: Gens.
1: Alguna actuació aviat on puguem veure, Edu Esteve, on puguem gaudir d'aquest La meva sort?
2: No, cap ni una, perquè aquest estiu estem gravant el disc.
1: Gravant disc, que sortirà a la tardor.
2: L'any que ve.
1: L'any vinent. A la tardor, nou tema musical.
2: A la tardor, nou tema musical, sí.
1: Nou tema musical per anar fent boca d'aquest nou disc, eh? Per tant, haurem d'esperar, però avui l'Edu ha vingut acompanyat...
2: Sí, primer cop.
1: Primer cop. Ho ha fet d'una guitalele. Què és una guitalele?
2: Un guitalele. És una guitarra més petita i un ukelele una mica més gran. És com si la guitarra i l'ukelele... tenen relacions i surt el guitarlele, que és així una mica més petit.
1: Clar, el fill de la guitarra i l'ukelele, queda clar.
2: Exacte, sí. No sé per què hi ha les relacions. Vale, sí. I res, primer cop que ho toco així en directe, així que espero que us agradi. Bueno, la cançó es diu La meva sort.
1: Gràcies, Edu.

0: Sort la nostra, Edu, per tenir-te. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
1: Abraçada.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
0: I divendres passat, el nostre pregoner, el jugador de la penya, Ricky Rubio, ens va desitjar a tots unes bones festes de maig, tot i que enguany les festes ja estaven més que començades. I és que ja portem dues setmanes gaudint-les amb actes com la Nit del Mono, que també es va celebrar divendres, un cop més a càrrec de la Comissió de Festes. I encara queden ben bé dues setmanes també d'activitats en el marc d'aquestes celebracions de la ciutat de Badalona. Avui, per comentar precisament com estan funcionant els actes que organitza la Comissió, parlem amb l'Helena Bornai, de la Comissió de Festes de Badalona. Helena, què tal? Gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Dèiem que divendres al vespre va tenir lloc aquesta Nit del Mono, la famosa cercavila nocturna, que cada cop té més adeptes. Com va anar? Com va anar aquesta cercavila? Ha tornat a ser tot un èxit de participació?
4: La Nit del Mono mai decep, sempre és un èxit, vaja. Va participar tothom, estava superple i vam acabar amb un molt bon gust de boca.
0: Amb la participació, Helena, també de moltíssimes entitats, no? Quines són les que han participat enguany en aquesta Nit del Mono? De cultura popular, podríem dir-ne.
4: Sí, sempre tenim participació, doncs, d'Aràmoles, de Bèsties, ara no me'n voldria deixar cap, però és un element central, així com també Petritxols i les dones que ens acompanyen.
0: Mm-hmm. Els Petritxols, no? Els grallers que van participar, la Fanfarra, la Faràndula de Badalona, els Geganters de Badalona, els Molassers i Badalona Bèsties de Foc, que no van faltar doncs, en aquesta Nit del Mono, que també és una festa que, en certa manera, Helena, fa una clocada d'ull a la figura del mono de Vicente Bosch, no? Com va sorgir aquesta idea?
4: Doncs la veritat és que ja fa molts anys que es fa la Nit del Mono, i una miqueta el fil conductor és doncs, el món que fa un bravó a l'inici, s'escapa i doncs, la gent l'ha d'anar a trobar i finalment l'acaben engabiant.
0: Ahir també va tenir lloc el dinar popular a la plaça de la Plana, on van apropar-se veïns de la ciutat per poder gaudir també d'aquest dinar de germanor, no? Què suposa per vosaltres aquesta cita? Hi participen eminentment membres de colles de cultura popular de la ciutat o també hi va gent a títol individual?
4: És un moment molt bonic perquè penso que és un acte que tu t'hi trobes, doncs passes per davant de la Plana, veus, preguntes i compres el tiquet, i això per nosaltres és molt important, doncs els actes que organitzem que realment siguin de caire comunitari, que serveixin per fer xarxa i suport entre la ciutadania.
0: Mm-hmm. Per fer xarxa, De fet, després d'aquest dinar popular, que aglutina, doncs, com dèiem, ciutadans que en aquell moment doncs, passen per la plaça de la Plana, però també entitats de cultura popular que en un dia, diguéssim, amb molta festivitat també tradicional al carrer, amb aquesta anada i tornada a l'ofici, amb la passada al sant, amb l'esclat final de festa, doncs també s'apropen fins a aquest dinar de germanor, doncs també culmina aquest dinar amb l'actuació del grup badaloní la Tresca i la Verdesca, no? Que també des de la comissió es fa aquesta feina, abans deies de xarxa, però també una mica adreçada a tots els públics, també l'infantil, no, Helena?
4: Sí, intentem que tothom estigui dins de la programació de la comissió de festes i que no necessàriament haguem de ser joves els que gaudim d'aquests espais.
0: La comissió de festes, ara anirem a altres, hem parlat d'activitats que s'han organitzat fins al dia d'avui, no? Ara anirem a d'altres perquè avui mateix hi ha el racó íntim i també el tractarem, però no podem passar per alt que la comissió de festes, Helena, ha denunciat una actuació de la Guàrdia Urbana a la matinada de l'11 de maig que titlleu de desproporcionada. Els fets van ocórrer a la plaça de la Plana després del concert del Ball de Mikaku i el govern local assegura que la policia doncs, va actuar seguint el protocol arran de les queixes dels veïns pel soroll cap a les 2 de la matinada. Un protocol que vosaltres heu denunciat per mitjà d'un comunicat.
4: Sí, condemnem totalment l'actuació dels cossos de seguretat. El Ball del Mikaku era un acte molt tranquil, organitzat per l'Ajuntament. La comissió vam fer la barra, la barra ja estava tancada, com hem explicat al nostre comunicat, però bueno, que no cal justificar l'actuació desmesurada, es pot veure les imatges dels cossos de seguretat. Nosaltres volem defugir d'aquest model de festes, en què donada una hora concreta s'ha d'evacuar les places, perquè creiem que no, que l'espai públic ens correspon i que tenim tot el dret a ocupar-lo sempre que vulguem. La gent estava parlant, no hi havia música, no hi havia descontrol, com també algunes veus volen fer veure. I res, simplement deixar clar que som joves organitzats i que davant d'això no abaixarem el cap, no ens conformarem amb el que l'Ajuntament ens vulguin anar retallant i que ens trobaran organitzades.
0: Mm-hmm. L'executiu local diu que hi va haver falta de respecte cap a la Guàrdia Urbana i que fins i tot es van llançar ampolles contra alguns agents del cos policial. És així?
4: No, això es correspon a una imatge totalment errònia. Repeteixo, per justificar l'actuació dels Mossos, que sí va ser violenta i que sí no va tenir cap tipus de justificació, doncs es creen aquestes altres versions en què dibuixen una joventut doncs, despolititzada, agressiva, i és tot el contrari.
0: Per tant, desmentiu aquest llançament d'ampolles cap a agents de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra, en el marc d'aquesta nit de l'11 de maig.
4: Sí, repeteixo que l'ambient de la plaça era molt tranquil, la gent estava xerrant, la gent el que té és ganes de celebrar la seva festa major, i res més.
0: Moltíssimes gràcies, Helena Bornai, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: I tornem a sortir al carrer. De fet, qui ha sortit al carrer ha estat en Suhab Seva. Què tal, com estàs?
1: Tot bé, Núria, què tal, tu?
0: I ho ha fet per parlar, per preguntar sobre una qüestió que és de molta actualitat, i és que fa dies que sentim a parlar de l'antivirus, d'aquest desembarcament, també d'aquesta evacuació de passatgers que ha tingut lloc a les Canàries. Ara ja estan tots els passatgers de l'Ondius. Aquesta embarcació on s'ha detectat el brot d'antivirus, doncs, hospitalitzats, amb aquest seguiment, que durarà ben bé una quarantena, més de 40 dies, i doncs, com a resultats, ara ens en parla en Suhab, de moment 3 víctimes mortals, alguns contagiats i d'altres de sospitosos.
1: Exacte, un cop més als carrers, i aquest cop per parlar d'un tema que ha generat força impacte aquests dies, com dèiem, que és aquest brot d'antivirus que es va detectar en un creuer a l'Atlàntic, i on també, com deies, ja hi ha tres persones mortes. Una notícia que inevitablement ha fet que molta gent torni a pensar en pandèmies, confinaments i contagis. Segons explica un article del 3CAT, el brot es va detectar en un creuer amb 147 persones a bord, i l'OMS està fent un seguiment d'aquest cas, que, com dèiem, podrien haver més de 40 dies de quarantena, no? Hem de dir que que les autoritats sanitàries insisteixen que el risc per la població és baix i que l'antivirus normalment es transmet a través d'arrossegadors, no entre persones. Mm-hmm. Però clar, després del que vam viure amb la Covid, qualsevol notícia relacionada amb un virus activa ràpidament les alarmes. I per això vam voler sortir als carrers de Badalona. I la primera pregunta era gairebé obligada. Coneixies què era l'antivirus abans d'aquesta notícia?
2: Sí, jo també.
3: No.
2: Jo tampoc.
1: I la realitat, Núria, és que molta gent no en sabia d'aquest virus, no n'havia sentit a parlar mai. De fet, segons les autoritats sanitàries, és una malaltia poc freqüent i habitualment està bastant vinculada amb el contacte amb excrements, orina d'arrossegadors infectats.
0: De fet, fa pocs mesos jo en vaig tenir coneixement, com segurament molta gent, arran d'aquella notícia de la mort de l'actor Gene Hackman, no?, que va morir d'antivirus el 2025, i que van ser trobats ell i la seva dona també sense vida a casa seva.
1: De fet, jo no en sabia res fins que va sortir la notícia del creuer, perquè hi va haver rebombori, per tant, no en sabia gairebé res, no? I aquí és on entra una de les qüestions que més preocupació ha generat. Et preocupa que hi pugui haver contagis entre persones?
3: Moltíssim, sí, em preocupa.
4: Ahora mismo no.
5: No, porque es muy difícil el contagio. Realmente es muy difícil.
0: I, de fet, en aquesta mateixa línia es pronunciava avui mateix, que entrevistàvem el doctor Puerta, de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que ens deia que, de fet, és una possibilitat molt remota la de la disseminació del virus entre persones. Sí que és veritat que diferenciava entre la soca, diguéssim, que hi ha a Europa o Àsia, on no es dona aquest contagi d'animals a persones, però sí que és veritat que els casos que ens han arribat venen precisament de la soca andina, on sí que hi ha aquest contagi de zoonosis, entre arrossegadors, que són els portadors del virus, tot i que amb ells no els afecta de la mateixa manera, a persones. I, per tant, d'aquí aquestes mesures de seguretat tan, diguéssim, notables, no?, amb la intenció de que realment sigui remot, continuï sent remota aquesta possibilitat de contagi del virus, de l'antivirus.
1: I al final és que és normal que hi hagi aquesta por, perquè quan sentim paraules com, per exemple, la brot, quarantena o virus, inevitablement pensem en el que vam viure fa només uns anys. Ara bé, els experts insisteixen també que el risc, tornem a dir, és molt baix. De fet, segons explica l'article de 3CAT, només una variant molt concreta de l'antivirus, com deies, Núria, podria transmetre's entre humans en situacions molt específiques. De fet, tal i com expliquen els experts també en un segon article del 3CAT, on s'entrevisten en experts en aquesta matèria, la gran diferència respecte a la Covid és la capacitat que es té de transmissió. Mentre el coronavirus es transmetia molt més fàcil per l'aire, l'antivirus necessita també un contacte molt estret i prolongat perquè hi pugui haver aquest contagi entre persones. L'epidemiòleg Oriol Mitjà explica que el nivell de reproducció del virus és molt, molt, molt baix, molt lluny del que va passar amb la Covid, i que per això els experts insisteixen que no estem davant d'una situació pandèmica. Però clar, això no evita que la notícia hagi generat aquesta inquietud, sobretot tenint en compte el context on ha passat, no? En un creuer. Al final és un

0: de viatjar en un creuer per aquesta notícia.
1: Perquè ja hi ha molt protocol, no? També hi ha actuacions sanitàries al voltant d'aquesta seguretat.
0: De fet, una de les persones que hem escoltat explicava que ja n'ha fet diversos i que sempre els ha considerat espais molt segurs, i aquesta és una idea que s'ha repetit a força, que un contagi al final pot passar en qualsevol lloc, no només en un creuer. I jo estic molt segur que moltes de les persones que deien que diuen que tenen por potser a viatjar en un creuer, si els hi diuen ara mateix tens un creuer de 7 dies, segur que l'agafen i no el deixen escapar. És veritat que els creuers continuen tenint una càrrega simbòlica important després de la Covid, perquè molta gent encara associa aquests espais tancats amb la facilitat d'aquesta propagació de malalties. Però tot i que la majoria no expressa por real a viatjar, sí que reconeix que aquest tipus de notícies generen una certa inquietud inicial. De fet, segons diferents informacions publicades aquests dies, alguns passatgers del vaixell van haver de quedar-se confinats a les seves cabines mentre es controlava aquesta situació. I això inevitablement ens transporta a una altra època, però abans d'entrar-hi vam voler preguntar una cosa molt important. Penses que els mitjans estan generant alarma o simplement estan informant del risc?
2: Yo creo que informan del risc. A ver, sinceramente no he visto mucho la tele. Yo alarmada no estoy, de momento. Yo creo que de momento bien.
3: Sí, yo creo que sí que generan un poquito de alarma. Pasó también con el COVID, que fue horrible, pero sí, se crea.
1: Clar, s'ha de combatre aquesta desinformació i també hi ha aquest alarmisme injustificat. Està bé que estiguem assabentats dels fets, no?, de l'actualitat i de les actuacions que es donen a terme, que hi hagi transparència, però no cal, diguéssim, no cal ni convé sobrepassar aquesta línia informativa.
0: És el que dèiem, al final és un cas molt concret, hi ha com aquesta morbositat al voltant, per tant es creen discursos que potser al final, en comptes d'informar, acaben de desinformar. I com dèiem, aquí també hi ha un debat, perquè hi ha gent que creu que informar sobre aquests casos és necessari, i d'altres que pensen que certs titulars poden generar molta més por,
1: no?,
0: de la necessària. I és que després de la Covid, qualsevol notícia relacionada amb el virus té un impacte molt més sensible a la població, però els experts insisteixen en una idea molt clara. La situació és molt diferent i no hi ha indicis d'una nova pandèmia. Tot i això, hi ha una paraula que torna ràpidament al cap de tothom, que és confinament. I per això també vam voler preguntar directament a la població si aquesta notícia els havia fet recordar l'època de la Covid i el confinament.
2: Bueno, encara no, perquè no hem arribat a aquell punt, però podria arribar.
4: Jo crec que no arribarem al confinament.
3: No, la verdad es que no, porque no creo que se llegue a eso, entonces no.
2: No,
3: para nada, para nada. Además, el Covid tampoco fue realmente como decían después al final.
1: No pensen en la possibilitat d'un confinament en general.
0: Aquesta situació, al final, és una idea general. Aquesta situació no es percep ni de lluny com el que va ser la Covid, no? La gent veu aquest cas com una notícia preocupant, sí, però molt més controlada i limitada, sobretot perquè les autoritats sanitàries insisteixen que el risc de transmissió és baix i que no hi ha indicis d'una situació comparable amb el que va ser la pandèmia, no? De fet, tal com explica l'article de 3CAT, els experts remarquen que l'antivirus no té la mateixa capacitat d'aquesta propagació que va tenir el coronavirus. I és que aquesta és precisament la idea que més repeteixen els especialistes durant aquests dies. Tant el metge Antoni Trilla com l'investigador Salvador Massip ha insistit que això no és la Covid i que estem davant d'un brot molt controlat d'una malaltia coneguda des de fa dècades. No és una cosa que ens trobi per sorpresa, no? Tot i això, encara que la situació sigui diferent, hi ha coses que inevitablement desperten records, paraules com, per exemple, dèiem, quarantena, brot, confinament, continuen generant una reacció també emocional en molta de la gent, no? I això ens porta a la següent pregunta. Creus que la societat reaccionaria amb la calma davant d'un altre confinament?
2: No, yo creo que tampoco.
3: No, sinceramente creo que no hemos aprendido nada, no.
5: No, yo creo que es que a lo mejor no se apoyaría el confinamiento.
1: De fet, l'OMS assegura que no hi ha res que apunti que hi pugui haver un brot més gran. Insisteix que el risc global continua sent baix, però no descarta que es puguin detectar més casos en les pròximes setmanes. Ho ha justificat així el director general de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, Tedros Adhanom. Aquest mateix matí, a causa de molta interacció, diu que explica no que van tenir els passatgers abans d'haver començat a seguir mesures per prevenir aquests contagis. Ho ha fet en roda de premsa, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha justificat la col·laboració espanyola en el desembarcament de l'Òmnibus, no?, emmarcant-lo també en l'article 44 del Reglament Sanitari Internacional, i tots dos han mantingut que mantenir els passatgers al vaixell hauria estat cruel. Per ara, si ens remetem a les dades, s'han

0: elevat a 11 els casos d'antivirus, 9 dels quals estarien ja confirmats, tot i que no es descarta que se'n registrin més en les pròximes hores o fins i tot dies.
1: I la sensació general és que seria molt difícil de tornar a un confinament. Moltes persones encara arrosseguen el que és el cansament emocional d'aquella etapa.
0: No en volem ni pensar.
1: Exacte. Sofà, eh? I és que encara avui, a parlar d'un possible confinament, continues generant aquest rebuig i cansament només d'imaginar-ho, no? Per això hem volgut acabar amb una pregunta molt personal, que va ser: què és el que recordes més dur del confinament?
2: No pude sortir de casa... Les classes online
3: i això.
4: Sí, jo el mateix. Sobretot no sortir de casa.
5: Hombre, el encierro es lo más duro. Lo que pasa que en mi situación no lo llevé mal. Yo creo que también es la situación personal de cada persona y pues eso, su situación personal. Yo no lo llevé mal, ¿eh? Pero bueno, el
6: yo
5: encierro...
6: Yo no lo pude hacer porque trabajaba de cara a público en dietéticas, medicina natural, y teníamos abierto. Y se pasó mal porque iba solo por la calle, sola en el metro, y era un poco raro.
0: Tant de bo això quedi només en el record d'uns quants milions de persones i que no ho tornem a viure mai més.
1: De fet, o sigui, veiem que hi ha un aïllament tant per les persones que havien d'estar a casa perquè havien d'estar obligades a casa, com les que podien sortir, per exemple, a fer llavors de feina, que també es trobaven aïllades perquè també no hi havia gent al seu voltant o no tenien com aquest contacte amb altres persones, no? I aquí és on la conversa deixa de ser sobre un virus concret, perquè al final, Núria, el que aquesta notícia ha despertat és una memòria col·lectiva molt, molt recent. En definitiva, el cas del creuer amb antivirus ha tornat a posar sobre la taula la relació que tenim amb la por, amb la informació i amb tot el que vam viure durant la pandèmia. Però almenys de moment els experts insisteixen en un missatge clar: calma, el risc és molt baix i la situació està molt controlada.
0: Doncs esperem que així segueixi. Gràcies, Suhab, que vagi molt bé.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
7: El millor del Badalona Matí.
8: Seleccionem els millors moments del programa.
7: Badalona Matí. Els millors moments.
9: Els millors moments.

0: Són les 6.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgu seran els 6 primers que es reformaran de manera integral el 2027. Així ho ha anunciat el govern municipal en la segona trobada amb les 34 escoles i instituts escoles de la ciutat. En aquesta primera actuació s'invertiran fins a 10,4 milions d'euros. Alguns dels centres educatius es van construir ara fa 46 anys i molts d'ells han anat envellint sense comptar amb un correcte manteniment, segons ha alertat el mateix alcalde de Badalona. Mentre les obres no siguin efectives, ha explicat si farà el manteniment del dia a dia. Escoltem Xavier García Albiol.
3: Portant molt de temps esperant, molts anys en una situació precària, avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui doncs, la reforma total. Però bueno, per primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
2: Precisament la comunitat educativa es mostra preocupada pel manteniment del dia a dia abans que la remodelació integral de cada equipament educatiu no estigui enllestida. Unes actuacions previstes a 5 anys vista. Les direccions dels centres es mostren escèptiques fins que comencin les actuacions de millora, assegurant que el mal manteniment d'edificis municipals, com escoles, equipaments esportius i biblioteques, és un mal endèmic a la ciutat que esperen que es pugui revertir. N'ha parlat la directora de l'escola, Josep Carner, i portaveu de la Junta de Direccions de les Escoles Públiques de Badalona, Dolors Fernández.
4: Ara mateix no tenim motiu per desconfiar, però tampoc un excessiu motiu per confiar. És a dir, estem a l'expectativa, com sempre. El que ens amoïna, que és el que ens ha portat més estona en aquesta reunió, és el manteniment del dia a dia. No diem que no ho estiguin fent, no diem que sigui mentida, però nosaltres no ho estem veient encara i esperem, doncs això, que si comença a haver-hi un tomb, doncs tots, des del primer fins a l'últim badaloni, estarem molt contents.
2: El Partit dels Socialistes de Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Badalona per a les eleccions municipals del 2027. Fernando Carrera serà proclamat com a cap de llista després de ser l'únic aspirant que ha aconseguit superar el llindar de val requerit en el procés intern de primàries. La seva designació es formalitzarà en una assemblea de l'agrupació local i quedarà pendent de la ratificació definitiva pel Consell Nacional del Partit el pròxim mes de juny. Carrera, actual regidor i president del grup municipal socialista a l'Ajuntament, s'imposa així en un procés en què també s'havia presentat Aniceto Ramírez, que no ha assolit el suport necessari de la militància. El procés forma part del calendari intern del PSC per escollir caps de llista als principals municipis, mentre que la resta de la candidatura es definirà en una fase posterior. Els germans Trias incorpora un tractament sense cirurgia per al dolor neuropàtic intens a la cara. Consisteix a aplicar la mateixa tècnica d'ultrasons d'alta intensitat que s'aplica de forma pionera en pacients amb tremolor essencial o Parkinson. Ens en dona més detalls la nostra companya Susana Soldado.
5: Els ultrasons permeten l'ablació de determinats punts del cervell i l'Hospital de Can Ruti és el primer centre públic català en utilitzar aquesta tecnologia. De moment s'aplica en pacients amb dolor neuropàtic que no responen als fàrmacs, infiltracions o intervencions quirúrgiques convencionals. Aquesta patologia es produeix per una lesió o disfunció del sistema nerviós i, entre altres efectes, pot provocar crisis de dolor molt intens a la cara, que poden aparèixer en activitats tan quotidianes com parlar, menjar o rentar-se les dents, incapacitant el pacient. És la denominada neuràlgia del trigemin. Els neuròlegs dels germans Trias apunten a millores de fins al 50% en la percepció del dolor en pacients a qui ja s'ha aplicat la tècnica i destaquen que pot arribar a ser una nova alternativa per a pacients amb dolor crònic intens i una qualitat de vida molt deteriorada.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: La Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació Premi d'Honor al locutor de ràdio Justo Molinero. També ha destacat amb aquests guardons a 3CAT, en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i la badalonina Esther Vera. Un guardó, el de Molinero, que vol reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els premis s'entregaran el pròxim 19 de maig a Sabadell, però avui tenim la gran sort i el privilegi que ens acompanya Justo Molinero, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
3: S'imaginava aquell xaval de Villanueva de Córdoba que arribaria a ser Premi Nacional de la Comunicació a Catalunya?
4: Mai me lo podia imaginar, no. Encara estic molt sorprès.
3: Com ha rebut aquest premi?
4: Bueno, amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i molt agraït.
3: És un premi a la trajectòria, la podem repassar, que serà llarga. En tot cas, fa uns dies un any, que ara ja no fas antena tots els dies, no?
4: No, ara no. Ara entro, sí, però no...
3: Com vas prendre aquesta decisió?
4: Bueno, em va costar molt, de prendre, però, bueno, escolta, tot és un final, hem de donar pas a la gent més jove i, bueno...
3: Explica'm com vas començar, i ho hem repassat moltes vegades aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per la proximitat que hem tingut, però com arribes a Catalunya i com arribes també al món de la comunicació?
4: Bueno, el món de la comunicació a Catalunya arribem fugint de la fam, aquesta és la veritat, i després... es preparava a Barcelona i tota la gent de Barcelona molt per los mundials de futbol del 82, tothom volia fer coses i jo vaig pensar, perquè com que tenien la nostra empresa de taxi, vaig pensar si ve tanta gent perdran moltes coses i poder fer i posar una emissora per recollir objectes perduts a l'interior de los taxis o on fos, i així va sortir la idea. I així hem arribat i encara hi som aquí.
3: I encara hi sou. Tens records? Has visitat Córdoba? Durant tot aquest temps?
4: Que sí, he visitat Córdoba, sí.
3: Has tornat a casa...
4: Sí, tenim casa al poble, sí. I anem de tant en tant, sí.
3: Uh-huh. Tu vas aprendre català i no sé si en una època difícil en què potser el teu entorn... el que més parlava era castellà, perquè vau ser una onada d'immigració, no? en aquella època. Era fàcil aprendre català en aquell moment?
4: A veure, fàcil no ha estat mai, però jo li vaig agafar amb molta il·lusió poder arribar un dia parlant català. Jo no volia ser marginat ni als meus fills per raó de llengua, i aquest va ser un motiu per el que vaig començar.
3: Parlem de la ràdio i de la teva experiència a la ràdio. L'has gaudit molt.
4: Sí, la ràdio a mi me l'ha donat tot. La ràdio a mi me l'ha donat tot i jo li estic molt agraït a la ràdio, sí.
3: Explica'ns què és el que més has gaudit, què és el que més t'ha agradat, què és el que les sensacions aquestes, no? Perquè quan estàs tants anys davant d'un micròfon, quina és aquesta sensació que t'emporta i que t'enganxa?
4: Bueno, la sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar, això és molt important i, per tant... Aquesta és la raó d'existència de la ràdio, jo crec que sí.
3: Ha canviat molt la ràdio, també.
4: També ha canviat molt, però la ràdio continua. Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha los listos aquests que sempre en saben de tot, donaven la ràdio per caducada. I mira, ells són els caducats.
3: Dies com el de l'apagada general, no? Aquella que vam tenir, la ràdio es va reivindicar més que mai.
4: Sí, claro. Perquè la gent buscava tot arreu, com que res, anava a buscar la ràdio. La ràdio és la ràdio. Bé.
3: Has conegut a molta gent a la ràdio, també?
4: Molta, moltíssima gent, claro. Bé.
3: Què t'emportes d'aquesta experiència?
4: D'aquesta experiència em porto amb molt de carinyo, molts anys, moltes històries i bueno, puc viure i si no tinc a vegades res a fer... Em sento, començo a pensar i ja sóc feliç.
3: Va ser fàcil engegar a Ràdio Teletaxi quan vas començar? Perquè en aquell moment tampoc no es donaven moltes llicències de ràdio.
4: Hombre, fàcil no ho té ningú, nosaltres tampoc. I vam començar sense cap llicència. Me'n recordo que vaig anar quan era alcalde de Barcelona, en Narcís Serra, li vaig anar a demanar i em va dir: jo sí que te la voldria donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi, això és una cosa de Madrid. Jo he pensat de Madrid una cosa, i vaig sortir decebut i pensant: i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfono, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball, no? I aquesta va ser la idea, i dic, bueno, i si la monto, ja hauré donat el telèfon, mortes vegades, la gent ja ho sabrà, i vinga.
3: Ja hauràs fet l'altaveu, que era la missió inicial, no?
4: Claro.
3: I llavors el següent pas quin va ser?
4: El següent pas va ser quan mos la van tancar. Perdó, quan mos van tancar l'emissora, que...
3: Per falta de llicència.
4: Per falta de llicència, clar, com que no la teníem, mos la van tancar. Bueno, no la teníem perquè no me'l la van voler donar. Si no l'haguessin volgut donar, pues la tindríem, però... Nosaltres som els altres.
3: I com es va reprendre?
4: Perdó. Bueno, pensant molt i què farem i a veure què podríem fer i què podríem fer... Clar, es van quedar tots aturats, tots. I així van començar. Vaig parlar amb el senyor Palací i el senyor Valdés, era el de l'amo de Ràdio Miramar, que tenia l'emissora de Mataró. Uh-huh. Li vaig proposar i me la van vendre, i la vaig comprar, i clar, l'emissora estava a Mataró, però vam intentar fins que vam arribar a Barcelona.
3: I la Generalitat destaca que has dignificat la ràdio popular. Orgullós, suposo, no?, d'aquesta ràdio popular.
4: Què
3: vol dir, la
4: ràdio popular? Bueno, és l'altra gent. Són els que escorten no sé què, no sé quantes, després hi ha d'altra gent. Pues aquesta altra gent va ser la que va enganxar la ràdio a nosaltres. Sí. Abans no se feia res per tothom, o sigui, televisió per tothom, ràdio per tothom. Es feia per una certa part de la població.
3: I ara amb aquesta evolució també tecnològica, creus que s'ha perdut aquesta ràdio popular?
4: No, jo no crec que no. La ràdio viurà sempre estarà viva, sempre.
3: Explica'm com reps aquest Premi Nacional de Comunicació. A Sabadell serà el 19 de maig. Què tens previst dir?
4: Bueno, ja ho he pensat moltes vegades, a veure què diré, a veure què prepararé, alguna cosa en tinc de preparar, però em fa molta il·lusió. I, a més, a Sabadell hem fet... Quan faríem teatre, veníem al teatre a Sabadell, la gent ens estimava moltíssim. Tenim molt bona relació amb Sabadell, i, de fet, que aquest premi me'l donin aquí a Sabadell, pues, em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
3: Deies que t'havies retirat una miqueta de l'antena per deixar pas, no? Però entenc que tu igualment...
4: Bé,
3: estàs amb el dia a dia.
4: Estic al loro, com deia l'altre, no? Sí, estic cada dia i vaig a la ràdio per allà, sí.
3: Perquè desprendre't entenc que serà difícil.
4: Bueno, no serà fàcil. No. I a mi em fa molta il·lusió continuar i fer coses.
3: Tens projectes pensats un cop deixes l'antena diària?
4: No, de moment no. Vull anar al poble, vull anar a Córdoba i a veure... Perquè a vegades les coses no s'hi veuen com som. No ens hem de posar allà a veure des d'allà com s'hi veu. O sigui, hem de veure a veure com ens veuen, a nosaltres.
3: Com ens veuen a nosaltres des d'allà. O sigui, sí. Tu tens intenció ara de tornar a Còrdoba per estar-hi temps llarg?
4: No, la meva terra és Catalunya i aquí em quedaré per sempre, però sí, vull anar. Tinc cosins, tinc família, amics, i tenim la casa allà.
3: I quins records tens? No sé... Som molts anys vivint a Catalunya, sempre queden aquelles arrels perquè sempre hi tornes, però no sé si tu aquí tens enyorança, no?, d'aquella infància o d'aquell poble o no, no? També les coses han canviat molt.
4: Bueno, jo d'aquí tinc molta... Li tinc molt carinyo. Vaig venir a treballar al taller de los Domènech, el Pepito Domènech. Jo me'n recordo que allà a Villanueva, enfrente de casa nostra, vivia una família que era de Castelló. I eren camioneros i estaven arreglant el camió, i me'n recordo que a vegades es donaven un cop i deia: me cago en Déu! I estava arreglant un cotxe allà al taller del Pepito Domènech, i vaig dir: me cago en Déu! Diu: mira el Justo! Fa 4 dies que ha arribat de Córdoba i ja està parlant en català. I fixa't.
3: Imagina't. I molta gent també deu haver après català escoltant-te, potser, no?
4: També ho hem intentat. Coses, sí. Abans de... Després va venir la llei de la normalització lingüística i tal, però nosaltres al principi fèiem un programa en què a mi em trucava una persona, jo li feia una pregunta en castellà i ella m'havia de respondre en català.
3: Uh-huh.
4: I així anàvem. Bueno, va ser un temps molt maco.
3: Què et diu què et diuen els oients? Què et diu l'audiència?
4: Pues em tracten amb molt de carinyo, com si fos un mes d'ells, i així he sigut, perquè hem viscut molts anys junts. I, bueno, els hi estic molt agraït.
3: També ets fill adoptiu de Mataró.
4: Sí, em van fer fill adoptiu de Mataró amb molta il·lusió. Sí, és que quan van tancar l'emissora vaig comprar la de Mataró, i, bueno, jo a Mataró li tinc molt carinyo i molta estima.
3: Molt bé, i el Santa Coloma de Gramenet, l'entorn del barcelonès, ha canviat molt amb aquests anys. També suposo que has vist aquesta evolució fent ràdio, no?
4: Sí, perquè
3: la societat evoluciona. Molt, quan fas una ràdio d'aquest tipus, d'aquestes característiques, la gent amb la que parles també veus que evoluciona.
4: I ha evolucionat i molt, eh? El que passa que jo no sé si a vegades la gent és suficientment agraïda. Per exemple, tu vas per el riu, vas per el riu i veus que hi ha gent allà, o prenem sol, o caminant, i allò era un deixat, el riu era una cosa molt deixada. En canvi, ara està molt cuidada i molt viscuda per als ciutadans.
3: Mm-hmm. Què més et diuen? Quins canvis? O no sé si fins i tot et diuen que no marxis, no? Que potser també et deu haver passat.
4: També, no, però bueno, ja, ells saben que jo hi seré sempre, a Santa Coloma i per Santa Coloma.
3: Molt bé. Justo nosaltres...
4: I per Badalona, que està al costat.
3: I per Badalona també, que tenim aquí molt a prop.
4: Sí, nosaltres vam viure aquí a Badalona molts anys.
3: Vas viure a Badalona també, eh?
4: Els meus pares, de fet, i els meus avis estan aquí al cementiri, a Badalona.
3: Uh-huh.
4: O sigui, això forma part de la meva família.
3: Vius les festes de maig?
4: També, claro, sí? I tant.
3: Vas a la crema de limoni?
4: Sí, sí, sí.
3: Bueno, és que això... Sí. Això sí que fa ciutat.
4: S'ha de venir.
3: I la Feria d'Abril, què? L'has viscut també?
4: L'hem viscut també amb molta il·lusió. Bueno, bé.
3: Ui, aquest bé?
4: Sí, bueno.
3: És diferent, suposo.
4: Jo crec que el sentit d'abans que teníem de la fira ja no és, ja no existeix, ja és una altra cosa i tal. Bueno, espero que en el temps ho vagi canviant per millor.
3: Molt bé. Justo, nosaltres ens alegrem molt d'aquest premi de comunicació a la trajectòria. Esperem que no passis gaires nervis dimarts vinent, el 19 de maig a Sabadell, quan revisa aquest premi, i estarem tots atents al teu discurs.
4: Moltíssimes gràcies, molt ànim, i la ràdio tindrà vida sempre que hi hagi persones com tu.
3: Moltíssimes gràcies, Justo Molinero. Moltíssimes gràcies.
4: Molt ànim, a tu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
2: I avui repassem l'actualitat local amb l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, que ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Què tal? Molt bon dia, alcalde.
5: Bon dia.
2: Justament avui hem començat aquest programa entrevistant el locutor de ràdio Justo Molinero, reconegut com a Premi Nacional de Comunicació. Ell ha estat molt vinculat al nostre municipi, de fet hi va viure durant un temps, ara fa més de 40 anys, i també ha rebut aquest mateix reconeixement la badalonina Esther Vera, directora del diari Ara. Per tant, un honor també, entenc, per la ciutat tenir dos premiats com ells amb aquest Premi Nacional de Comunicació, alcalde.
5: Sí, evidentment, doncs, demostra el talent que tenim a la ciutat en tots els àmbits.
2: Molt bé. De fet, ara que estem en plenes festes de maig, recordem que Justo Molinero va ser-ne pregoner l'any 2013, durant el seu primer mandat, un pregó que ens va deixar també, no sé si el recorda, un moment molt divertit. Era aquest.
6: Gaudiu de les festes, disfrutem de les festes, perquè tenim la millor ciutat, Badalona, ciutat de primera. Moltes gràcies i a gaudir de les festes de maig. Amb tots vosaltres, el nostre pregoner, Justo Molinero.
2: Ara sí. Són moments divertits que es donen al balcó de l'Ajuntament en un moment que també es distès com és el del pregó.
5: Sí, és divertit, i això de confondre els noms de tant en tant ho faig. Jo pensava que era ara per un tema d'edat, però veig que no, que ja quan fa 13 anys enrere ja ho feia. Per tant, és una cosa que porto... a l'interior.
2: Aquest és un mal comú, de molts. Estem a l'equador de les festes.
5: I perquè no parlem dels cantants, perquè si parléssim dels cantants...
2: També li ha passat aquesta
5: Bueno, en públic no, però amb el meu equip jo crec que...
2: Molt bé.
5: Que no encerto una, però vaja.
2: Parlem d'aquesta edició de les festes de maig, que ha aconseguit aglutinar més de 70.000 persones que van viure la cremada del dimoni i la nit de Sant Anastasi a la Rambla. De fet, més de 153.000 persones, estem molt contents, van connectar també en algun moment la cobertura de Badalona Comunicació d'aquestes festes de maig, de ton èxit. Quin balanç en fa vostè fins al moment?
5: Pues molt positiu, la gent està molt contenta, vam començar amb molta força amb la recuperació de la festa de les Migues i aquest cap de setmana hem tingut el que són els actes centrals que han coincidit amb la Final Four de bàsquet i tot ha sortit molt bé i sobretot el que a mi m'interessa no és tant el que jo pensi com el que pensen els veïns de Badalona. I de manera especial, doncs, aquest any la cremada del dimoni amb el piromusical, amb els drons, doncs ha deixat a la gent encantadíssima, molt contents, i del que es tracta és això, no?, de fer unes festes on els veïns estiguin satisfets, es sentin representats amb la seva ciutat, i després el diumenge doncs, vam tindre els actes de cultura popular, la missa de Sant Anastasi, que va ser molt maca.
2: La passada del Sant, no?, un dia també de molta cultura popular, no?, i de tradició. Quin balanç fan també del sistema de càmeres de seguretat, no?, en aquest dispositiu especial de la cremada, on també es feia ús de drons amb intel·ligència artificial, que serà el preludi, no?, d'aquesta instal·lació també de càmeres a la ciutat.
5: Doncs la veritat és que jo vaig quedar, permetin que li digui, al·lucinat d'ho ben muntat i molt preparats que vam estar des d'un punt de vista de control dels aforaments i controls de seguretat amb aquesta nit de Sant Anastasi. Drons que comptaven automàticament a través d'intel·ligència artificial les persones que havien en cada moment a la Rambla, al carrer del Mar, als principals carrers més propers, a la platja... O sigui, espectacular, ho vaig veure, i ho comptaven in situ al moment, no?, amb un marge d'error que explicaven que era molt, molt baix, però des d'un punt de vista de controls d'aforament i des d'un punt de vista de seguretat em sembla que va ser al·lucinant, va sortir tot molt bé, no va haver-hi cap tipus de problema. Els dos concerts que vàrem dur a terme també han sortit, tres concerts, perdó, han anat també molt bé, sense incidents. Per tant, ja li dic, de moment content.
2: Ara ho vinculava, amb aquesta instal·lació que hi ha prevista de càmeres de seguretat, més de 500 arreu del municipi.
5: 650, em sembla que són, aproximadament.
2: Més de 600. Per quan? Quan
5: doncs
2: començaran a estar operatives?
5: La licitació, el projecte ja està fet, perquè han de treballar diferents àrees, s'està treballant urbanisme, s'està treballant en guàrdia urbana, i no sé si està treballant algun extern, empreses també externes, i si no estic no recordo malament, jo crec que sobre el mes de juny ja licitarem el que és les càmeres, el mes de juny s'aprova el projecte, després és un mes o un mes i pico d'exposició pública i automàticament es licita ja les càmeres i l'obra d'instal·lació, no? Per tant, si anem amb sobre la previsió que tenim, abans de final d'any es comencen a instal·lar les càmeres de videovigilància a la ciutat, però de debò que si el referent ha de ser el que vàrem viure a la nit de Sant Anastasi, que vostè feia referència, no?, i que jo vaig poder veure i jo no hi entenc, però m'ho van estar explicant i ho vaig veure in situ, farà un salt a aquesta ciutat de Badalona des d'un punt de vista de control dels carrers i de seguretat espectacular.
2: Sí que és cert que no podem obviar que hi va haver un incident la nit de Sant Anastasi. Una de les polèmiques del cap de setmana ha estat precisament l'actuació de la Guàrdia Urbana a la plaça de la Plana després d'unes queixes veïnals. La comissió de festes i els partits de l'oposició asseguren que ha sigut desproporcionada aquesta actuació dels agents, fet que desmenteix el sindicat policial el Cifepol en un comunicat. Creu que estava justificada?
5: Miri, jo em vaig assabentar d'aquest incident a mig matí del dia següent i vaig preguntar a la tinent d'alcalde i al regidor de seguretat i també durant la nit no van tindre notícia. No? Per tant, jo crec que estem parlant més d'un incident on la policia va actuar d'acord als criteris policials i tècnics. Jo sí que després al matí vaig demanar la informació, quan ho vaig tindre, em van fer arribar doncs, l'informe per escrit, l'informe Brasqui recollia doncs, que Tenien que recollir, i es havia pactat així, o a dos quarts de dues, perquè el dia següent a la plana hi havia molts veïns que treballaven, que les barres van seguir funcionant, que Guàrdia Urbana els va dir que recollissin, que no van voler recollir, que van haver-hi insults, com per exemple la policia tortura i mata, els van començar a llançar una part, no tots, una part, perquè va haver-hi gent que va marxar, però una part els van començar a llançar objectes, inclús els van empenyar en els agents de la policia local, i la policia local, doncs, en algun cas, doncs, va tindre que actuar, no? Però a mi tampoc no em sembla que sigui un incident destacable, ni molt menys. Al final, les festes s'han de fer perquè sigui compatible per tothom, no? Uh-huh. Aleshores, alguns poden pensar que dos quarts de dues, tres quarts de dues, és molt d'hora, doncs probablement. Si vols anar a la festa és molt d'hora, però que has d'entendre és que no pots organitzar, seguir amb la festa amb uns espais que estan al centre de la ciutat, amb una matinada del dilluns on hi ha molta gent que treballa el dia següent, o hi ha persones malaltes, o hi ha nens malalts, etc. Miri, el concert, sempre havia estat tradició que el concert del Passeig Marítim, el concert de la nit de Sant Anastasi, amb l'anterior govern, inclús nosaltres ho vam fer l'any passat, també. Es feien dos concerts.
2: S'allargués fins més tard.
5: Havia un primer concert i després un segon que començava, pues a dos quarts de dues o a la una. Val? Aquest any ho hem fet diferent, i aquest any només ha hagut un concert. Vaig rebre un escrit d'agraïment de l'Associació de Veïns del Front Marítim, dient que gràcies per fer compatible la festa amb el descans dels veïns i fent un únic concert. No? Pues en aquest cas, nosaltres volem fer el mateix. I a mi el que em sorprèn, i ho dic amb sinceritat, és que els partits de l'oposició no escoltin a la Guàrdia Urbana i els acusin d'una actuació desmesurada i no sé quantes coses més, i que si la policia de la Lluia... Mire, a mi ja se'm coneix... I jo tinc defectes i virtuts, però segurament no sé si un defecte o una virtut. Jo no me n'amago de les coses. Si jo hagués donat una instrucció política de que es desallotgés la plaça, ho diria, no me n'amagaria. Diria, sí, va ser una instrucció que jo vaig donar perquè es desallotgés la plaça. Però no va ser així, bé, li repeteixo, jo em vaig assabentar mig matí abans d'anar a la missa de Sant Anastasi, no? Va ser una decisió policial. Aleshores, que els partits de l'oposició, començant per Esquerra Republicana, per les comunes, per la Sabater, inclús el Partit Socialista, que està amb una ambigüetat, criticant a la Guàrdia Urbana, a mi em sembla impresentable. I els sindicats, ha tingut que sortir el sindicat majoritari a dir que és una barbaritat el que s'està dient de la Guàrdia Urbana, no? Per tant, demano una mica de mesura i demano una mica de cordura, especialment els partits polítics, que demostren que són uns irresponsables. Demostren que són uns irresponsables.
2: Anem a una altra qüestió, que encara té referència també en relació amb les festes de maig, i és que s'havia arribat a especular amb la possibilitat que la festa de Bajamar se suspengués per la coincidència amb la cursa del dimoni. Finalment s'ha arribat a una solució i es manté,
5: Sí, però és que, anem a veure, jo són d'aquelles coses que no acabo d'entendre. M'ho van explicar fa un parell de dies i dic, però on està el problema? O sigui, hi ha una coincidència entre la cursa i la festa de Bajamar. A mi em consta que des d'Esports, tant a la regió com la tinent d'alcalde especialment, estaven intentant trobar una solució perquè, evidentment, no passi la cursa per sobre d'on està la festa de Bajamar, i ja va començar a especular coses que no és el cas, no? Aleshores, nosaltres, em consta que la tinent d'alcalde va estar parlant amb l'associació Veïns, I bueno, escolta, no us obligarem a fer cap canvi ni res, ni molt menys, ni s'havia plantejat en cap moment, ni s'havia plantejat.
2: Per tant, es modificarà el recorregut de la cursa.
5: Es modificarà el recorregut, o la millor inclús el dia pots fer abans, o després això no hi haurà problema.
2: Mm-hmm. Parlem ara també, fem balanç d'aquesta final a 4 de la Basketball Champions League, no? L'Ajuntament va destinar una partida de 900.000 euros per acollir aquest campionat. Quin ha estat el retorn? Com valora vostè aquesta celebració, aquesta coincidència també amb les festes de maig, que era tot un repte pel que fa a la mobilitat, a la quantitat de gent que podia haver a la ciutat, no? I també la seguretat.
5: Nosaltres hem fet una aposta per... projectava de l'ONA des d'un punt de vista nacional i internacional, i hem decidit que aquesta aposta bàsicament la tenim que dur a terme a través del que és el nostre fort. I el nostre fort és l'esport, i d'una manera més concreta el bàsquet, no? I és l'aposta d'aquest govern de portar esdeveniments. Per què? Doncs primer, evidentment, per gaudir d'esdeveniments a categoria internacional i després per donar a conèixer i situar la Galona com a referent. Quin ha estat el retorn? Doncs un retorn espectacular, perquè hem tingut a la nostra ciutat durant 4 dies a 4 o 5 mil persones estrangeres de fora de ciutat, més els que han vingut de Màlaga, més els que han vingut d'alguns de Canàries. S'han emportat una imatge molt positiva a la ciutat, han estat consumint en els bars, han estat passejant, han estat comprant, ens consta, i han conegut la nostra ciutat. A més, hi ha algú que per mi és importantíssim, no? Que la FIBA ha reconegut que ha estat la millor Final Four, més enllà del tema esportiu, que va ser espectacular, i va haver-hi una resposta molt bona, tenim present que no jugava la penya, van a la final 10.000 persones, més de 10.000 persones en el pavelló. La FIBA ha dit públicament que és la millor final que mai s'ha celebrat i que és la millor, i això és importantíssim, organització que han trobat en una ciutat des de que es celebren la Final Four. I jo crec que això ens té que fer sentir orgullosos de la nostra capacitat com a ciutat i a organitzar esdeveniments esportius.
2: T'entra si hi ha algun altre esdeveniment que li agradaria portar cap a la ciutat?
5: Sí, estem treballant i jo com crec quin? Que aviat hi haurà notícies. Quan ho tinguem tancat tindrem notícies, però estic segur que seguirem endavant i les institucions confiant en Badalona, en la nostra capacitat de fer bé les coses.
2: També relacionat amb el món del bàsquet.
5: Amb l'esport.
2: Amb l'esport en general. Canviem ara sí de qüestió. Parlem del romanent de tresoreria de més de 300 milions d'euros que ha acumulat l'Ajuntament de Badalona aquests últims anys i que ha centrat part del ple també d'aquest mes de maig a Badalona. Hi ha un informe tècnic on l'interventor municipal el qualifica d'excessiu, no? Per què? Per què passa això? Per què s'acumulen tants diners a les arques municipals?
5: Doncs mira, li poso un exemple. Dintre d'uns dies, pocs dies, comencen les obres del Pont del Petroli. Va veure tothom. Aquestes obres tenen un cost de reforma del Pont del Petroli, tenen un cost de 4 milions aproximadament. Aquests 4 milions no és que nosaltres els traiem i mira, ara paguem a l'empresa. En aquest cas és a l'àrea metropolitana perquè li vam fer l'encàrrec a l'àrea metropolitana. Per cert, li vaig fer l'encàrrec jo en el meu mandat de l'any 2020, el mes de desembre de 2020, quan jo era alcalde. Li vaig encarregar a l'àrea metropolitana que fes aquestes obres. En el moment que jo faig l'encàrrec d'una obra, la vaig fer l'any 2020.
2: Ja l'ha de pressupostar? Ja l'ha de pressupostar?
5: Ja la tinc que pressupostar, i això significa que allà haig de tindre els diners amb una compte, perquè ho entengui tothom, allà disponible, perquè això no és com a casa, dius, compro això, pago, no. En el moment que jo inicio una obra, o sigui, en el moment que jo dic inicio la redacció d'un projecte d'una obra, és de tindre els diners amb una compte. És una part important del motiu d'aquests. Per què? Perquè ara tothom pot veure que estem arrencant molts de projectes i aquests projectes porten un any o dos anys treballant-se i, per tant, ja té que haver-hi una dotació. Li poso un altre exemple. S'ha aprovat ara que destinarem... Ja està, s'ha aprovat, no, ja estem a la... Ja s'ha acabat tot el procediment administratiu. Començarà les properes setmanes. 33 milions d'euros amb asfalts per tots els barris de Badalona. Només amb asfalts. Aquests 33 milions d'euros els tenim des de fa dos anys. Però els tràmits han durat dos anys i, per tant, hem tingut la necessitat de tindre bloquejats aquests 33 milions d'euros, no? Aquest és un motiu. Un altre motiu és la falta de... A l'Ajuntament hi ha molts serveis que els dona a través d'empreses. Aquestes empreses, els serveis, o sigui, els contractes amb aquestes empreses, per exemple, neteja, per dir alguna neteja d'edificis, estaven vençuts. Si tu tens el contracte vençut i caducat, tu no li pots pagar a l'empresa perquè administrativament no tens contracte, però sí que has de tindre els diners guardats per quan li tinguis que pagar. Doncs això també és un motiu que ha portat a que es vagin acumulant uns diners. Però la part positiva és que això ens permet dur a terme totes aquelles inversions a la ciutat que són necessàries i que ara sortiran. L'execució del pressupost aquest 2026, com que ara ja estan sortint totes les obres que vam començar a treballar fa 2 anys i teníem pressupostat, doncs a la millor ens anem a 150 o 200 milions d'euros que es tindran que pagar. En aquest moment sí, ara sí que els tindrem que pagar físicament.
2: Quina és la quantitat, la saben, de pressupost del 2025 que s'ha arribat, que ha tingut capacitat d'executar l'Ajuntament de Badalona?
5: De 25? Jo, depèn de les partides. Han hagut partides, que és la de personal, que és més o menys alta, és un 70, 80, altres que no tant, depèn del tipus d'inversió. Segurament el 2026, el 25, el que és inversió real de que s'ha acabat una obra, és molt baix, però aquest 2026 estarà pues, en el 100%, perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres.
2: Ho dic perquè l'oposició critica que el seu govern només hagi estat capaç, diuen, d'executar el 50% del pressupost amb un govern amb majoria absoluta.
5: No, 50 no, és una mica més alt, però és que sobretot és el tema d'inversions.
2: El PSC va parlar de la pitjor gestió econòmica de la història de la democràcia. Guanyem reclamava la Generalitat en una moció que assumís la tutela econòmica de l'Ajuntament. Què en pensa d'aquestes declaracions?
5: Jo penso, en sinceritat, que estan morts d'enveja. De ràbia. Estan morts d'enveja, no, de ràbia. I la ràbia quina és? Que ells, quan han governat, 5 partits polítics, tots junts, han estat incapaços de poder tirar una obra de millora de la ciutat endavant, i que ara veuen que està sortint tot. I que ara veuen que la ciutat està aixecada, i que ara veuen que s'estan fent coses. I és algo, és una ràbia que se'ls menja per dins políticament i que els porta a dir disbarats d'aquest tipus. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho a menys temps, no? Però s'està veient una transformació de la ciutat com no s'havia vist mai. És que, clar, és que jo ho explicava, és cert, l'última biblioteca que s'ha fet a Badalona la vaig fer jo l'any 2014. Ara en tornem a fer una altra, no se n'ha fet cap més, d'escoles bressol, d'instal·lacions esportives. Ara canviarem la gespa del camp de Lloreda. Hem canviat no sé quants camps de gespa. Hem fet reforma a tots els pavellons de bàsquet. És que no poden, l'oposició no pot aguantar això, perquè ells han estat incapaços de poder-ho fer en 10 anys.
2: Deia, ara farem una altra biblioteca. Refereix, entenc, a la sala d'estudi de Coll i Pujol. Ahir s'havia de presentar aquest projecte. Quan arrenquen les obres?
5: Les obres ara està en el període d'exposició. Ja s'ha aprovat el projecte i on sap que són 30 dies una cosa així que ens obliga la llei. Després seguim la licitació, les obres començaran doncs a final d'any. Però estic parlant d'aquest, però estic parlant de la nova biblioteca també de Lloreda, que no s'havia fet des del 2014, que vaig fer la biblioteca Canyadó amb el Ferran Falcó, no se n'ha fet cap més. Aleshores, sí, guanyem el Partit Socialista, Esquerra Republicana i tal, són tan bons perquè han estat incapaços des de l'any 2015 fins a l'any 2023, excepte l'any i mig que jo vaig governar, de poder fer absolutament res. És que no van fer res, és que això no és opinable, és que és una realitat. Jo voldria que sortíssim i apliquessin. Hem fet aquesta biblioteca, vam asfaltar aquest carrer, vam arreglar aquest altre, vam canviar la il·luminació d'això. És que no vam fer res. El pont del petroli el vaig encarregar jo el 2020 i l'he tingut que recuperar jo el 2023 a través de l'àrea metropolitana.
2: Alcalde, faig una pausa per recordar als nostres oients també de quina manera poden participar en aquesta conversa. Poden adreçar les seves preguntes a l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, i ho poden fer trucant al 93-395-4004. D'aquí uns minuts, a la part final de l'entrevista, us donarem pas. O bé també enviant un missatge al WhatsApp del programa, el 689 881-63-73. I ara m'agradaria també demanar-li per una altra qüestió que ha estat notícia aquestes últimes setmanes, i és que en aquests últims dies ha estat, com deia notícia, el procés extraordinari de regularització de persones migrades, que segons el govern espanyol ja hauria permès que 200.000 persones hagin fet aquests tràmits de sol·licitud. Com s'ha gestionat des de Badalona? S'ha reforçat el personal dedicat també doncs, a aquesta tramitació? Ho dic perquè els primers dies es van veure moltes cues, sembla que la cosa s'està normalitzant, i vostè ha estat crític també amb aquest procés.
5: Hi ha dues qüestions. Com s'ha gestionat a Badalona? S'ha gestionat de manera immaculada, perquè si no hagués estat així haguéssim sortit per tots els diaris i totes les teles, perquè bueno, tot el que passa a Badalona sembla que té molt d'interès. Hospitalet han hagut cues de 5.000 persones o no sé quantes que ha sortit en algun mitjà, però bueno, que governa el Partit Socialista, o Barcelona també, han hagut greus problemes.
2: En el creu cas... que estan al focus en aquest sentit?
5: No, no és que ho cregui jo, és que és evident de que qualsevol cosa que fa el govern de Badalona, especialment si no surt bé, o Antena no surt bé, es magnifica, no? Però això és una realitat, no? O sigui, escolti, a Badalona hi ha un petit incident i sembla que sigui no sé què, en canvi passa en altres ciutats. Mira, això va passar amb el tema del de la desocupació del B9, no? Nosaltres vam estar 15 dies sortint a tots els mitjans de comunicació, i al cap de dues setmanes l'Ajuntament de Barcelona, governat per el Partit Socialista, aixeca un campament també amb 200 o 300 persones i, vamos, va sortir unes petites referències i punt. Bueno, però, escolti, que jo ho assumeixo i no passa absolutament res, no? Aleshores, el que jo li deia, el procés de regularització, ho hem fet bé perquè, si no, ens haguessin estat matxacant les entitats, algunes entitats i mitjans de comunicació. No hi ha hagut problema, sí que els primers dies pues, van haver-hi una mica de cua, però després, doncs, s'ha anat regulant, en cap cas les cues han estat superiors a les 150 persones. Jo soc crític amb aquest procés? Sí que soc crític. Soc crític perquè em sembla una barbaritat com s'ha fet. Jo estic a favor de que es regularitzin aquelles persones que venen a treballar, que no tenen antecedents penals i que no tenen antecedents policials. Jo estic en contra del que ha fet el govern d'Espanya i és permetre que les persones que tenen antecedents policials, aquells que han estat detinguts i estan pendents de jutjar i han estat detinguts per robar bolsos, per robar bicicletes, per robar, atracar veïns, aquests, i estan pendents de judici, jo soc contrari de que aquestes persones es regularitzin com ha fet el govern d'Espanya.
2: Hi ha altres qüestions. Un projecte social que ha celebrat 30 anys aquí a la nostra ciutat és el centre diurn de Folra, per atendre persones sense sostre. Assegura que tenen llista d'espera i és per això, ens explicaven la setmana passada en aquests mateixos micròfons, que preveuen obrir un segon espai a la ciutat aquest mateix any per poder atendre prop d'una setantena de persones. En l'actualitat atenen una trentena, quarantena de persones. Els responsables del projecte diuen que estan en converses amb l'Ajuntament de Badalona per tancar fórmules de col·laboració. En què consistiria aquesta aliança?
5: Ho estan mirant, però nosaltres tenim ganes de col·laborar i de dur a terme doncs, polítiques per donar una alternativa a les persones que tenen sense sostre de la ciutat de Badalona. El que no podem fer és que tothom vingui a la ciutat de Badalona perquè els donem determinats serveis. No, això no ho podem fer. Però jo aposto clarament per aquest model de col·laboració amb entitats i que l'Ajuntament pues, col·labori econòmicament, col·labori logísticament, com no pot ser d'una altra manera.
2: De moment no s'ha tancat la fórmula.
5: No s'ha tancat la fórmula, al igual que, per exemple, el primer menjador social municipal que es farà a Badalona, que ja estem en projecte de... ja estem en la fase d'aprovació del... ja s'ha aprovat el projecte i ara està en exposició pública i sortirà a licitar en les properes setmanes, doncs també jo vull que sigui una fórmula que és de l'Ajuntament, però l'Ajuntament li encarregarà la gestió pagant-li a una entitat. I ja li anuncio i l'avanço que el primer menjador social municipal de la història de Badalona es dirà Menjador Sant Anastasi.
2: Es dirà Sant Anastasi, ja tenen nom. Una altra qüestió, perquè tot just quan surti d'aquí, de l'estudi, ha previst una roda de premsa sobre el pont del petroli per explicar com serà aquest inici d'obres, que abans ja ens ha dit doncs, que es tracta d'un projecte dotat amb 4 milions d'euros i que començaran les obres en breu. Saben ja quina serà aquesta data, on es començaran a veure treballs in situ, a la mateixa platja, com afectarà això a la temporada de bany?
5: En aquests moments ja s'està fent l'acte de replanteig. L'acte de replanteig és que l'empresa ja està estudiant com té que dur a terme les senyalitzacions, els espais reservats, etc., per fer les obres. Per tant, aquest és un pas previ de les obres, és l'últim pas. I si vostè se'n va al port de Badalona, doncs probablement també en el moll de... En castellà és Abrigo, no me'n recordo com es diu en català. El moll d'Abrigo, vale, pues allà veurà que ja comença a haver-hi activitat per part d'aquesta empresa. Per tant, si volen trucar al port, parlant amb la gerent, i se'n van a xafar de jalla amb una càmera, segurament veuran alguna cosa. Les obres començaran la primera setmana de juny.
2: Primera setmana de juny. I s'allargarà fins a tardor?
5: I sí que aviso de que es tindrà que... I s'allargarà durant 4 o 5 mesos, i sí que aviso, doncs, que hi haurà una afectació important en l'entorn, tant per mar com per terra, del pont del Petroli. O sigui, aquest any no podrem fer fins a l'estiu fotografies amb el mono, no podrem pujar al primer tros, i segurament a 100 metres, 70, 80 metres al costat, per cada costat del pont del Petroli, no es podrà passar.
2: De fet, ens apropem.
5: I per
2: també...
5: la mar tampoc es tindrà que balissar, i per tant jo també demano seny, que
2: prudència.
5: Ningú se li ocorreixi, doncs anar amb el pàdel i passar per sota del pont mentre estem fent les obres.
2: Aquestes tasques, eh? Ens apropem, com ho deia, a l'estiu, amb ella aquesta temporada de bany, que és imminent. Ja estan llestes, hi haurà aquesta afectació, però pel que fa a les altres platges, què? S'ha pogut recuperar tots els serveis després del temporal Harry?
5: Bueno, no hem recuperat tota la sorra, perquè el Ministeri, doncs, li importa ben poc el que passa a la platja de Badalona, i per tant no tenim la sorra. Això demostra l'interès del govern de Pedro Sánchez perquè Badalona estigui maca, que és interès cap ni un, però es recuperen tots els serveis. No sé si hi haurà alguna afectació puntual, encara no han acabat les obres de la barca Maria, del final, que s'estan arreglant del temporal que haurem tingut aquest hivern.
2: Sí, les del col·lector sí han finalitzat?
5: Les del col·lector em sembla que estan a punt de finalitzar, però que encara no han finalitzat, i sí que li anuncio una notícia d'una prova que vam fer l'any passat, que jo vaig veure, que la vaig demanar jo, que la vaig veure en una platja a la Costa Brava, i dic, això a Badalona ens aniria molt bé. I l'any passat ho vam posar i va ser un èxit, i van ser les branes de ferro per poder entrar i sortir de l'aigua la gent amb mobilitat reduïda o la gent gran. No? L'any passat també vam posar dues de prova, va ser un èxit rotund, i aquest any posem el doble. Aquest any a Badalona hi haurà 4 branes per poder entrar i sortir de l'aigua, repartides per la platja. Evidentment, tot el món voldria tindre-les davant d'on ella es banya. Això
2: sap a quines platges s'ubiquen?
5: No ho sé exactament, això ja ho direm. Suposo que ha de reunir algunes condicions. No ho sé, això ho direm des de l'àrea medi ambient. Però aquesta va ser un experiment que jo vaig veure a la Costa Brava, i li vaig dir a la tinent d'alcalde de Medi Ambient, dic, hosti, mira, he vist això, per què no ho provem a Badalona? I va ser un èxit rotund, i aquest any ja m'estic trobant gent que em diu, posareu les branes? Dic, sí, posarem, no les que teníem, sinó que en posarem el doble, passem de 2 a 4.
2: I les obres del passeig marítim, a l'alçada de la platja de la Barca Maria, que va quedar tan malmès a principis d'any, estarà
5: jo espero que
2: circulable aquest estiu?
5: Un cop comenci a l'estiu, jo crec que estiguin acabades.
2: Que sí,
5: aquest era el compromís.
2: Acabades. Molt bé, hem vist aquestes últimes llevantades, que tornaven a mossegar aquestes platges de Badalona, i per tant, de fet, s'ha notat fins i tot amb la instal·lació del dimoni aquests últims dies que era més a prop de l'habitual, perquè quedava menys marge també de platges. Aquest cap de setmana, en el marc encara de les festes de maig, dia de Castellera, la colla de la ciutat, recordem que assaja el Mainón, mercat que està pendent de remodelar. Com avança el projecte de reforma del mercat?
5: Bé, el projecte de reforma del mercat està avançant, especialment avançant bé el que és el de Mainón i el de Torné. Val? Ja també l'estem treballant, però aquests dos són els que estan més avançats. I com no pot ser d'una altra manera, perquè em vaig comprometre i ho farem, la meva voluntat és que abans de l'estiu pogués signar un conveni amb els castellers i probablement amb altres entitats de cultura popular per tirar endavant el que és la reforma de l'edifici de la nau d'Eines Canela, que és on convertirem aquella nau amb l'espai de referència de la cultura popular de la ciutat de Badalona. Una reivindicació que històricament havien tingut les entitats de cultura popular, que ningú els hi havia fet cas i que ha tingut que arribar el govern de García Albiol, el govern del Partit Popular, perquè tiri endavant aquesta proposta de donar-los un espai molt bo a les entitats de cultura popular. No ha sigut ni Esquerra Republicana, ni els Comuns, ni Guanyem, ni el Partit Socialista. Ha estat García Albiol i el govern del Partit Popular.
2: Quan estarà enllestit Eines Canela com a casa de la
5: cultura? Eines Canela, ara firmarem el conveni, farem el projecte, i la meva voluntat és que el projecte estigui finalitzat durant aquest mandat, o a punt de finalitzar-se, per arrencar les obres el següent.
2: Si parlem d'obres, hem de parlar, encara que sigui molt ràpidament, perquè queden pocs minuts, de les obres de Francesc Layret. S'està complint amb el calendari? Quan han d'acabar els treballs d'aquest primer tram i començar el segon?
5: S'està complint amb el calendari. La idea és que a veure si podem tindre finalitzat a finals d'any tot el Francesc Layret, en plaça de la Vila incorporat. Hi haurà una reforma important a plaça de la Vila després de molts anys, també, i per tant s'està complint el
2: calendari.
5: Aquest
2: 2026 es reforma la plaça de la Vila?
5: Passat l'estiu es reforma la plaça de la Vila.
2: Sí. I Via Augusta, quan comencen els treballs?
5: A Via Augusta em sembla que ja estem a punt d'adjudicar, o hem adjudicat ja les obres a una empresa, una de les que es va presentar, la que ha guanyat el concurs, i per tant la idea seria que durant l'estiu, durant juliol-agost, puguin començar les obres de Via Augusta.
2: Per tant, centre de la ciutat ha aixecat aquests mesos d'estiu per aquestes obres, de pacificació.
5: Però no tan sols el centre de la ciutat, tota la ciutat. Ahir vam començar les obres d'asfalt, de millora de l'asfalt, d'Alfons XIII, entre el pont de la C31, de Juan Valera, fins a... no me'n recordo el carrer, no em vull equivocar, i afecta quatre barris. Afecta el barri del Congrés, la part baixa del barri La Salut, el barri de La Pau, i em falta un barri, però no me'n recordo. És una obra importantíssima. Mm-hmm. General Bayler, si no m'equivoco, crec que...
2: Barri del Raval, poder?
5: No. Can Claris, si no m'equivoco, sí.
2: Mm-hmm. Anem a una de les qüestions que ens enviava un oient. Li demanava...
5: I una obra molt important, qualitativa, també, que comença, jo crec que les properes setmanes, que ja està adjudicat i tot, és la construcció del parc de Nelson Mandela en el barri de Bufalà. Mm-hmm. Una obra també reivindicada des de feia molts anys per als veïns, i el que fem és donar-li una continuïtat, construir un parc verd que serà espectacular.
2: Mm-hmm. Quan començaran les obres?
5: Jo crec que començaran en qüestió d'un mes, un mes i mig.
2: Molt bé. Com deia, la Sagra, una veïna de Badalona, ens enviava un missatge adreçat a vostè que diu: hi ha prevista alguna mesura perquè no trobem cada 2x3 excrements de gossos a les voreres dels nostres carrers?
5: Pues educació, molta educació, que hi ha alguns que no la tenen. Mira, l'altre dia, ja fa un parell de mesos, vaig enganxar amb un home gran,
2: Educació i ordenança de civisme.

0: de ningú, i això significa doncs, que ja aquesta setmana, probablement, si no l'acabé, jo ja formalitzo el contracte amb l'empresa i tirem endavant ja el nou servei per...
1: S'havia dit
0: per
1: segona quinzena de maig, ha retardat un mes.
0: Bueno, un mes. Començarà donant el mes de juny, és un tema de tramitació. O sigui, jo crec que aviat ja podem presentar els vehicles, els nous treballadors augmenten 100 persones, em sembla, 100 persones més que incorporem a les feines de neteja, vehicles nous, contenidors nous a tota la ciutat, més contenidors, nou sistema recollida, o sigui, espectacular.
1: També un altre oient ens enviava una pregunta, diu, hi ha prevista alguna mesura en la mateixa línia que l'anterior, per evitar, en aquest cas, demanen per les pintades de les façanes dels edificis públics i privats de la ciutat?
0: Pues sí, evitar que persones com la joventut d'Esquerra Republicana s'adiguin a pintar, a fer grafitis per al carrer, i ben sota sort que en aquest cas la Guàrdia Urbana es va enganxar in situ i també gràcies a la col·laboració dels veïns, no? Però també és un tema que és difícil poder-los enganxar. Miri, en el cas, per exemple, d'Esquerra Republicana tindrà que pagar 3.200 o 3.600 euros, que és el que ens va costar el servei de neteja, perquè el líder d'Esquerra va sortir amb una...
1: Amb un fregall.
0: Nou, eh? I després va fer també un vídeo allà netejant, bueno, una cosa surrealista. Però ho va tindre que netejar la brigada de neteja, eh? I l'empresa ens ha passat una factura de 3.000 i pico d'euros, que no és el primer cop que Esquerra Republicana pinta, es dedica a fer grafitis, que ja va tindre que sortir també fa un o dos anys demanant disculpes perquè també els vam enxampar, no?
1: De fet, Esquerra Republicana, el seu president, l'Àlex Montornès, deia també a les xarxes socials doncs, que discrepava de l'acció que havia dut a terme algun dels membres de Jovent Republicà, però l'acusava també d'alimentar el conflicte. Vostè,
0: no, però sí, el conflicte no hi ha cap conflicte. Si no es dediquessin a pintar grafitis i a destrossar amb els grafitis el passeig marítim, com qualsevol altre punt, no hi hauria cap conflicte, no en tindríem cap. Ara, si des d'Esquerra Republicana, la seva joventut, es dediquen a fer grafitis i els enganxa la Guàrdia Urbana pintant, pues, home, que els hi passarem la factura de 3.000 i pico d'euros i se'ls hi passarà la multa, que no sé de quan és la que correspongui.
1: Alcalde, i ja que hem acabat parlant de l'oposició, deixi'm que faci també una miqueta el tafaner avui, perquè alguns mitjans s'han fet ressò del seu dinar amb el líder del PSC a Badalona, en Fernando Carrera. No sé si era un dinar de treball, si és habitual que es trobin aquestes circumstàncies també amb líders de l'oposició.
0: Jo amb el cap de llista del partit, bueno, cap de llista, amb el president del grup municipal del Partit Socialista...
1: Abans ha dit que està en una situació una mica ambigua.
0: Bueno, no és que estigui ambigua, és que en el seu partit sembla que hi ha una candidatura alternativa.
1: La d'Aniceto Ramírez.
0: Clar, amb les crisis internes dels altres partits jo no hi vull entrar. Ja s'ho resoldran. Però a mi em sembla que és normal que puguem tindre trobades el responsable del Partit Socialista. I jo, el que és una pena, i ho dic de debò, és que el clima polític de la resta de partits impedeixi que pugui tindre trobades d'aquest tipus. O sigui, jo havia tingut trobades d'aquest tipus amb la Maite Arquer, amb el Joan Blanc, i és el que passa a altres municipis. I anem a dinar? Pues sí, com altres vegades fem reunions, pues anem a dinar i comentem els temes de ciutat. Vam anar a dinar el dia que havia ple abans, vam comentar, pues mira, pues jo això ho veig així, ho veig així. Normal, el que és anormal és el que diuen la resta de partits, que diuen que no es pot fer trobades d'aquest tipus. Bueno, jo crec que és el que correspon amb una ciutat civilitzada i una relació de normalitat.
1: D'aquí un any estarem en plena campanya en aquestes dates, 2027, maig 2027, eleccions municipals. Vostè ja ha dit que s'hi tornarà a presentar. I seran les últimes a les quals es presentarà com a alcalde de Badalona?
0: Jo crec que els projectes duren 8 anys. Jo en 8 anys deixaré acabat els projectes que em vaig comprometre. Jo ara crec que el deixo amb un 70-80% avançat i, per tant, la meva voluntat és no estar més de 8 anys.
1: Gràcies, alcalde.
0: Això no treu que si els veïns volen que segueixi, pues m'ho pugui replantejar, però ja tindré 63 anys i
1: pensaran ja altres coses?
0: No, ja amb 63 anys els horitzons amb els que penses són diferents, no? Però el meu objectiu, sobretot, és 8 anys, acabar la feina i després, doncs, escolti, si els veïns veig que tenen ganes, pues m'ho puc replantejar.

0: Que vagi bé, que vagi molt bé. Gràcies, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí. Adéu-siau.
1: A reveure.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.

0: Són les 7.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els baixos de Jumberca estan a punt per obrir el juny al casal de gent gran i al setembre les aules de l'Institut La Riera. Els espais ja s'han enllestit i resten a l'espera de la seva inauguració durant els propers mesos. En una visita aquest divendres, l'alcalde Xavier García Albiol assegura que el casal serà el primer en obrir les portes al públic, ja que es podria inaugurar a mitjans de juny quan acabi d'instal·lar-se tot el mobiliari. Mentrestant, les aules provisionals pels alumnes de batxillerat de l'Institut La Riera ja s'han posat a disposició de la Generalitat, que haurà d'encarregar-se d'acabar els tràmits i moblar-ne les aules. L'alcalde espera que la instal·lació estigui disponible amb l'inici del pròxim curs.
3: Si la Generalitat de Catalunya fa tots els tràmits, per part nostra, l'edifici ja està a disposició dels alumnes, de la Generalitat i de qui correspongui.
2: Per la seva banda, el casal de gent gran donarà servei als barris de Canyadó, Casagemes i Manresà. S'oferiran cursos de manualitats, informàtica i compta amb una sala d'actes. Albiol ha recordat que un cop entri en funcionament, l'antic casal de Canyadó se cedirà a l'associació veïnal del barri per ubicar-hi la seva nova seu.
3: D'aquesta manera, doncs, donem satisfacció per un costat a la gent gran de Canyadó, Manresà i Casagemes i de la resta de Badalona, evidentment, però també trobem una solució a un problema que tenir l'associació de veïns, i és que el local que deixaran buit al casal serà utilitzat per l'associació de veïns.
2: L'accés per a tots dos equipaments està situat a la plaça de Jumberca i tenen una superfície total de més de 1.200 metres quadrats. Les obres han comptat amb un pressupost d'1.800.000 euros. Cada dia passen pel carrer Enric Borràs prop de 5.500 vehicles. Aquesta és la xifra que ha comptabilitzat la plataforma Pacifiquem Enric Borràs, que assegura que d'aquests, prop de 350 són autobusos. Els veïns d'aquesta via alerten que les obres de pacificació de Francesc Layret hi han fet incrementar el trànsit diari i demanen un estudi de mobilitat per reduir el pas de vehicles. Tot i que durant la pandèmia es va canviar l'asfaltat i es van col·locar bandes reductores de soroll, els veïns del carrer Enric Borràs denuncien que la situació ha canviat poc. Si bé s'ha aconseguit que els turismes redueixin la velocitat, durant els darrers mesos afirmen haver notat un increment en el volum de vehicles que hi passen. Per quantificar-ho, durant una setmana han monitoritzat el trànsit i han conclòs que cada dia hi circulen més de 5.400 vehicles entre cotxes, autobusos, camions i motocicletes. Defensen que les obres de pacificació de Francesc Layret hi tenen molt a veure. La Inés Navarro és membre de la plataforma.
4: Hi han diverses obres que s'estan duent a terme a tota Badalona que impacten, no?, i que fan que tothom, per anar al barri de Progrés o per anar a Barcelona, hagi de passar aquí, per aquí. Tota la pacificació que s'està fent a l'altra banda del centre, perquè nosaltres també som un carrer del centre, ens està impactant contínuament i cada vegada va més increixendo.
2: L'increment del trànsit rodat s'aguditza en ser un carrer d'un únic carril i de poc més de 10 metres. Denuncien vibracions en alguns pisos, soroll des de les 5 del matí provocat pels autobusos, contaminació i brutícia, com ara la pols del fum dels vehicles que entra als habitatges. Els veïns reclamen estudiar la mobilitat del districte per desviar el trànsit cap a altres carrers. Des de la plataforma tenen previst continuar amb les reivindicacions per visibilitzar els problemes que implica conviure amb prop de 5.500 vehicles a diari.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: El Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria dels centres d'assistència primària catalans incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva que ja es fa actualment amb els adolescents a partir dels 16 anys. Segons el Departament, aquest enfocament ha de servir per renovar el model d'atenció a les malalties de transmissió sexual, per integrar la divulgació, la prevenció, la detecció i alhora també el tractament. Dit d'una altra manera, integra tots els serveis que hi treballen per tal que sigui més eficient. Avui en parlem de tot plegat amb l'Adrià Mendoza. Ell és investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Bon dia.
4: Bon dia, moltes gràcies.
3: Veiem com la incidència de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya mostra aquesta tendència creixent, sostinguda de fet des de l'any 2017, no? Tret de l'excepció d'un descens puntual que es va registrar l'any 2020. Això es dona en tots els grups d'edat, de sexe, d'orientació sexual, o és propi d'un col·lectiu determinat o d'una franja determinada?
4: Mira, a mi en el tema de la salut sexual mai m'agrada relacionar una infecció en un grup, perquè jo crec que totes les persones amb activitat sexual poden ser vulnerables a tenir una infecció de transmissió sexual, i moltes vegades si associem una infecció a un grup de, a un grup concret, ja sigui adolescents, ja sigui joves, ja sigui dones, homes, orientació sexual, el que et fa és pensar que tu no agafaràs, no ets vulnerable per no pertànyer a aquest grup.
3: Que tens immunitat, no?
4: Exacte. Jo crec que el que hem de fer és integrar la salut sexual sempre a les persones sexualment actives, i més amb les persones que no tenen una exclusivitat sexual depenent potenciant més o menys segons el seu número de contactes i parelles sexuals, i potenciar tots els recursos i tot el tipus de prevencions que tenim actualment i seguim investigant per fer un balanç entre el benestar sexual cap a la sexualitat que volen les persones i combinada amb una bona salut sexual.
3: Quins són els factors, no? Però que han fet necessari, diguéssim, intensificar o derivar en aquest canvi d'estratègia, no? Tant pel que fa a l'educació, a la prevenció, al cribatge.
4: Aquí hi ha dos aspectes que crec que són interessants parlar. Primerament, que els registres que ens diuen actualment a l'augment d'ITS, i això és cert, crec que s'ha de valorar des de diferents punts de perspectives. Primer, valorar i sí que reflexionar si tenim una societat amb unes necessitats diferents, que ara en parlem d'aquestes noves necessitats, i l'altre, si realment aquest registre darrere hi ha per un canvi a la integració de la salut sexual, perquè al final la meva pregunta també és si realment les coses les estem fent una miqueta millor amb l'hora dels estudis. La majoria dels registres que tenim són infeccions asimptomàtiques, que abans no teníem tan integrat el cribatge d'infeccions asimptomàtiques.
3: Mm-hmm. Per tant, hi ha més diagnòstic i potser no tanta transmissió, no és que hagi crescut tanta transmissió.
4: O la combinació d'ambes, no? No hem de perdre el focus de saber si hem de potenciar, i jo crec, la salut sexual i l'educació sexual des de l'inici de les relacions, i donar-li el millor un gir des de que teníem orientat només amb les pors, amb les infeccions i també cap al benestar sexual i l'educació de com hem de tenir sexe, i l'altre també a l'hora de l'educació sexual, no? Integrar els cribatges asimptomàtics, periòdics, mínims, a lo millor dues vegades a l'any, que això abans no teníem tan integrat, o a lo millor fer-nos un screening d'ITS abans d'una relació monògama en el qual decidim treure el preservatiu. A mi m'agrada sempre veure des de diferents punts de vista. I l'altre important és plantejar-nos si la societat que tenim ara té unes altres necessitats. Tenim una societat que ens plantegem si comencen les relacions sexuals abans, si realment tenim durant la nostra vida més persones amb les que tenim sexe, perquè el sistema sexoafectiu de la monogàmia no és exclusiu i ara tenim altres maneres de relacionar-nos. Al igual que utilitzem les aplicacions i les redes socials, la manera de què interaccionem també ha canviat, utilitzant aplicacions de geolocalització, que fa que una xarxa dintre d'un mateix territori es puguin relacionar entre elles i que una ITS sigui més vulnerable a l'hora de transmetre's.
3: A partir de quina edat es comencen a tenir de mitjana relacions sexuals?
4: Mira, jo crec que el més important de tot és plantejar-nos i donar una i veure si hem de modificar l'educació sexual que teníem des de ben petits, no? Molts recordem que aquestes xarxes d'infeccions de transmissió sexual amb les seves complicacions i que va una mica relacionant com sexe amb algo que podia perjudicar-nos, i crec que hem de, a lo millor, plantejar-nos si ja plantejar-nos des de quan comencem a tenir relacions sexuals, si comencem amb més joves, com l'informe que ens està donant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, que estan registrant IDS més aviat, i si el camí és cap aquí, no? Anar des de l'adolescència amb una educació combinada amb educació sexual, hem de transmetre que el sexe no és una cosa només dolenta, sinó una cosa positiva, tant individualment com a través de les relacions socials, educant-nos a com hem de tenir sexe, buscant el plaer nostre de les nostres parelles sexuals, amb el consentiment, amb els límits, no basant-nos únicament que a vegades la connexió amb el sexe és la pornografia, sense culpabilitzar i estigmatitzar la pornografia, sí, però no sent una única eina, i l'altra és combinant amb la salut sexual. No només amb les barreres de protecció i les campanyes de preservatiu que hi són, però que sabem que el que estan demostrant és que tenim una limitació només a més amb això, i si ens quedem aquí probablement no les abordarem tots, sinó potenciant, doncs, ensenyant els des de ben petit, integrar la salut sexual amb els cribatges asimptomàtics, explicant quins són els símptomes inicials per poder anar a un centre de salut sexual. Molt important dintre de la sanitat seguir creant un ambient lliure d'estigma i de culpabilitat, perquè jo crec que això és un bloqueig que ens dificulta moltíssim. Sabem que els adolescents no van a centres de salut sexuals moltes vegades per por a aquests missatges de no m'he cuidat, promiscuïtat. Llavors, crec que l'educació i el canvi ve una mica enfocat tots aquests aspectes.
3: De fet, un de cada tres joves recorreria la intel·ligència artificial per parlar de sexe i de relacions, abans que no pas, fins i tot, ja no dic la família, sinó un amic.
4: Doncs això, aquest missatge, aquesta informació ens fa molt que pensar, i probablement jo crec que les infeccions de transmissió sexual sempre han tingut un component, no?, de broma, de burla, de culpa, i això fa que al final moltes vegades t'esperis, no? A veure si realment això, aquests símptomes se'n van, no? Perquè creus que pot ser que trobis un ambient una mica conflictiu o difícil. Mm. Llavors, jo crec que una de les coses que menys ens ajuda als centres de salut sexual és tenir un ambient agradable, un ambient de confiança per tenir les persones sexualment actives que necessitin, ja sigui una vinculació perquè necessitem potenciar els cribatges, o ja sigui perquè la mínima que tingui un símptoma a acudir, tot això ens ajuda moltíssim. Llavors, el camí aquest de culpabilitat, de tenir una infecció...
3: De fer mofa, no? Fins i tot.
4: No és el mateix anar a un centre, per exemple, tu vens un cap de setmana i dir que has pogut tenir un refredat, una gastroenteritis, un Covid, alguna persona no diu obertament que ha tingut una gonorrea. Aquí això ens demostra que darrere de la gonorrea hi ha molt estigma, molta culpabilitat. Llavors jo crec que I hem de treballar-ho des de la integració, des de ben petits.
3: Quines són les ITS, les malalties de transmissió sexual més diagnosticades?
4: La majoria de les ITS que tenim actualment són les gonorrees i les clamídies, i hem de saber que la majoria de les que aquestes infeccions de transmissió sexual es transmeten de forma asimptomàtica, i moltes d'elles a través del sexe oral. Llavors, que és una de les dades que moltes vegades la gent no sap. Llavors, per això hem d'integrar els cribatges asimptomàtics, tot i no tenir símptomes, si la teva salut sexual no hi ha exclusivitat sexual. Després tenim
3: A partir de quina edat? Cribatges asimptomàtics.
4: Doncs normalment teníem pensat que no, potser doncs que les persones sexualment actives partien d'una edat de 16 anys de l'adolescent madur, però realment amb l'informe que que estan demostrant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, ens podem plantejar que potser aquesta educació sexual i aquests cribatges han de començar des de abans. Han detectat infeccions de transmissió sexual entre joves d'entre 13 i 17 anys. I una altra cosa que molt important que tu has ben dit, integrar aquesta sexualitat dintre de la normalitat, dintre d'un ambient familiar i escolar, perquè moltes vegades als adolescents probablement els hi faci cosa o vergonya parlar d'això davant d'un... No? Aquestes persones van al pediatre davant dels seus pares. Llavors és una de les coses que potser abans no pensàvem, i potser hem de començar a integrar i a transmetre la informació.
3: Clar. De fet, segurament molts pares i mares, no?, encara puguin pensar que parlar de sexualitat als 12 anys és massa aviat. Estan equivocats?
4: Amb tot, amb la sexualitat, amb les drogues, dintre de, és una opinió, jo crec que no abordar-les, tenir por de parlar alguna cosa, al final el que et fa és ocultar el problema i que surti més endavant. És a dir, tot de la manera que l'enfoquis. Segurament no abordar-lo vol dir això, no? No, quan un adolescent tingui un símptoma, no saber on acudir. Ja sigui al seu propi nucli familiar o ja sigui a un centre de salut sexual. Mm-hmm. Jo crec que el més important de tot a nivell de la sexualitat és la naturalitat, plantejar la sexualitat com una cosa positiva i creant un ambient de confiança perquè una persona que tingui un problema no només d'infecció, sinó un problema a nivell educació sexual, ho pugui comentar.
3: Es dona el cas que per totes les malalties de transmissió sexual, per totes les ITS, les dones presenten edats més joves que els homes en el moment del diagnòstic. Uh-huh. A què es deu això? Perquè elles es fan més controls i, per tant, ho detecten abans, o no seria això?
4: Clar, jo sóc infectòleg de transmissió sexual, no sóc un especialista en sociologia des de la infància, però per què les noies comencen abans? Al final, per exemple, la clamídia sí que es detecta més en dones joves, però, per exemple, la gonorrea, un dels grups són els nois, les persones amb sexe genitals masculins. Per exemple, la sífilis no afecta només en noies joves, pertany a edats més grans, de 40, 60 anys. Llavors, cada infecció de transmissió sexual també pot ser més prevalent dintre d'un grup i d'una edat perquè també són més asimptomàtiques. Per exemple, la gonorrea en l'uretra del penis, per exemple, el 80% són simptomàtiques, donen símptomes. Mm-hmm. Per exemple, la clamídia a la vagina és molt més asimptomàtica i té més prevalència estar allà, per exemple, i és el rang on veiem més infeccions de transmissió sexual en aquest grup. Mm-hmm. Normalment la resta de infeccions de transmissió sexual són més prevalents en altres poblacions. Però jo crec que les infeccions de transmissió sexual estan molt distribuïdes i jo crec que és el que t'he dit al principi. El més important per mi és donar informació general sense anar dirigit a un grup en concret. És molt important plantejar-nos si hem d'avançar en totes aquestes prevencions i totes aquestes educacions en edat més joves i com la informació que hem donat fins ara i si l'hem de canviar donant-li un aspecte tan positiu cap a l'educació sexual, que crec que és una de les parts que s'ha perdut, com seguir potenciant la salut sexual a nivell d'infeccions i prevenció amb tots els models que tenim. No només tenim els cribatges asimptomàtics, tenim, per exemple, programes de prevenció de VIH amb persones que tenen més exposició, per exemple, i molta gent encara no sap que si tu has tingut una relació sense preservatiu tens 72 hores per anar a un hospital i prendre medicació per prevenir la infecció de VIH, encara actualment no l'hem de perdre el focus i això molta gent no ho sap i a nivell d'investigació crec que hem de continuar potenciant recursos. Hi ha moltes persones, per exemple, que venen a la consulta i que quan van a una primària a les nostres companyes segueixen tenint la idea de que li pregunten que per què vol fer-se un cribatge, si és que ha tingut una relació de risc. Tu no necessites tenir un motiu per demanar-te un cribatge i més en una etapa que estàs descobrint el sexe, que no tens una relació amb exclusivitat sexual, si ens preocupa realment el número i el registre que estem tenint, li hem de donar una resposta. Uh-huh. Hem de seguir potenciant els recursos per les necessitats d'aquestes persones. Hem de seguir educant els metges que poden atendre una persona vulnerable a una infecció de transmissió sexual a coneixements i com abordar el tema. Uh-huh. I plantejar-nos si realment necessitem posar més establiments i més recursos inversió. Per exemple, actualment, en el programa de prevenció de PrEP, pues, tenim que seguir potenciant, perquè actualment la prevenció de PrEP és una medicació que es posa preventivament en persones que tenen múltiples parelles sexuals i que poden estar exposades a VIH, i que a part de donar dispensació farmacològica és un programa de salut sexual complet on s'aborden infeccions, cribatges asimptomàtics, i actualment, per exemple, hi ha llistes d'espera que les hem d'intentar abordar.
3: Explicàvem això, que el Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, que seran els equips de pediatria i els centres d'assistència primària, els CAPs, els que incorporaran aquesta atenció a la salut sexual i afectiva, que fins ara es feia a partir dels 16 anys, doncs a partir dels 12, i això pot també capgirar o modificar en certa mesura el seu dia a dia, no? Amb necessitats, doncs, de formació, d'atenció, no? De quina manera s'abordarà també aquest canvi pel que fa al protocol, no? I què proposa exactament aquest nou model integrat d'atenció a les infeccions?
4: Doncs probablement les nostres companyes i companys de pediatria, doncs, necessitaran integrar la salut sexual com l'estem intentant potenciar nosaltres a través dels adolescents madurs a partir de 16 anys, formant a tots les companyes i companys que atenen adolescents que puguin començar a tenir relacions sexuals, com s'està demostrant que cada vegada és major, tenint la idea, jo que sempre m'agrada tenir, és primer de tot no associar idees, és a dir, tens una persona davant amb 13 anys, això vol dir que no té relacions sexuals, tens una dona de 60 anys i ja assumir que, pues, o que està casada o que no té sexe.
3: Per tant, abandonar els prejudicis.
4: Abandonar totalment els prejudicis i integrar que qualsevol persona, no, a partir de certa edat i més, pues, el que ens estan plantejant, 12 anys, pot ser sexualment activa, plantejar si realment, pues, els símptomes que presenta pot venir darrere a un contacte o alguna infecció, i bueno, donar-li aquesta necessitat, aquests números que estan sortint, i adaptar la salut pública i la salut sexual des de l'ambient més jove pediàtric a com estem intentant potenciar des de l'adolescència.
3: Abans parlàvem de factors, no? D'aquest canvi també, d'aquest increment també de malalties de transmissió sexual que va a l'alça, no? I volia demanar-te si creus que les xarxes socials, que les aplicacions de contactes, per exemple, han canviat també la manera de relacionar-nos, no, sexualment, i sobretot els usuaris és la gent més jove.
4: Sí, probablement. La societat canvia, la societat evoluciona, i nosaltres ens hem d'adaptar a aquesta societat, i és el que t'he dit. Probablement la manera de relacionar-nos actualment a través d'aplicacions, normalment apareixen aplicacions de cita, que la majoria es relacionen per geolocalització, i que al final el que estàs fent és interaccionar per metres, i el que fa és conèixer gent dintre de la teva zona. Pot ser que hi hagi moltes més relacions entre un grup concret. Llavors, hi ha una infecció o hi ha un cas de gonorrea i pues, es pot transmetre més fàcilment. L'altre també és l'abandonament exclusiu només de les relacions monògames amb exclusivitats sexuals. Actualment, cada vegada tenim persones, pues, que tenen diferents maneres de viure la seva sexualitat, i hem de respectar i hem d'apoyar-los tenint diferents parelles, per exemple, a la vegada, sent poliamoroses, o parelles que tenen exclusivitats sexuals, parelles obertes, i llavors nosaltres hem de fer càrrec, perquè moltes vegades aquestes persones necessiten que els hi facis cribatges cada 3-4 vegades l'any, o mínim 2, i moltes vegades aquestes persones denuncien que això no es poden fer perquè no hi ha els recursos o no hi ha la idea, que van al metge de capçalera o van a la ginecologia i que no estan integrats a fer cribatges periòdicament.
3: Segons els protocols establerts, eh?
4: Sí, perquè, bueno, abans teníem entès que, per exemple, doncs una persona, un adolescent o una persona jove no anava al metge, no sé, que quan començaves a tenir 40 anys, i sí que teníem integrats els factors de risc cardiovasculars, no? Tu sabies que a partir de certa edat et tenies que mirar la tensió, et tenies que mirar el sucre, et tenies que mirar el colesterol, però pues hem de potser integrar això, que pues, fins que no arribem aquí, quan les persones sexualment actives des dels seus inicis, pues, els hem de donar aquests recursos. I també potenciar, tot i que les ciutats grans són on hi ha més moviment i la sexualitat és més diversa, però també hi ha gent pues, que denuncia que, per exemple, en un poble lluny de la ciutat, que això també hem de treure el judici, de que en aquests territoris també es poden tenir sexualment diverses, no poden assumir això.
3: A tot això, ja per acabar, on queda l'ús del preservatiu, que forma part de l'estratègia de prevenció?
4: L'ús del preservatiu, no s'ha, jo crec, que, i estem totes d'acord, que no s'ha d'abandonar, s'ha de seguir potenciant, perquè ens ajuda i ens ha ajudat sempre. L'únic que crec que durant molt de temps l'educació sexual i la prevenció sexual s'ha potenciat només en donar valor a aquest ús i a aquesta prevenció. I crec, i ens ha demostrat que al llarg de la sexualitat i al llarg d'aquests anys és insuficient, té les seves limitacions. És bo, però té les seves limitacions. I primerament de tot hem de pensar de que moltes infeccions de transmissió sexual es transmeten per sexe oral, i hi ha moltes pràctiques a nivell sexual, és difícil, a nivell de sexe oral vaginal, sexe oral anal, moltes infeccions, per exemple, el papiloma, els herpes, es transmeten per zones que no protegeix el preservatiu. Llavors, jo crec que no hem d'abandonar aquestes barreres de protecció, però no ens hem de quedar només amb l'augment d'ITS es potenciar i ficar anuncis de preservatiu. Hem de potenciar totes les mesures que tenim, els cribatges asimptomàtics, els programes de prevenció de la salut sexual a les persones que tenen més sexe. I a nivell mèdic hem de continuar avançant per valorar altres coses. Actualment, per exemple, a l'ús de prevenció de VIH que han aparegut altres models, per exemple, de medicació injectable de llarga durada, cada 2 mesos. Hi ha estudis que estan valorant la prevenció d'ITS d'altres maneres, a través de vacunes o prevenció antibiòtica. Llavors, està bé, està molt bé, no els hem d'abandonar, però si tenim un augment progressiu, algú ens està dient, i aquest mètode el tenim des de fa molt de temps, hem de continuar. No podem abocar totes les nostres esperances en una única prevenció i decidir que si l'augment de les ITS és exponencial és perquè la gent no utilitza aquesta mesura preventiva.
3: Jo crec que un missatge simplista.
4: Jo crec que la sanitat i la salut sempre s'ha d'anar dirigida cap a una necessitat de la població, potenciar l'educació sexual, evidentment l'ús del preservatiu, però altres mesures.
3: Ho hem de deixar aquí, Adrià Mendoza, investigador de la Fundació Lluita contra
4: Moltes
3: les Infeccions.
4: Gràcies.
3: Gràcies per haver-nos acompanyat. Que
4: gràcies.
3: Vagi bé.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: I a la nostra ciutat estem d'enhorabona en matèria esportiva, perquè tenim un nou campió del món. Avui ens acompanya a l'estudi en José Sánchez Piqué, que després d'anys de formació i d'esforç s'ha proclamat campió del món en la modalitat de kata en la categoria de més de 35 anys. Un campionat que s'ha celebrat a Tòquio. Així que, què tal? Molt bon dia, campió.
2: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
3: Enhorabona, se't veia molt emocionat en conèixer aquest nou títol que ostentes. Se't va escapar fins i tot alguna llagrimeta, hem pogut veure en imatge.
2: Sí, alguna cosa altra, sí.
3: No t'ho esperaves?
2: Bueno, al final és un somni que tard o d'hora penses que arribarà, però a vegades sempre tens el dubte d'arribarà o no arribarà, i bueno, va ser com un cúmul de sensacions, sobretot de l'esforç i de l'entrenament i de la preparació.
3: Imagino que és l'emoció després de tanta feina de preparació, no?
2: Totalment,
3: com deies.
2: Totalment.
3: Què significa per tu haver aconseguit aquest títol, José?
2: Doncs, primer de tot, jo crec que és una forma també d'agrair una miqueta al karate el que m'ha donat tota la vida, que al final és una forma de viure també, una forma també d'agrair al meu mestre per la seva paciència, perquè en té molt, bueno, amb mi i amb tot el grup de karatecas, i també una miqueta doncs, a la meva família, doncs, també per aguantar-me durant tots aquells anys i poder donar-los un petit premi, i als meus alumnes també.
3: No sé si aquests tres, una mica pilars, no?, que has fet referència al karate en si mateix, l'assessorament, no?, el mestratge, no?, i la família són també tres pilars de vida per tu.
2: Sí, correcte, fonamentals.
3: Sí?
2: Fonamentals.
3: Com va ser? Explica'ns perquè ens puguem imaginar també com és un campionat d'aquestes característiques, no? Com funciona?
2: Bueno, el campionat del món com tal és un campionat, parlem ara mateix del de kates, és un campionat on, bueno, ha d'haver una organització excel·lent perquè venen persones de tot el món i de moltes edats també. Parlem d'aproximadament uns 1.600 competidors entre 2 dies, que van ser el dimarts i dimecres 5 i 6 de maig, i bueno, una miqueta d'organització entre 10 tatamis. Doncs aleshores allà l'organització... Bueno,
3: 10 tatamis.
2: Sí, correcte. I aleshores també, bueno, els japonesos, que els agrada molt ser molt metòdics amb l'organització, doncs tot anava una miqueta com en el temps. I, bueno, doncs un pavelló molt gran i, bueno, et deixaven una miqueta al principi quan arribaves, bueno, doncs canviar-te'l lògicament, posar-te al karategi, fer una miqueta com posada d'escena, agafar sensacions, i després ja t'organitzaven fora, una petita zona d'escalfament, i anàvem passant i anàvem fent les nostres cates.
3: Uh-huh. Diries que va ser un campionat molt igualat? Com va anar la final?
2: Bueno, a nivell personal, sí que és veritat que m'he trobat potser en altres competicions amb un nivell també elevat. En aquesta ocasió sí que, bueno, doncs, dins del llistat de competidors, hi havia alguns japonesos que no coneixíem, però sí que hi havia un parell o tres que sí que teníem una miqueta, doncs, puntuats de dir, ostres, anem en compte amb aquest que treballa molt bé i tal. I, bueno, sí que podem dir-ne que més que l'eliminatòria, la final com tal, sí que va ser una miqueta més renyida, perquè, bueno, hi havia una miqueta més de nivell, sí.
3: Ja havies guanyat altres campionats en el passat, eh? Has estat campió d'Europa, mm-hmm. en altres ocasions subcampió, i tercer classificat també d'aquesta competició, eh? Com sí, aconsegueix un a mantenir-se, doncs això, en el podi, no? Una mica, quina és la recepta?
2: Jo penso que la recepta, que és una miqueta la consigna que intento treballar també amb els meus alumnes a classe, és la constància. Jo sempre els hi explico una miqueta un clau d'humor, que jo de petit era molt dolent fent karate, vull dir, no tenia cap... O sigui, tu em veies i dius, bueno, doncs un nen que li agrada el karate. No
3: m'ho crec, això.
2: Sí, correcte. Sí, no despuntava tampoc en res i tal, però sí que és veritat que m'ho passava molt bé, era una cosa que m'omplia molt, i el grup, sobretot també, el grup d'amics, no?, que també feia que funcionés. I, bueno, tard o d'hora, doncs, jo crec que també la maduresa, no?, passar una miqueta a l'adolescència, que sempre és una etapa una miqueta complicada a nivell esportiu, mm-hmm. no?, intentar mantenir-se, i trobar una miqueta la maduresa sí que va ser un punt de... doncs començar a donar-me compte de que, bueno, que podíem fer coses, no?, i aconseguir. I també, doncs això, la confiança del teu mestre de donar-te una oportunitat.
3: Mm. Entenc que ja havies estat al Japó altres
2: sí,
3: vegades.
2: Sí, havíem estat, bueno, jo personalment dues vegades abans, sí.
3: I com ha estat l'experiència? Abans deies, no?, posava sobre la taula que era un campionat molt ben organitzat perquè tot anava on time, no?, sobre
2: un
3: calendari, mm-hmm. sobre horari establert, vaja, sí, que aquí potser no hi estem tan acostumats.
2: No pas, sí, sí. Bueno, és això, sobretot, som molt organitzats, es nota des del primer moment que arribes al Japó que porten una altra, bueno, una altra cultura, una altra forma d'entendre les coses, i és que es nota molt. Ja sense anar molt lluny, quan arribes a l'aeroport, ja a l'hora d'agafar els trens arriben puntualíssims, i tot és on time. Tot és on time. Vull dir, no hi ha res...
3: No tenen un servei de Rodalies Renfe, eh?
2: No tenen un servei de Rodalies Renfe, correcte.
3: Escolta, què és el que et va atrapar tu? Quan vas començar a practicar karate, i en concret aquesta modalitat, la de les cates?
2: Sí, bueno, jo, com tal, sí que he practicat esports quan era més petit, extraescolars a l'escola, no? Però no acabava d'encaixar en cap d'ells, bueno, per temes potser personals, no?, quan ets petit, no?, que, bueno, doncs, sobretot esports en equip no acabava jo tampoc de coincidir gaire, perquè sí que és veritat que els entrenaments m'ho passava molt bé, però després a l'hora de fer, doncs, parlem de futbol, per exemple, no?, doncs a l'hora de fer un partit i tal, sempre em veia una miqueta com per darrere, perquè no acabava d'encaixar una miqueta amb treball en equip. I, bueno, jo vaig començar amb 8 anys, me'n recordo, va ser un mes de setembre, que em van trucar a la porta dos amics meus, que un és el Rafa, que viu aquí a Badalona, que li mando una salutació, tant de bo m'escolti, i un dia em va dir, ei, que vine't a provar karate i tal. Dic, ostres, vaig agafar una miqueta l'excusa ràpida de no tinc material, no porto el karate i tal. I
3: ell... Es necessita poc.
2: Sí, sí, no, necessitem molt poc. I ell va agafar una motxilla, va obrir, i em va dir, no, si t'he portat un per tu. I
3: sabia quina seria l'excusa.
2: Sí, i ja està, des d'aquell primer dia, doncs ja em vaig enamorar completament.
3: Des d'aquell primer dia, que això era en plena adolescència, dius?
2: No, amb 8 anys.
3: Amb 8 anyets.
2: Sí, ja des de petit. Sí, correcte.
3: I aquesta modalitat en si, les cates, explica'ns una mica en què consisteix, no? Mm-hmm. I què és el que una mica també posa en valor dins de la modalitat de karate.
2: Sí, bueno, per nosaltres és molt important els cates. Ara faré una miqueta més d'explicació, perquè diguem-ne que és una miqueta com l'evolució de les tècniques, o una miqueta de tot el ventall de tècniques que aprens dins del karate, perquè al final és una forma de fer una aplicació. Al final el kata seria la paraula japonesa, una miqueta més col·loquial seria formes, que també es coneix molt aquí a nivell nacional.
3: Són com sèries, no?
2: Sí, correcte. Sí, és una...
3: Sèries de moviments.
2: Correcte, és un conjunt de moviments que ja estan establerts, en el que, bueno, se suposa que fas com una lluita imaginària entre diversos adversaris, i, bueno, això és el que realment es puntua a l'hora de fer el kata, no? Es puntua, doncs, sobretot la vivència, no?, i el realisme, no?, que sempre posem l'exemple, no?, que una persona des de fora, si està a l'escenari, o perdó, a la grada...
3: pugui imaginar-se el contrincant.
2: Correcte, pugui dir, ostres, doncs, estic entenent una miqueta el que està fent. Mm-hmm. Molt...
3: I també alhora es puntua l'excel·lència del moviment, entenc.
2: Sí, correcte. Sí, després ja dins, ja parlem a nivell competició, sobretot, sí que ja és una miqueta més exigent, doncs, segons quins moviments, que la posició sigui correcta, desplaçaments, equilibris... també, i un cop ja tens tot aquesta part més física, doncs després ja donar-li la vivència, els temps, no? Una part lenta, una part més ràpida.
3: Exacte. A part d'entrenar-te, tinc entès que tu ets professor també a l'escola Oyama Escara Dojo, no? Situat al barri de la Salut.
2: Sí, bueno, jo estic com a alumne a l'escola Oyama Escara Dojo i a part jo estic com a professor a una escola que està aquí al centre, que és el CEM Dojo, uh-huh, que estem a Willy Ferrer, al costat del Mercat Torner. I, bueno, és un projecte que vam començar. Jo porto molts anys també ha dedicat una miqueta a l'ensenyança. Vaig començar també aquí amb classes extraescolars, per exemple, a l'escola Bufala, uh-huh, que la tenim aquí molt a prop també, a l'escola Jungfrau a Badalona. I, bueno, va arribar un moment que, bueno, una miqueta com a decisió, com a canvi, doncs vam prendre una miqueta el dir, bueno, anem a veure si organitzem nosaltres la nostra pròpia escola i, bueno, doncs de moment, la veritat que molt bé, molt content.
3: Uh-huh. Tot i que el terme en si és sensei, no? Així és com t'anomenen els teus, o senpai.
2: Sí, correcte, correcte. Bueno, senpai seria com els primers cinturons negres que vas obtenint, no? I quan arribes a una certa graduació, doncs ja et diuen sensei, en aquest cas sensei.
3: Què et diuen els teus alumnes en saber que ets campió?
2: Bueno, doncs, primer de tot, molt de goig. Molt contents, que bueno, que al final també, doncs, és una forma de que ells també sobretot vegin això, no?, de que al final tot depèn de la constància, no?, de lluitar pels teus somnis i realment els vols, perquè a vegades diem jo vull ser això, però has de passar tot aquest tràmit. I sobretot això, doncs, molt contents. Ahir, per exemple, doncs, bueno, em van portar un pastisset de bueno, gomets, golosines, mm-hmm, tal, i bueno, doncs va ser molt bonic, la veritat. Estic supercontent.
3: Que clar, ara deies això. Ahir ho celebrava amb llaminadures, no?, amb carmels.
2: Sí, correcte.
3: Però no sé si és molt estricte, també, el dia a dia d'un professional del karate. A nivell, fins i tot, alimentació, vull dir.
2: Sí, al final també és una mica... Parlo en el meu cas, sí, i conec molta gent, una gran amiga meva també de karate, que sí que potser són molt més estrictes en algunes coses, i intento jo també portar una mica l'equilibri. Si em dediqués només a preparar competició, sí que seria potser molt estricta, però entrenar, donar classes i preparar també una competició, tot en conjunt, és molt difícil de portar alhora i que no se't desvari una de l'altra. I, bueno, alimentació, sobretot, més que res, en èpoques de competició, sí que intento, doncs, mesurar una miqueta el tema del menjar.
3: Alimentació i descans, segurament,
2: correcte,
3: no? Important.
2: Correcte. I, bueno, doncs, entrenaments especials, que allà tu ja vas focalitzant una miqueta més, gràcies al meu mestre, i aquí és on ens posem una miqueta més en forma i anem amb tot, mm-hmm, amb la competició.
3: Qui és el teu sensei?
2: La mateixa persona? Sí, des dels 8 anys.
3: Des dels
2: 8 anys? Sí, ja és com un segon pare per mi, perquè, bueno, sempre diem de broma, no?, que passo més hores potser a mi que amb els meus propis pares, no? Doncs el meu mestre és el Shihan Daniel Lorente, de l'escola Oyama Escara Dojo, i, bueno, doncs és un referent a nivell nacional i europeu en el món del karate. Sí, sí.
3: Tu, alhora, entrenes persones de totes les edats?
2: Sí, correcte.
3: Qualsevol persona pot practicar karate?
2: Totalment.
3: Diries? Sí?
2: Totalment. No hi ha cap mena de problema. De
3: tinguis 60 anys, en tinguis 4.
2: Sí, sí, perquè al final el karate no et diu, o no et posa un nivell a l'hora de fer-ho, no? Jo crec que també és una part de les cares de la moneda, és una part positiva, perquè pot començar qualsevol i, mica en mica, doncs, anar a veure si realment és el teu, si realment estàs entenent el concepte de sacrificar-te una miqueta, no? Uh-huh. I, si no, doncs, com jo sempre dic, sempre pot haver-hi un karate molt, entre cometes, de manteniment. Vull dir, t'agrada l'art marcial, vas, fas les teves coses i no és necessari ni competir, ni potser examinar-te, ni participar en cap tipus d'esdeveniment. Simplement és, mira, m'agrada l'art marcial, vaig i... passa les meves coses amb la meva gent, conec gent nova, i el tema de la competició al final és una decisió que prens tu a nivell personal, mm-hmm, i que després, doncs, una miqueta sacrificat, però està allà també.
3: Clar, parlàvem d'aquest art marcial, no?, amb les kates també del karate, mm-hmm, que té un origen molt asiàtic, no?, mm-hmm, sobretot, no?, i que segurament, doncs, hi ha una pràctica molt més arrelada a països asiàtics com el Japó, que és on s'ha disputat aquest campionat mundial, que no pas aquí a Espanya, no?, o altres països. Uh-huh. Com és, o com ho viuen en allà, no? Com t'ha semblat que ho viuen en allà, que després s'alci un català com tu amb un títol a nivell mundial?
2: Sí, Bueno, els japonesos tenen...
3: O potser és que aquí també hi ha molta tradició, eh?
2: Bueno, aquí jo crec que més que tradició, malauradament, el karate jo crec que ha tingut com els baixos. Parlo també des de... Soc jove, vull dir, no porto des de l'inici dels temps del karate aquí, però dins la meva opinió, sota la meva opinió, sí que hi ha hagut una miqueta com uns salts baixos. Jo crec que ara mateix, des de fa 5 anys aproximadament, des de després del Covid, jo crec que estem en un moment molt dolç a nivell nacional del karate, amb diferents organitzacions i diferents grups de treball, i jo crec que ara mateix a nivell nacional es pot dir que jo crec que estem en un moment molt dolç del karate. I referent al tema dels japonesos, bueno, també pensa que al final, igual que nosaltres tenim com a cultura aquí altres tipus d'esports, allà també els tenen. No sé si recordo malament que quan els nens arriben a no sé quina graduació dins de l'escola, crec que han d'escollir també com... No sé si han d'escollir o els imposen i els hi fiquen els marcials. Jo crec que també una miqueta és pel caire de la disciplina, no? Perquè tinguin com un tarannà doncs, molt més disciplinat. I s'ho prenen molt en sèrio. De fet, al mateix tatami nosaltres competien, havien dos categories, que era la nostra, la de més 35, però abans estaven, crec que eren nens i nenes de 10 o 11 anys, que estaven amb nosaltres, es calfant també al tatami, i és que era, bueno, et senties a vegades...
3: Al·licinant veure'ls, no?
2: I ridícul, com dir, ostres, mare meva, si jo amb 10 o 11 anys doncs, estava pendent, no?, doncs, bueno, estava amb els meus amics i tal, i em forçaven a dir, vinga, va, escalfem una mica, que sortim a competir en un 3 i no res. I els nens no, i els nens allà agafaven la seva bosseta, la deixaven a un costat, i els les escalfaven, preparaven tot...
3: Quin era el rival que més temies en aquesta competició?
2: Bueno, podem dir-ne que el rival era doncs, el campió que va quedar a l'última edició, que era un noi de Rússia, i, bueno, que... és molt conegut precisament doncs, per tenir un bon format de kata, que nosaltres, l'escola russa de karate, nosaltres sempre li diem que té un kata com una miqueta més esportiu, vull dir, molt lineal, i nosaltres sempre intentem defensar una miqueta el nostre estil com una miqueta més passional. Sempre li fiquem una miqueta més.
3: Un campió mundial, com ets tu, de karate, pot viure del karate?
2: A nivell competició, la resposta és no. No pot viure. Sí que... gràcies a l'escola i a les classes sí que podem tenir una vida digna, però dins del nostre estil de karate no hi ha aquestes ajudes o aquesta sponsorització que poden tenir, doncs, per exemple, doncs, com el karate tradicional, que sí que està com emmarcat dins del quadre de la Federació Espanyola de Karate. Uh-huh. Centres del rendiment, els CARs i tot això, que tenen doncs, una mena no, de coses positives i tal.
3: Per tant, les kates no és disciplina olímpica.
2: Les kates no és disciplina olímpica dins del nostre estil de karate. Mm-hmm. El karate oficial que està a la Federació Espanyola, que és el karate-do, el karate tradicional, que són aquests doncs, que també en veiem moltes vegades a combat, que porten les proteccions, que fan com una miqueta de combat tocant el... com fent punts, no? Mm-hmm. Tot això sí que està dins del marc legal de la Federació i aquest grup o aquest estil de karate com a tal sí que té aquestes suspensions i ajudes.
3: Quines arts marcials ensenyeu en el vostre dojo?
2: En el nostre cas, tant el del meu mestre com el meu, només fem karate. És a dir, és una escola on tu, quan entres, escoltes, respires i parles de karate. No hi ha el que es coneix com una multidisciplina o com multiesports dins de la mateixa escola, i això, doncs, en quant al professorat i tal, jo crec que ens reforça en positiu perquè doncs, és una forma de que el nen o la nena, sempre que entri, o l'adult, estigui sempre doncs, rodejat de karate.
3: I les kates, aquestes sèries en moviment, són úniques, diguéssim, del karate o són comunes, altres arts marcials també?
2: Doncs fins on jo sé, és comú només del karate, però com hi ha un gran ventall de diferents... estils de karate, cada estil de karate té com les seves pròpies kates. Hi ha algunes que s'assemblen molt, que tu les veus i dius, ostres, aquesta me'n recorda a... Però sí que hi ha unes petites diferències, bé, sigui amb la posició, en el timing dels moviments, etcètera.
3: Creus que practicaràs karate tota la vida?
2: Sí.
3: Sí?
2: No tinc cap mena de dubte. Fins que el cos m'aguanti, està clar que sí. De fet, es diu que un karateka neix fent, sobretot, doncs, combat, no? Que es diu com, que és com la part viva no, de la joventut, i mor fent kates. Perquè al final és com una forma de mantenir-te en el món del karate doncs, treballant el que més t'agrada.
3: Com valores la presència també femenina en el món del karate?
2: Si puc parlar del nivell de kates, és absolutament superior al nivell masculí de kates. Sí? Totalment.
3: Aquí a casa nostra?
2: Sí, de fet, tenim a la Sencils Álvarez, que és campiona del món també de kata, una companya meva i que me l'estimo molt.
3: Badalonina, també.
2: També, correcte. I també tenim darrere, doncs, Ainara, Alba, bueno, tenim moltíssimes competidores també de l'escola del Mestre, tenim molta sort també de tenir-les molt a prop i que donen, sobretot, l'exemple de que són dones molt lluitadores, sacrifiquen molt, entrenen molt, tenen bons resultats i aquest és l'exemple. Vull dir, jo amb la Sencils, o sigui, sempre ho he dit, ha sigut com el meu coet. Vull dir que ella sempre s'enlairava molt a dalt i jo sempre deia, ostres, crec que si vull ser com la Sencils, doncs he de treballar com la Sencils, no? Jo m'agafo una miqueta com a la seva faldilla, no? I dic, vinga, doncs fins on arribi ella jo també vull arribar, no? I doncs part d'aquest mèrit també se l'agraeixo a ella.
3: Hem parlat de disciplina, de fet has parlat de disciplina, no? Com un dels valors del karate. Què és per tu la disciplina? Com la...
2: Doncs la disciplina...
3: Com la definiries? I no sé si creus que té una connotació potser negativa a dia d'avui, no? O que sembla que la disciplina o molta gent vulgui defugir o la joventut vulgui defugir potser de la disciplina, no?
2: Sí, mira, jo la disciplina la resumiré molt ràpid i al final és... Disciplina per mi és humilitat, és saber el lloc on has d'estar, no avançar-te a la gent, respectar... És que és respecte, disciplina és respecte, és respectar els cinturons que porten tota la vida, siguin major o menor graduació a la teva, són persones antigues que porten molt de temps fent karate, més temps que tu, que t'han conegut des de petit i que se'ls ha de tenir un respecte especial, i és així. També tenir respecte a l'alumnat, als més petits, perquè, doncs, bueno, tard o d'hora doncs estaran potser entrenant amb tu, no? O tindran com a referència, no? I sempre ho he dit, jo prefereixo que tingui una bona referència meva com a karateka que com a competidor, no? Que digui, ostres, doncs, el José, doncs, em cau bé, és un noi majo. I dins del tema de la disciplina, com aquesta part, no?, que espanta una mica, bueno, jo penso que a vegades també no és la disciplina com tal, sinó com es transmet aquesta disciplina, no? I aquí és un paper molt important que tenim els professors, i és una forma de transmetre la disciplina, però des d'un llenguatge molt, molt pla, molt bàsic, molt senzill, d'estimar els alumnes, que t'estimin a tu, treballar karate, lògicament, i dins d'aquest karate, doncs, mica en mica, anar com omplint, no?, aquesta disciplina, aquesta ampolla de disciplina, mica en mica, i que sense que s'adonin compte, doncs, ja tenen respecte per tu i per l'entorn.
3: És intrínsec, eh? José Sánchez Piqué, campió del món de la modalitat de kata en categoria de més de 35 anys. Com s'ha d'acomiadar, com s'ha de saludar un karateka com tu?
2: Nosaltres os? Els karatekes diem os.
3: Os,
2: correcte.
3: Oi que sí? Doncs os, fins la pròxima. Os.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: I avui parlarem d'un gest que és molt senzill, però fonamental alhora per prevenir infeccions. És el rentat de mans. Al llarg del dia toquem moltes superfícies, molts objectes, molts aliments, el mòbil, diners, portes, transport públic, i sense adonar-nos-en podem portar microorganismes d'un lloc cap a l'altre, eh? Fins i tot doncs, a la nostra boca, als nostres ulls, i per això la higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar contagis i per protegir-nos a nosaltres mateixos i també a les persones del nostre entorn. A més, també relacionem aquest hàbit amb la seguretat alimentària. Abans de manipular aliments, i especialment abans de rentar, tallar o preparar fruites i verdures, també és important tenir mans netes per evitar contaminacions. Avui, per parlar-ne, ens acompanya la Mireia Duc. Ella és infermera del Comitè d'Infeccions de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, i amb ella parlarem de la importància de tenir cura d'aquest rentat de mans. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: Per què és tan important, no?, rentar-nos bé aquestes mans cada dia i quantes vegades al dia?
5: Bé, com tu deies, no?, les mans són un vector i llavors ens toquem els mòbils, toquem la gent, toquem els diners, toquem tot el tipus de superfícies i si no ens rentem les mans el que fem és transmitir els microorganismes d'un cantó a l'altre. Llavors és important tallar la cadena de transmissió.
3: Clar, quina és la quantitat o la varietat de microorganismes o de factors contaminants que poden portar o que podem portar a les mans, no?, sense adonar-nos-en?
5: Infinits. O sigui, són infinits. Tenim bacteris, tenim virus, tenim fongs, vull dir, tenim
3: infinitat. Si poséssim les nostres mans en un microscopi, ens faríem creus.
5: Ens faríem creus.
3: Sí?
5: Jo crec que la placa que tenim de cultivar no sortiria... rebosseria.
3: En quins moments del dia és especialment important rentar-nos les mans?
5: Sobretot després d'anar al lavabo, abans de menjar, que sembla, no? Tu vas a un restaurant i veus poca gent, moltes vegades, que s'aixequi a rentar-se les mans. Uh-huh. Després de tocar, abans de tocar un nadó o una gent gran, no? Perquè són més vulnerables, ells tenen menys defenses i els podem, no? Uh-huh. Els nostres microorganismes podem passar-los amb ells i pràcticament... Després, abans de menjar, el que he repetit i ja està.
3: Aquest hàbit, no, que pot semblar molt senzill, tan senzill que sovint ens en oblidem, va prendre molta importància en època de Covid, no? Tots fèiem molt ús també, a més del gel hidroalcohòlic. Quina diferència hi ha entre rentar-se les mans amb aigua i sabó o fer servir aquest gel?
5: El gel el van implantar per practicitat, perquè en els hospitals nosaltres no teníem accés a piques quan havies de fer tots els moments d'higiene de mans. Llavors el van implantar per poder tenir més accés a la higiene de mans. L'època Covid, com que es va desbordar tot i van veure que realment la higiene de mans era important per evitar, no, que aquell coronavirus transmetés d'una persona a una altra o d'una superfície persona a una altra persona, van prendre importància el que són els gels, però els gels fa molts anys que existeixen, vull dir, no és que en el coronavirus les haguessin inventat.
3: Ara deies d'una persona a l'altra o d'una superfície a persona, no? Ho dic perquè avui parlem de la importància de rentar mans, però també és important que tinguem cura
5: del
3: nostre entorn, per exemple, de l'entorn de treball, de la taula on estem, on passem hores, no? Per exemple, o del teclat de l'ordinador.
5: Sí? La gran font de contaminació, moltes vegades.
3: Sí, font de contaminació. Com és treballar des d'un comitè d'infeccions, com és el de BCA, no? Per conscienciar, doncs, això, professionals, a ciutadania, des d'allà es plantegen campanyes?
5: Nosaltres el 5 de maig, que és el Dia Mundial d'Higiene de Mans, perquè és l'OMS, el 2005, va determinar que havien de fer una campanya mundial i va decidir el dia 5, que era el mes 5, el del 2005. Per això cada 5 de maig es fa la campanya mundial d'higiene de mans. I el que fem és difusió, ja sigui mitjançant jocs, mitjançant ulleres virtuals, mitjançant escape rooms, no? Intentem, els professionals, intentar fer el més a més possible, però donar-los la importància de que té la higiene de mans. Uh-huh. També a vegades anem a centres cívics, a vegades al 5 de maig no, perquè evidentment no dona temps de fer-ho tot en el mateix dia, i també els hi fem difusió. Agafem una caixa amb un gel luminescent i amb un llum ultravioleta els hi fem rentar les mans, com fan ells habitualment, i veuen que moltes parts de la mà no renten.
3: Això no va dir. No sé si, no? Tots tenim al cap aquelles pel·lícules on veiem cirurgians, no? Aquelles sèries que tant ens agraden també de centres hospitalaris, on es passen 5 minuts rentant tant les mans, l'avantbraç, no? Per dins, per fora, amb fregallets, les ungles, no? Però això no és el que nosaltres fem en el nostre dia a dia, quan sortim del lavabo i pugem ràpid cap a l'estudi, o quan anem a l'oficina, o quan en un restaurant ens rentem les mans abans de dinar, no? Com ho hem de fer per rentar-nos bé les mans? Tot i que ja entenem que segurament no ens passarem 5 minuts rentant les mans.
5: No, és que no cal 5 minuts. O sigui, en el fons, si és amb el gel hidroalcohòlic, són entre 20-30 segons. Uh-huh. Parlem de segons, parlem. I si és amb aigua i sabó, parlem d'un minut en total amb el secat.
3: Quines són les parts de la mà que no acostumen a tocar l'aigua, no?
5: Doncs mira, el que és els palmells sí que toquem, el que serien els dos de la mà, el que són entre les zones interdigitals, uh-huh. El dit polze és el gran oblidat, i les ungles.
3: El dit polze, que a més, després utilitzen molt pel mòbil, per exemple.
5: Ens toquem també la cara, no? La gent que porta ulleres sovint, no? Amb el dit polze.
3: Hi ha persones que tenen més risc de patir això, complicacions, infants, gent gran, deies abans, no sé si també embarassades, persones amb un sistema immunitari debilitat, no? Entenc?
5: Sí, evidentment. Per això és important, no, que abans de quan, no, tu, l'hospital, tothom que vol anar a veure el nadó i el toca, és important rentar-se les mans.
3: I pel que fa a alimentació, hem parlat de superfícies, sí, hem parlat de mans, no? Com s'haurien de rentar correctament, per exemple, fruites i verdures? I per què és important?
5: Perquè la capa que té de protecció, evidentment, no, tenim els pesticides, tenim microorganismes i s'han d'eliminar. La manera més fàcil és rentar amb aigua, sense ni sabors, ni cap producte, amb una miqueta d'aigua i fregant bé és suficient.
3: No cal sabó.
5: No cal sabó.
3: No cal sabó. Però quina importància té també el rentat d'estris, no? A cuina, per exemple, les superfícies de treball.
5: Clar, si per exemple estem tallant un pollastre, no?, que està cru, i després talles l'enciam, tots els microorganismes d'aquell pollastre que tu després cuinaràs i que molts s'eliminaran amb la cocció, a la verdura no la pots eliminar, perquè no la cuinaràs. Uh-huh. Llavors és important que després de cada tipus d'aliment rentis el que és la superfície. Per exemple, els gabinets, si estàs tallant una poma i no l'has netejat prèviament, quan tu fas el tall, el microorganisme que està fora de la pell, per molt que tu treguis la pell, pot entrar dins i després te'l menges. Uh-huh.

0: o sigui, fina, quan tu fas el tall, els microorganismes passen a la part interna, llavors.
1: Hem de pensar que en restaurants, que en escoles, per exemple, que en hospitals, totes aquestes mesures encara són més estrictes?
0: Sí, clar, tenen controls de nivell per la part sanitària i la part alimentària, tenen controls, fan cultius, agafen mostres cada dia per si hi hagués algun brot, alguna cosa, poder identificar quin tipus de,
1: de mostra. Quants cops al dia podem arribar a rentar-nos les mans?
0: Depèn de les tasques que facis. Sí, és que cada vegada és constant. Sobretot també és important quan arribes a casa, que això no ho he dit, però quan tu arribes a casa del carrer, per evitar, no?, tenir el teu entorn, com parlàvem, no només són les mans, sinó l'entorn, per intentar tenir l'entorn teu més net, rentar-te les mans.
1: A l'entrar a casa, eh?
0: A l'entrar a casa.
1: Deixes les sabates i et rentes les mans. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Mireia Duch, infermera del Comitè d'Infeccions de BCA. Que vagi
0: Moltes
1: bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu. Adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
4: Els millors moments.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. La mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, poc més d'una hora després. Escoltem a la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson.
2: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
1: La manifestació ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. I en política catalana, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres, USTEC, ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralitat de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plana local, ja que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural amb recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
3: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai, que feia anys que estava en desús, es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
4: Aquí hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt amb aquesta tele, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són.
3: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
1: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina, el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Avui, ben pendents de la final de la Copa de la Reina de Futbol.
1: Sí, el Barça juga a partir de les 9 del vespre a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. La final, les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, aquest podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: I una altra Copa de la Reina d'hoquei patins, on el Vilassana intentarà defensar el títol.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final probablement contra el Gijón, que està guanyant en aquests moments davant del Benvibre per un contundent 4-0. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: I a la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'han disputat o s'estan disputant les tornades dels quarts de final.
1: I ja tenim el Sant Andreu classificat per la final, la 4, que jugarà el 10 i 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Buliagmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos. No ha estat possible i queda fora de la final a 4. Ara a les 8 disputa el seu partit. El Mataró juga contra el 6 a Roma. Havia guanyat a l'anada per 13-9.
0: I pel que fa al futbol, jornada unificada a la Primera Federació Masculina.
1: Europa i Sabadell lluiten per ser el play-off descent, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a la segona, i el Nàstic se la juga i podria fins i tot perdre avui la categoria. A les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan disputant ara mateix, o repassar també onzes en alguns partits importants que tindrem en el decurs d'aquest programa avui dissabte 16 de maig de 2026, per exemple, com dèiem, aquesta gran final de la Copa de la Reina a Gran Canària, Barça Atlètic de Madrid, a partir de les 9 i ja amb 11 del conjunt blaugrana.
1: Sí, aquest serà l'11 de Pere Romeu, Cata Colla a la porteria, Mapi León, Salma Parayuelo, Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Batlle, Aixa i Brooks.
0: Doncs aquest serà l'11 del Barça per aquesta gran final davant de l'Atlètic de Madrid de la Copa de la Reina a partir de les 9, i autèntica final també a les 9 a la Primera Federació Masculina per a dos dels equips catalans, de fet per als tres, però en un dels duels s'enfronten, quin partit, Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
2: Bona tarda, s'acaben d'obrir les portes del nou estadi Costa Daurada per viure aquesta 37a jornada, penúltima de Lliga, amb aquest derbi català aquí a la ciutat de Tarragona. El Nàstic es juga la vida, si no guanya pot convertir-se avui mateix en equip de segona federació, situació que contrasta amb els interessos d'una Europa que busca jugar al play-off d'ascens. Ja sabem, l'11 del Nàstic de Tarragona l'ha escollit per Pablo Alfaro, encara no ha ensenyat les seves cartes. Adai Benítez, per part del Nàstic de Tarragona, formarà amb Dani Rebollo sota pals la defensa de 4, que situa Sergio Camus a lateral dret i Ander Zoilo a lateral esquerra, amb Enrique Pujol i Mangel Aleix a la defensa, el capità Òscar Sanz i Marc Montalvo mig al camp, per davant la línia de 3 mitja puntes formada per Kylian Abdalà. El francès torna a l'11 inicial, l'acompanyen Jaume Jardí i Àlex Jiménez, Marcos Baselga, la referència ofensiva per aquest partit que ha de començar a partir de les 9 del vespre, amb arbitratge d'un segovià que mai ha xiulat a cap dels dos equips, Néstor Olgueras, i amb 600 entrades que s'han cedit als aficionats del Club Esportiu Europa, ja veurem quina és la resposta de l'afició del Nàstic de Tarragona per viure, com dèieu, aquesta gran final del penúltim partit de Lliga a la Primera Federació.
0: Aquest serà l'11 de la Nàstic, de moment Adai Benítez, que encara no ha fet públic a l'11 de l'Europa en aquest partidàs. A les 9 també recordem Sabadell Antequera en aquesta Primera Federació Masculina, on el Sabadell podria recuperar lideratge tenint en compte que l'Eldense líder, que té un punt més, i l'Atlético Madrileño, que té un punt menys i és tercer, s'enfronten entre ells. Per tant, tot el que no sigui una victòria de l'Eldense combinada amb una victòria arlequinada en el comiat a la nova Creu Alta, que per cert estarà absolutament plena, podria implicar que el Sabadell recuperi el líder lideratge i depengui de si mateix en l'última jornada. Moltes emocions les que viurem a la primera federació masculina i també les que estem vivint en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina. Quarts de final, primer partit al millor de 3 i ara a aquesta hora tenim un partit en joc.
1: El duel entre el Calafell i el Reus i de moment sorpresa perquè el Reus està dominant per 0-3. Queden 6 minuts perquè finalitzi la primera part i aquest marcador encarrila doncs una possible victòria del Reus. Encara queda molet tota la segona part, però de que baixi saltaria la sorpresa perquè recordem el segon partit seria a Reus i és el millor de 3 a aquesta eliminatòria dels quarts de final.
0: Déu-n'hi-do contundent l'inici del Reus a la pista del Calafell. A la Champions femenina, quarts de final tornada. Ja tenim el Sant Andreu a la final a 4, defensarà el títol. Després, ara ho comentarem amb més detall d'un partit molt emocionat a la piscina del Buliac Meni. El Sabadell n'ha quedat fora i a aquesta hora busquem que el Mataró sigui el segon equip català en aquesta final a 4. Juga Roma, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs de moment sembla a hores d'ara que hi haurà un segon equip català aquesta final a 4 de la Champions League que s'ha disputat el proper mes de juny a Malta, i és que pocs minuts, de fet, 50 segons per acabar el primer quart, l'assolim centre. Atenció, Mataró està guanyant per 0-2. El primer gol l'ha marcat Clara Espart i el segon ha estat marcat també per Carol Bertran. Suposa aquest 0-2, amb la qual cosa, si tenim en compte el resultat del partit d'anada jugat a Mataró, en aquest moment l'equip de Dani Ballat tindria 6 gols de marge al seu favor en aquesta eliminatòria. Per tant, doncs, a punt d'acabar el primer quart, 6 Roma 0, assolint centre, natació Mataró 2.
0: Doncs van bé les coses pel Mataró. A veure si aconseguim que el conjunt mataroní també es classifiqui per aquesta final a 4 de la Champions femenina, on, com dèiem, tindrem el Sant Andreu, que defensa el títol. Finalment, el Sabadell no ha pogut passar. I a l'Eurocup femenina, semifinals tornada. Ja tenim un equip català al Catalunya a la final. S'ha classificat aquesta tarda i ara ho busca el Barceloneta.
1: I, de moment, les coses semblava que anaven una mica bé, perquè recordem, a l'anada 12-12. Per tant, empat en piscina contrària. El Barceloneta necessitarà aquesta victòria. Estava dominant, però acaba just d'empatar a la Trieste. Ara mateix 3-3 al marcador. El partit es troba al primer quart.
0: Doncs així estan les coses. I en bàsquet estarem ben pendents en el decurs d'aquest programa de 3 partits que encara no comencen. A la Lliga CB, a la 32a jornada, al Manresa ja salvat rep el Saragossa, la tercera FEB eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic a partir d'un quart de nou entre Vic i Mollet. Ens n'informarà des de Ràdio Vic en Pep Portet. I a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, segona eliminatòria, partit d'anada a 2:15 entre el Lleó i el GEC.

0: Vinga, són les 8 i gairebé 12 minuts del vespre. Com cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, som els de la Joc, amb el bo i millor de l'esport català. Ens encanta quan arriba aquesta època de l'any, perquè hi ha moltíssimes coses en joc, moltíssims títols, ascensos, descensos, tota l'emoció de l'esport català doncs a través de la teva ràdio local. Avui comencem amb hoquei patins i amb la Copa de la Reina, aquestes semifinals que jugaven avui al Vila-sana, que avui s'ha tret una mica, podríem dir, aquella espineta de partits recents o els últims anys davant del Fraga.
1: Sí, perquè el Fraga, recordem, havia estat la gran bèstia negra del Vila-sana aquesta temporada, de 6 derrotes del Vila-sana en totes les competicions, doncs el Fraga l'havia guanyat en 4 d'aquests partits, és a dir, de 4 4 de les derrotes eren davant del Fraga, i l'última precisament divendres passat a la semifinal de la Champions, de la final 4. Avui el Vila-sana s'ha acabat emportant la victòria, per tant acaba accedint a la final després de guanyar 0-2 amb gols de Luchi i Agudo i també de Jimé Gómez. El Vila-sana es planta a la final després de superar el Fraga. Repassem com havia anat els partits previs. Als quarts de final, el Benvibre havia superat el Vigues 4-2 i el Telecable 4-0 davant del Palau. Aquests eren els partits d'ahir, deixaven els dos catalans fora. Els partits de dijous, el Fraga havia guanyat 2-1 al Cerdanyola i el Vila-sana 2-1 al Manlleu, en l'última, amb l'única partit de quarts amb doble presència d'equips catalans. El Vila-sana ja és a la final, espera rival que probablement serà el Gijón, perquè està guanyant amb contundència davant del Benvibre per 5-0.
0: Doncs s'haurà d'enfrontar segurament, pràcticament segur, demà a partir de la 1 de la tarda, de la 1 de migdia de la tarda, a l'equip anfitrió, a Gijón, però el Vila-sana avui s'ha desfet de tot un Fraga per 0-2, una victòria que ha deixat molta satisfacció al vestidor del Vila-sana. Així ens ho deia ara fa una estoneta una de les seves jugadores claus, que ara fa uns dies també anunciava la seva retirada, Maria Porta.
2: Bé, l'accés a la final ha estat dur, sabíem que seria un partit difícil, ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Vinga, 8 i 14 minuts, continuem a l'enjoc. Hem obert el programa amb la Copa de la Reina d'Hockey Patins, però estàvem molt pendents també de les competicions europees de waterpolo, competicions europees femenines, on tenim ja una mica de tot. Comencem per la Champions, quarts de final tornada. Ja tenim un equip català de final a 4, un altre d'eliminat i un altre que ho prova. Anem cap a l'equip que està jugant ara mateix, al Mataró, a la piscina de la Roma. De moment anaven bé les coses. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: Sí, dic que l'equip italià ha marcat un gol a 13 segons del final del primer període, gol de Maxine Schaap, amb qual cosa el marcador ara reflecteix un resultat de 1-2 a favor de la Solim Centre Natació Mataró. Ha començat ja el segon període amb una exclusió de la jugadora italiana Sara Carossi. Dic que hi ha hagut dos llançaments de penal que no s'han transformat, un per cada equip, un penal comès per Hauschild, que Hearn, l'australiana Hearn, no ha transformat, i un penal de Chiappini, la jugadora del CIS Roma, que la nord-americana Jill Rumer, jugadora de la Sulim, no ha pogut transformar. Per tant, doncs, ja en el segon període d'aquest partit, CIS Roma, una Sulim, Centre Natació Mataró 2.
1: Doncs de moment a victòria de la Mataró, que ja havia guanyat de 4 gols al partit d'anada, de moment marge de 5 gols per a les mataronines. Abans, aquesta tarda ja havien jugat Sant Andreu i Sabadell.
3: Sí, el Sant Andreu ha acabat aconseguint classificar-se per la final a 4, on intentarà doncs defensar el títol de la Lliga de Campions aconseguit la temporada passada. Ho tenia complicat perquè venia amb un empat a 11 del partit d'anada i a més jugava a la piscina del Buglianc Meni en grec, però ha guanyat d'un únic gol de diferència, 14-15, i per tant es planta doncs aquesta final a 4, que serà el 10 de juny, les semifinals a Malta, i el 12 de juny la final. El Sabadell ja venia amb una mala renda, havia perdut de 5 gols de diferència al partit d'anada, 12-17, li tocava remuntar la piscina ni més ni menys que de l'Olympiacos i no ha estat possible, ha acabat perdent per 10-8 i per tant el Sabadell que no podrà ser doncs en aquesta final a 4-1. Ja tenim 3 equips classificats, el Sant Andreu com dèiem, l'Olympiacos i el Telecom Hongarès.
1: Doncs el Sant Andreu continuarà defensant el títol d'una manera èpica, perquè ha començat perdent el partit amb desavantatges, en aquest cas de 2-3 gols, ha acabat aixecant-ho, ha forçat els penals, i els penals, una gran Martina Tarré, doncs ha estat clau en aquesta victòria que ens comentava aquesta tarda, ben cofoi, ben content, el seu entrenador, Javi Aznar.
4: Una victòria treballadíssima, molt patida, crec que han fet un partit en què s'ha complicat molt d'inici, amb moltes faltes en contra, amb un arbitratge que ens ha castigat molt, però que hem aguantat, hem resistit com hem pogut i hem arribat al tram final, que se'ns ha complicat també molt, amb dos gols en contra i un penal en contra, i a partir d'aquí hem fallat el penal i l'equip ha tirat de coratge i hem pogut arribar als penals amb l'empat a 11. I després, doncs, bueno, es notava que això ens ho emportaríem, perquè l'equip estava que s'ho creia molt, i crec que la tanda de penals, doncs, la Martina extraordinària, com sempre, i l'equip també extraordinari, perquè no ha baixat els braços i ho han tret.
1: Doncs ho han tret, així ens ho deia Javi Aznar aquesta tarda, el Sant Andreu, que continuarà defensant aquest títol de Champions. No ho podrà fer el Sabadell, que ha caigut davant l'Olympiacos. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: Com era d'esperar, l'Astral Pol Natació Sabadell s'ha acomiadat de la Champions femenina de waterpolo d'enguany. A més, ho ha fet amb derrota novament davant l'Olympiacos per 10-8 al Pireu. L'equip de David Palma arrossegava els 5 gols de desavantatge del partit d'anada a Canllong i la veritat és que no ha estat ni a prop de fer un ensurt a les gregues. Un partit que ha començat amb igualtat en el marcador, però aleshores les locals han encadenat un parcial de 5-0 que ha fet que es disparessin en el marcador amb el 6-1. En algun moment en concret, l'Astral Pol ha pogut arribar a maquillar les diferències, ha pogut situar-se a només un gol en el marcador, però finalment el triomf ha estat de les gregues per aquest 10-8 que esmentàvem, a més en una eliminatòria en què el club no ha pogut comptar en aquest partit de tornada amb les lesionades Natasha Rybanska ni tampoc Judith Forca. Per tant, es queda sense bitllet l'Astralpool per la Final Four de Malta en aquesta edició de la Champions, molt marcada per les baixes que ha patit el tècnic David Palma, i l'últim objectiu de la temporada serà la divisió d'honor, el play-off, que arrencarà amb el factor piscina en contra més a la semifinal davant el Mataró.
1: 8 i 19 i més waterpolo europeu Eurocup femenina, semifinals tornada. Ara mateix tenim en joc el Barceloneta.
3: Sí, tenim en joc el Barceloneta. S'està enfrontant al Trieste en aquesta tornada. A l'anada havien empatat a 12 i ara mateix un únic gol diferencia aquest partit. De moment està guanyant la Barceloneta per 4-5 davant del Trieste a la piscina del conjunt italià. Per tant, aquest gol ara mateix doncs donaria la classificació per la final al Barceloneta i hi hauria una final catalana.
1: Sí, perquè abans el Catalunya ha aconseguit una proesa, eh?
3: Sí, el Catalunya ha acabat emportant-se la victòria per un contundent 4-11 a la piscina d'Almana de Budapest. Recordem que el partit d'anada havia acabat molt ajustat amb un 13-13 i a la Catalunya doncs li tocava a reaccionar en una piscina llunyana. En aquesta de Budapest doncs ha acabat guanyant amb contundència. 4-11 és la primera final europea de la història de la Catalunya.
1: Doncs vinga, anem cap a Hongria a felicitar el seu tècnic, el Javi Melmonte. Javi, com estàs? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, moltes gràcies. Pues, molt content, hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots.
1: Clar, no hem pogut seguir en directe, però clar, 4-11, ens hem quedat doncs, gratament sorpresos. Quin tros de partit heu fet per aconseguir un resultat com aquest, no?
6: Sí, la veritat és que teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat quasi gairebé la perfecció.
1: Sí, precisament et llegia aquesta setmana, no?, l'Independent de Gràcia, que deies precisament això, que la clau havia de ser millorar defensivament. I, clar, 4 gols encaixats en un partit com aquest demostren que heu fet la feina que volíeu, no?
6: Sí, sens dubte. La veritat és que tot l'equip a nivell defensiu ha estat molt actiu, molt encert també, i després, pues, la nostra portera Laura Arts pues, ha fet un partit tremendo que ha deixat la porteria a 4 gols.
1: Què significa pel Catalunya aquesta primera final europea de la història?
6: Sí, a nivell femení, sí, a nivell masculí ja van jugar unes quantes finals en la dècada dels 90, però sí, molt... Pues, la veritat és que estem tots molt contents, la veritat. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat. Teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat, sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
1: Que suposo que és un reforç moral brutal i en certa manera també una esperança de cara al futur del Cata, no? Dir, hòstia, aquí tenim un equip que potser ens pot donar moltes alegries.
6: Sí, ojalà seguim molts anys junts, tots plegats.
1: Molt bé, escolta, amb aquesta final, si pot ser que sigui amb el Barceloneta, no? Millor una final catalana.
6: Bueno, al final, les finals no has d'acollir rival, però sí que és veritat que si és el Barceloneta, pues... El desplaçament serà bastant, bastant més proper.
1: Molt bé, doncs escolta'm, Javi, moltíssimes felicitats per aquesta final i re, a gaudir aquesta final, llegia per aquí 27 de maig i 3 de juny, l'anada i tornada.
6: Correcte, sí, entre setmana, en dimecres.
1: Doncs us seguirem de ben a prop. Javi Belmonte, moltíssimes felicitats, a gaudir-ho.
6: Moltes gràcies.
1: Avui 23 minuts, alegries les que ens ha donat el waterpolo pel Sant Andreu, pel Catalunya, veurem si pel Barceloneta que està jugant ara mateix i també pel Mataró. En futbol volem una altra alegria, en la Copa de la Reina, que el Barça disputa la gran final, la Gran Canària, poc més de mitja horeta.
3: Sí, començarà a partir de les 9 del vespre aquesta final davant l'Atlètic de Madrid. El Barça, com deia, juga a Gran Canària, vol aconseguir la tercera Copa de la Reina consecutiva, la dotzena de la seva història, i a més sumar un nou títol en aquesta temporada ja fent el triplet, perquè té la Lliga Femenina, la Supercopa, i doncs ara hi vol unir-hi aquesta Copa de la Reina. I recordem que el proper dissabte doncs, té la final de la Champions a Oslo davant de l'Olímpic de Lió.
1: Doncs una final que començarà a partir de les 9 i que analitza d'aquesta manera el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
7: Si sí, alguna cosa crec que hem fet bé i hem gestionat de la millor forma possible aquesta temporada és que jugui, seguim tenint una identitat, però un cop tenim baixes, que ja n'hem tingut en dies importants, en partits i en escenaris molt grans, hem ajustat petites coses en funció de la jugadora que jugava i crec que hem seguit tenint una identitat molt marcada i una idea molt clara de joc, així que demà, per molt que tinguem la baixa de la Laia i per molt que tinguem la baixa de la Caro, estic convençut que seguirem tenint un Barça super, super reconeixible. Si tu penses el que has fet anteriorment, surts al camp creient-te una superioritat que no t'has de creure, perquè per jugar bé, per fer el futbol que nosaltres fem, necessitem humilitat i necessitem confiança per fer les coses. Llavors, nosaltres demà sortarem com si no haguéssim guanyat anteriorment cap Copa de la Reina, i aquest és l'objectiu, i jo com a entrenador intento inculcar dia a dia que el treball en equip ens aproxima a la victòria.
1: Doncs a veure si arriba aquesta victòria, la 12a Copa de la Reina del Barça i la 3a de consecutiva. A la prèvia del partit també hem escoltat a una de les jugadores més importants del vestidor blaugrana, la Marta Torrejón.
8: Com ja he dit, no? És una final, és partit únic. Tu jugues tot en aquests primers 90 minuts i tant elles volen, sortiran a tope, ho donaran tot. Ja la Lliga està solucionada, la Supercopa ja ha passat. Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada. I nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes. I esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
1: Doncs a veure què és el que aconsegueix fer el Barça davant l'Atlètic de Madrid a partir de les 9. Recordem que Hansen i Alexandri són baixa per lesió. I l'11 de Pere Romeu, el recordem?
3: Doncs sí, Cata Coll a la porteria, Mapi León, Salma Parelluelo, Claudia Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Valla, Aixa i Brooks.
1: Doncs aquest serà l'11 del Futbol Club Barcelona a partir de les 9 a Gran Canària davant l'Atlètic de Madrid en aquesta gran final de la Copa de la Reina. Per cert que avui, o a les últimes hores, hem sabut que dissabte vinent també hi haurà pantalla gegant a Plaça de les Glòries per la final de Champions, la gran final de Champions en 7 dies. El Barça que ha jugat 2 títols el pròxim dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Vinga, ens aturem 3 minutets i parlem de més futbol. Hem de parlar de Primera Divisió, del play-off d'ascens a Primera Federació, de la Primera Federació, del play-off d'ascens també en aquesta categoria. Moltes coses aquí a l'Anjou.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: El manga de One Piece ha fet història. Amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT, i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat, i milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
4: En joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
5: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. És moment de parlar de la primera divisió de futbol, que demà viurà una apassionant jornada, la penúltima, amb moltes coses en joc per Girona i per Espanyol. Aquests són els partits de demà.
6: Sí, perquè els dos estan a la part baixa de la classificació amb 3 punts respecte al descens a l'Espanyol, amb un respecte al descens al Girona, i no li toca un desplaçament fàcil al Girona perquè a les 7 de la tarda visita l'Atlètic de Madrid, ni més ni menys. L'Espanyol a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, visita el camp d'Osasuna, i el Barça més tard, a un quart de 10 del vespre, rebrà la visita del Betis.
5: Doncs a Girona i Espanyol que se la juguen, que demà, depèn de la combinació de resultats, podrien ser equips ja salvats, o si la cosa es torça, doncs haurien de jugar-se-la a l'última jornada. Però la millor notícia és que tots dos depenen de si mateixos. El Girona, com ens deia l'Anna, això sí, amb una visita complicadíssima al camp de l'Atlètic de Madrid, un camp on voldran acomiadar a Griezmann, que demà juga el seu últim partit doncs, amb l'Atlètic de Madrid a casa seva. I un Girona amb un punt per sobre de la zona de descens que marquen Mallorca i Llevant. Ara mateix són els dos equips que acompanyaria l'Oviedo de camí a segona divisió. Mitchell, el tècnic del Girona, en la roda de premsa prèvia al partit que ha fet avui, és ben conscient que aquest partit s'ha de guanyar sí o sí.
7: No, és una final. És un partit molt important per nosaltres, de necessitat de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessitem els tres punts, i és un partit, una final, que hem de fer les coses de la millor manera. Sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà.
5: Doncs el Girona que depèn de si mateix, com també l'Espanyol, després d'aquesta esperadíssima victòria entre setmana davant l'Atlètic Club, la primera en 19 partits, que va provocar les llàgrimes de Manolo González i que deixa l'Espanyol 3 punts per sobre del descens, que, com dèiem, marquen Mallorca i Llevant, que precisament demà s'enfronten al camp de Llevant, a València. Per tant, un partit on mínim un dels dos equips puntuarà. Un Espanyol que juga al camp de l'Osasuna, que està empatat a punts amb 42 punts tots dos. S'ha comentat a les últimes hores que els podria interessar un empat, com acostuma a passar en aquestes situacions, però Manolo González ho té clar. Ell només pensa en la victòria.
8: Bueno, que el fútbol tiene estas cosas siempre, que al final en fútbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que le importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el 2-1, no hay más. Si sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos. La competición no te permite relajación, es lo que hay, esta competición es lo que es. Y bueno, permite que el día siguiente recuperes bien. Ayer ya toca otra vez preparar el partido y hoy volver a prepararlo al máximo. Hay que llegar mañana con las pilas cargadas. El equipo moralmente llega bien porque la victoria te refuerza a nivel anímico sobre todo. Pero sí que es verdad que nos refuerza a nivel anímico, a nivel de confianza cero. A nivel de confianza vamos a muerte para no dar ni un balón por perdido ni descuidar ningún detalle mañana.
5: I demà, però en aquest cas a un quart de deu, perquè ja no juguen a Real Barça, rep el Betis, últim partit de la temporada a casa, possibilitat pel Barça per fer el ple de victòries a casa com a local aquesta temporada. Si demà guanya, haurà guanyat tots els partits com a local a la Lliga aquesta temporada. Aquest seria un fet doncs, històric, que destacava Hansi Flick a la roda de premsa avui prèvia, però, òbviament, amb un nom propi, com és el de Robert Lewandowski, que avui ha anunciat que marxa. Hansi Flick, evidentment, se n'han recordat i molt del davanter polonès.
9: I worked with Robert now 4 years together and we won.
10: He treballat amb en Robert 4 anys i hem guanyat 9 títols junts. Tots els títols que he guanyat han estat amb ell. Per mi és un privilegi haver treballat amb ell, perquè és un professional. Cada dia fa tot el que ha de fer perquè el seu cos estigui al màxim nivell. És un model de comportament perfecte pels jugadors joves i és per això que encara està jugant a aquest nivell. Ara vol fer un canvi i es vol mudar. Això és bo per ell i potser també per al club, perquè així podem reestructurar una mica l'equip. Valoro molt haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic i també un gran futbolista.
5: Vuit i gairebé 36 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà, l'Ona Sant Adrià juga el partit d'anada de la gran final.
6: Sí, l'anada ja, doncs, d'aquesta eliminatòria d'ascens a Primera Federació s'enfronta a la Reial Societat B a partir de 1:45 del migdia.
5: Doncs Ona Sant Adrià, que busca ser el segon equip en aquesta categoria la pròxima temporada, al costat del Barça B, perquè recordem que aquesta campanya, tant la EM com l'Europa, han baixat, i per tant només el Barça B ara mateix tenim a Primera Federació Femenina. Ona Sant Adrià, que és el filial del Badalona Women, des del primer equip, una de les jugadores, Sonia Majarín, desitja aquest ascens.
11: Están subiendo escalones cada año y obviamente que sería brutal que consiguieran pues un ascenso también. Muchas entrarán con nosotros al final y obviamente que
12: lo ves, ¿no?
11: Se nota, y pues hay jugadoras como Nerea Carmona que has dicho que, o sea, han competido contra un Barça en las semifinales, ¿no? Y es una puntuación de un 9, o sea, es brutal.
5: I a les 8 i 37 minuts ens posem a parlar també de la primera federació masculina. Grup segon, penúltima jornada, jornada unificada a partir de les 9, a partir de 24 minuts, com aquell que diu, i amb moltes coses en joc amb aquests partits per als catalans.
6: Sí, perquè tenim Europa i Sabadell mirant amunt, intentant doncs, situar-se en zona de play-off descens, fins i tot el Sabadell en l'ascens directe a segona, el Nàstic a la part baixa de la classificació, intentant evitar el descens, però avui podria certificar-lo ja matemàticament. Penúltima jornada unificada, com deies, a les 9 de la vespre, i a més tenim un duel català, perquè s'enfrontaran Nàstic i Europa, un mirant avall, l'altre mirant amunt. El Sabadell rebrà l'Antequera, també, com dèiem, tots dos partits a les 9 de la vespre.
5: Doncs un Sabadell que ha de guanyar sí o sí a l'Antequera, però que de retruc mirarà el partit entre el Lense i l'Atlético Madrileño. Per què? El Lense és líder, 66 punts. Sabadell segon, 65. Tercer Atlético Madrileño, 64. És a dir, que si el Sabadell guanya el seu partit amb la nova Creu Alta absolutament plena, de gom a gom, no queda pràcticament ni una entrada, si guanya en el comiat davant de la seva afició i l'Eldense Atlético Madrileño no guanya el conjunt alacantí, el Sabadell recuperaria el lideratge a una jornada pel final, per tant dependria de si mateix doncs, per intentar aconseguir l'ascens a l'última jornada. Un Sabadell que jugarà amb Foli, Carlos Bonaldo, Miguelete, Estals, Kaiser com a capità, Kostia, Urri, Quadri, Priego i Eneco. Aquest és l'11 del conjunt arlequinat que dirigeix Ferran Costa.
12: Juguem amb la nostra gent, que demà el primer gol l'ha de ficar el Temple, l'ha de ficar la nova Creu Alta, i arribem amb el convenciment de que totes les coses que ens han anat passant durant la temporada ens fan arribar preparats a aquest moment. Llavors, el grup, ja ho he dit, no sabem tot el que portem darrere, sabem la magnitud de la història que estem escrivint, però no ens volem aturar aquí, volem més, i ara mateix en l'únic que pensem, ja hem entrenat avui, hem entrenat collonudament bé, doncs descansar i demà doncs, arribar preparats per fer un grandíssim partit.
5: Doncs a veure si el Sabadell guanya el seu partit i no guanya l'Eldense davant l'Atlético Madrileño i recupera el lideratge al conjunt arlequinat. I a les 9, el nou estadi Costa Daurada, mare meva, quin drama aquest Nàstic a Europa. El Nàstic que necessita guanyar sí o sí per sortir del descens, l'Europa que necessita guanyar sí o sí per mantenir plaça de play-off. De fet, els escapulats podrien ser-ho avui si guanyen, i Cartagena i Algeciras no guanyen els seus respectius partits. És una carambola complicada, però podria donar-se. Una Europa que, per cert, ja tenim l'11, que no sabíem en l'anterior connexió. Doncs jugaran Flere, Guillem, Escorula, Campeny, Esgró, Jordi Cano, Meixac, Adnane, Vaca, Escarabaca i Jai. De la seva banda, el Nàstic, com dèiem, que ha de guanyar perquè ara mateix està en zona de descens. Jugarà amb Rebollo, Camus, Zoilo, Mangel, Abdalà, Montalvo, Jaume Jardí, Alex Jiménez, Òscar Sanz, Pujol i Baselga en l'11 inicial, i amb aquesta intenció per part del seu tècnic Pablo Alfaro.
13: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio, y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
5: I del costat de l'equip de la Vila de Gràcia, doncs moltíssima il·lusió per intentar mantenir aquestes opcions de play-off. Ara mateix cinquè al conjunt graciany i, per tant, en aquesta zona de privilegi, amb un punt de marge només sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras. Adai Benítez, tècnic de l'Europa.
14: Un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar, i només la situació, i que és veritat que pels jugadors és un moment que pues, no han viscut, perquè aquests jugadors pues, fa 3 anys estaven a tercera o dos, i jo inclús com a entrenador, i pues, és un moment il·lusionant, però amb tota la força del món, amb tota la dedicació i treball que se li ha dedicat a un equip que, però bueno, pues que estigui en la situació que sigui, o sigui com sigui, els nostres jugadors no estan acostumats a aquest estadi, a aquest entorn. Llavors, aquest ha sigut el primer any i ens toca viure aquest moment, en aquest moment, i afrontarem la situació de la millor manera possible.
5: 8:41, i qui vol, qui està buscant pujar a primera federació masculina, jugava avui la tornada de les semifinals del play-off de Sens, era el Reus, però se li ha escapat el somni.
6: Havia empatat a 0 a Reus, tenia la tornada al camp de l'Ourense, ha començat dominant l'Ourense, ha pogut empatar Frank Càrbia, però ha acabat guanyant l'Ourense 2-1. Recordem que el Reus li valia acabar guanyant la pròrroga, si hi havia pròrroga, però si haguessin anat a penals, tampoc li valia per millor classificació de l'Ourense. Per tant, havia de guanyar sí o sí el partit perquè no podia arribar a la tanda de penals, però ni així no ha estat possible i ha acabat perdent per aquest 2-1 i, per tant, doncs, queda eliminat.
5: És una autèntica llàstima, molt condicionat el partit per aquest gol inicial de Rufo, al minut 8, doncs, que li ha donat l'1-0 a l'Ourense. Al 31, Frank Càrbia donava esperances amb un gol, amb una molt bona recuperació a la frontal de l'àrea gran del conjunt gallec, empatant el partit, però quan a la segona meitat el Reus dominava, buscava el segon gol per intentar capgirar l'eliminatòria, una contra ha servit perquè Justino al minut 72 fes el 2-1 de l'Ourense, ja no ha pogut aconseguir forçar la pròrroga al Reus i per tant doncs s'acaba el somni d'un Reus que, això sí, recordem-ho, havia pujat aquest any a segona federació, per tant ha fet una gesta, podem dir, doncs arribant fins a aquestes semifinals i fent creure a aquesta afició del Reus Redis, un equip de nova creació ara fa uns anys que ha anat pujant i pujant i pujant a mesura que han anat passant les temporades i avui ha estat a punt doncs aconseguir aquesta gesta de ficar-se a la gran final d'aquest play-off d'ascens a primera federació masculina. Però en qualsevol cas, doncs molt bon paper per part del conjunt roig i negre en aquest play-off i per tant doncs cal felicitar el conjunt roig i negre doncs per aquesta gesta, un conjunt roig i negre al Reus Redis que comanda el Marc Carrasco, que em diu ara ja l'Albert García, que el tenim en directe a 8:43. Marc, com estàs? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
5: Suposo que
15: hem tingut tardes millors.
5: Sí. Pel resultat, pel joc, primer de tot, sensacions que et queden després d'aquest partit on finalment aquest 2-1 us deixa fora?
15: No, sobretot dolguts perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra sens.
5: Un partit on segurament molt marcat per aquest gol tan aviat de l'Ourense que us ha anat fer doncs a remolc, però amb el gol de Frank Càrbia, mica en mica, us heu anat recuperant i a la segona part, quan semblava que teníeu el domini, aquesta contra, no?, ha acabat matant l'eliminatòria.
15: Sí, crec que els primers 10-15 minuts la veritat que l'equip li ha costat entrar al partit. Una cop ens hem estabilitzat, ens hem tranquil·litzat, hem començat a ser nosaltres, hem començat a pressionar bé, hem començat a tenir una mica la pilota. Crec que fruit de tota aquesta tranquil·litat i pausa ha arribat el gol de Fran, i sí que després del gol de Fran, i jo crec que de tota la segona part fins al 2-1, crec que el Reus ha estat dominador, ha generat, ha trepitjat àrea. Una llàstima el gol amb la transició, però això també forma part del futbol. No hem estat capaços de dominar aquestes dues accions i res, i ens tornem dolguts i tristos cap a casa, però amb l'orgull d'haver estat valents i d'haver competit molt bé i crec que d'haver fet mèrits els punts per guanyar aquesta eliminatòria.
5: Acabo, Marc. Potser el gran triomf d'aquest Reus Redis, no ja d'aquest any, sinó dels últims anys, de la feina que porteu fent els últims anys amb els diferents ascensos, és haver recuperat la il·lusió a Reus pel futbol perquè l'afició estava enganxadíssima.
15: Sí, sens dubte. Crec que el gran objectiu d'aquest equip, un cop vam començar, no només era esportiu, que ha estat increïble el creixement, sinó també la part social. Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada del Girona. Crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori. I res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent d'arreu, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
5: Moltíssimes felicitats, Marc. Independentment de que avui el resultat no hagi acompanyat, perquè la feina que esteu fent és brutal i això ho sabeu perfectament, i l'any vinent de ben segur que tornareu a donar guerra. Moltíssimes felicitats, de debò.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Vuit i 47, vinga, i un altre, en aquest cas les competicions que ens ocupava avui dissabte era la Lliga Elite. Última jornada de moltíssimes emocions per dalt, per baix. Ja tenim equips que han aconseguit l'ascens, els que jugaran al play-off, els que baixen. Aquests són els marcadors d'una última jornada apassionant.
6: Sí, perquè encara hi havia moltíssimes coses en joc. De fet, tres places d'ascens, perquè només hi havia el Sant Feliuenc descendit matemàticament. Els altres tres equips, doncs, han acabat baixant avui després dels resultats. També ens faltava una plaça de promoció en descens. L'ha acabat aconseguint el Rubí. Anem a repassar com ha anat aquesta última jornada a la Lliga Elite. Empat a 0 entre l'Atlètic Sant Just i el Martinenc. Victòria del Rubí 3-0 davant del Sabadell B. Victòria del Júpiter 0-1 a Castelldefels. El Sant Juan Atlètic a Montcada ha guanyat 2-0 al Prat. L'Horta s'ha imposat 3-2 al Vilafranca. El Manlleu ha guanyat 2-1 al Valls. La Pobla de Mafumet ha superat el Fiu de Cooperativa per la mínima, 1-0, i també per la mínima ha guanyat el Sant Feliuenc, ja descendit per 1-0 davant el Sant Mauro.
5: Doncs ja tenim a Sant Joan Montcada campió després de la victòria davant del Prat, i que el Martinenc no hagi passat de l'empat al camp de l'Atlètic Sant Just. Una victòria al Sant Joan Montcada en aquest partit davant del Prat, que farà playoff al Prat Ràdio. Van Conde.
16: El San Juan Atlético de Moncada ha vençut per 2-0 al Prat i assoleix l'ascens a tercera federació. A més, ho fa com a campió de Lliga Elite després dels resultats de la resta de la jornada. Partit viscut amb molta il·lusió i un ambient de gala a Can Sant Joan, i amb nervis segurament més propis de la situació excepcional que no pas del guió de partit. Als 20 minuts, Òscar Muñoz ha avançat el conjunt de Dani Sánchez amb una gran testarrada que ha buscat directament l'escaire de la porteria defensada per Guiseris. Fins a dos pals, algunes bones intervencions del porter del Prat han evitat el que seria el segon i pràcticament definitiu gol d'Òscar Muñoz al minut 80. Si el primer ha sigut una testarrada de vella factura, aquesta ha sigut una rematada de tisora que ha posat la cirereta al pastís a un gran partit del San Juan Atlético de Moncada i a una temporada que val el premi de l'ascens a tercera federació. Com dèiem, home destacat i heroi del partit, Òscar Muñoz, que als 39 anys viu un nou ascens de categoria.
17: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues podía meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver. A veure què passa, l'any viene.
16: Ascens històric per al conjunt de Can Sant Joan i cinquena derrota consecutiva per a un Prat decaigut i amb molts problemes d'efectius que haurà de fer un reset el més aviat possible. Finalment ha estat quart classificat gràcies a l'empat del Sant Mauro i la derrota del Castelldefels, i s'enfrontarà precisament al Sant Mauro en la primera eliminatòria del play-off, anada a Santa Margarida de Montbui, tornada al Municipal Sagnier.
5: I el Martinenc també aconsegueix l'ascens. El segon de consecutiu torna a tercera 7 anys després d'empatar 0 al camp de l'Atlètic Sant Just, li valia un punt i ho ha aconseguit l'equip de Toni Carrillo, que estava ben content en aquestes declaracions als companys de BTV només acabar el partit.
18: La temporada, la veritat és que brillant de l'equip, de menys a més, i la veritat és que hem acabat de la millor manera. Sabíem que veníem un camp on el rival doncs, té molt bon tracte a la pilota, d'un costat d'un altre, és un equip que a casa fa coses interessants, i bueno, hem intentat doncs, jugar junts, buscant alguna contra, i al final doncs, bueno, crec que pràcticament no ens han fet gaire ocasions, i l'equip doncs, ha sigut solvent defensivament, i al final era el que necessitàvem per pujar.
19: Sí,
18: per tots, sobretot pel club. El club, al final aquí estem, el club està per sobre de tot, i la veritat és que el Martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs, col·locar l'equip a categoria nacional, ho hem assolit, i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrée a la categoria nacional.
5: Doncs felicitats a Sant Joan Mocada i a Martinenc per l'ascens. La Pobla de Mafumet s'haurà de currar al play-off. Optava a pujar directament, però la victòria davant de la Ciutat Cooperativa ha estat insuficient i haurà de jugar al play-off, i en canvi el seu rival que descens. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
20: La Pobla de Mafumet fa els deures per 1-0 i es queda sense el premi de l'ascens directe i envia la Ciutat Cooperativa a Primera Catalana. Un gol de David Cabezas a les acaballes de primera meitat ha estat suficient per la victòria pobletana. Una primera part amb joc molt trencat per totes dues bandes, però la Cope tindria una opció claríssima al minut 7 de la primera meitat en un 1-1 que trauria Nahuel Providencial amb el peu. A partir d'aquí, la Pobla mantindria el control del partit i arribaria el premi del gol després d'una gran acció de Carol, que se la donava Cabezas per superar el porter de la Cope i ficar l'1-0 a l'Electrònic. La Pobla tindria dos mans a mans a la segona meitat de Pau Raya i Agus, que perdonaria el 2-0 i

0: havien de donar, hagin portat a la Unió Esportiva Rubí a la sisena posició de la Lliga Elite i, per tant, a disputar la promoció d'ascens a tercera ref. Tot després que als 90 minuts guanyessin 3-0 el Sabadell EB en un partit dominat per part del conjunt rubinenc i a esperar durant una estoneta dins del terreny de joc aficionats i jugadors per conèixer el que ha estat al final la derrota del Castelldefels davant del Júpiter i d'aquesta manera complir amb una de les promeses que va fer el Blai Martí quan va arribar com a primer entrenador a la Unió Esportiva Rubí.
1: Recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Presi em van dir és una missió difícil però hem de salvar, vaig dir tranquil que farem playoff i aquí estem, farem playoff.
0: Han de pensar ja en aquesta doncs, eliminatòria primera davant de la Pobla de Mafumet, sobretot pensant en jugar partits com ara el que s'ha disputat davant del Sabadell IB. Tot i que igualat, en els moments d'intensitat i els detallets s'han anat cap al costat de la Unió Esportiva Rubí amb una victòria contundent i que reconeixia el Marc Cabestany, entrenador del filial del conjunt arlequinat, havia estat justa.
1: Sí, el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot aconseguir el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
0: Si se n'aplaça i es permeten a la Unió Esportiva Rubí continuar somiant en una temporada una mica boja, però que acaba bé.
2: Doncs acaba bé, i també pel Manlleu i pel Valls, que continuaran a Lliga Elit. Ràdio Manlleu, Marc Lladom.
3: Bé, doncs l'AEC Manlleu ha guanyat l'últim partit de Lliga Elit de temporada per 2-1 davant el Valls. Estem amb el capità Joel Puntí, que a més avui ha jugat els últims minuts vestint aquesta samarreta, retirant-te. No sé com has vist la victòria, ha tocat gairebé patir fins al final, tot i el 2-0 que havíeu posat al marcador.
4: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés.
3: N'heu tremolat, ni des d'inici de partit. Avui era un partit sèrio a casa, que sabíeu que depeniu de vosaltres mateixos i heu anat a per la victòria.
4: Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia.
3: I com has fet, et farà sentir bé, entenc, deixar l'equip en aquesta situació, no? Ara que et retires.
4: Sí, no, que has tingut malsons tot l'estiu, si no. O sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
3: Doncs res, Joel Puntí, moltes gràcies i que vagi molt bé.
4: A vosaltres.
2: Doncs content, recordem, Sant Joan Montcada campió, Martinenc que també puja a tercera 7 anys després, el playoff el jugaran d'una banda Pobla Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro, l'Horta que s'ha salvat amb un gol al minut 92 i baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Ens aturarem un momentet, escoltem les notícies de les 9 i a les 9:03 acabem de repassar tota l'actualitat del futbol, també el futbol sala, l'handbol, el bàsquet, molts esports com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí en el joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
3: Bueno, ya está.
4: ¿Es que ya está?
3: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
3: favor? Pizzería temática de cine.
2: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
5: ¿Sabes qué película es esta?
6: Jurassic Park.
7: Mira los comentarios.
8: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
9: La pizza está brutal. 5 estrellas.
8: ¡Guay!
9: Propina de $1.15.
2: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
10: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
11: No puedo estar aquí.
10: ¿Por qué?

0: somos una película. Hay una que nunca olvidaré.
1: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
2: Joves amb ofici.
3: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
2: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
3: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, bona nit. Són les 9. Us parla Adrià Jurado. La cultura torna a conquerir la nit de Catalunya amb una nova edició de la nit dels museus. Des de les 7 de la tarda d'avui fins al dilluns, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s'espera superar els 115.000 visitants de l'any passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, però n'han de passar per molts d'aquests museus també del nostre país. En uns dies on, a més, els centres farciran amb música, espectacles, visites guiades, tallers i activitats familiars. Escoltem amb Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
2: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
1: La nit dels museus s'ha consolidat com una de les grans cites culturals de l'any i és una iniciativa que també es fa a la resta d'Europa. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicat la seva darrera intervenció al viatge a Califòrnia reivindicant l'humanisme, el multilateralisme i els igualitarismes. I ho fa des d'un dels feus polítics de més oposició a la del president dels Estats Units, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa al govern californià. Escoltem a Salvador Illa, qui també ha defensat el talent català.
3: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de dir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogats ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
1: I parlem en política, però tornant a casa nostra, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I parlem ara de successos, ja que la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Hi ha en cultura unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I precisament el premi, també repassant a Barcelona, el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026, que és per Amazomania. I ara mateix en esports ha començat la Copa de la Reina de Futbol, que el Barça i l'Atlètic de Madrid estan jugant. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Què tal? Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts estarem ben pendents de l'inici de la gran final de la Copa de la Reina de Futbol que juguen el Barça i l'Atlètic de Madrid. També de l'apassionant penúltima jornada a la primera federació masculina amb Sabadell, Europa i Nàstic jugant-se els seus respectius objectius. I també de tot el bàsquet, el waterpolo, l'handbol, el futbol sala, molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: La final de la Copa de la Reina de Futbol en joc.
1: Ja roda la bola en aquesta final, on el Barça juga a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, que podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: D'altra banda, el Vilassana intentarà defensar el títol a la Copa de la Reina, l'hoquei patins.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Gijón, l'anfitrió, que ha superat per golejada al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: D'altra banda, la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'estan disputant les tornades de quarts.
1: Tenim ja el Sant Andreu classificat per la final a 4, que jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Bully Akmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos, no ha estat possible i queda fora d'aquesta final a 4. I el Mataró juga ara mateix davant del Cirroma. L'anada havia guanyat a 13-9 i ara mateix està guanyant 9-12. Per tant, ara mateix tindríem també doncs el Mataró classificat per aquesta final a 4. Queda 1 minut i 44 segons perquè finalitzi aquest partit.
0: I jornada unificada a la Primera Federació Masculina de Futbol.
1: Ja estan en joc els partits. Aquesta jornada unificada a les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera. Són els enfrontaments en què hi ha participació catalana. Europa i Sabadell lluitant per ser el play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a segona, i el Nàstic se la juga i fins i tot podria perdre avui la categoria.
0: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Comencem per la Copa de la Reina final a Gran Canària. Com ha començat aquest Barça Atlètic de Madrid?
1: Doncs de moment ja fa 4 minuts que s'està disputant aquesta final. El Barça ja ha tingut algunes oportunitats de cara a porteria, però de moment no es mou el marcador, aquest 0-0 entre Barça i Atlètic de Madrid.
0: I també ha començat a les 9 la jornada unificada de la Primera Federació Masculina, la penúltima, i amb aquest duel català d'extrems entre Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tira Ortega, bona nit.
2: Puntualment ha començat aquest partit a les 9 del vespre, de moment amb una batalla de pancartes amb fins que la porta s'apari a gol de muntanya dels aficionats del Nàstic de Tarragona, la Preferent Alta, on se situen els 600 seguidors escapolats, una pancarta on es pot llegir una vila que resisteix. Ha començat, com dèiem, el partit amb l'11 del Nàstic, format per Dani Rebollo, per Sergio Camus, Enric Pujol, Òscar Sanz i Zoilo en defensa, amb Àngel i Montalvo al mig del camp, per davant la línia de 3 mitja puntes, que són Kylian Abdalà, Jaume Jardí, Àlex Jiménez i Marcos Baselga. És la referència ofensiva per part del Club Esportiu Europa. Situa a Juan Flores sota pals amb una defensa amb tres centrals, amb Esgró, Campeny i Roger Coruela, cauen per bandes Caravaca i també Alejandro Jai. Al mig del camp, en Nani Meixac, actua de mitja punta Òscar Vacas i és Jordi Canol Pichichi el més avançat. Minut 7 de la primera part, no s'ha mogut el marcador, ambient de gala per viure aquesta final d'interessos contraposats entre el Nàstic i l'Europa.
0: I compte, perquè hi ha novetats importants. Marca el Betis davant del Tarazona, dos rivals directes del Nàstic. El Betis ara mateix empataria punts amb el Nàstic i el Tarazona quedaria de moment a només un punt. Per tant, si el Nàstic guanyés, sortiria del descens. I a la zona alta de cara a l'Europa, marca l'Ibiza davant del Cartagena, per tant, un rival directe del Cartagena que està perdent el seu partit. L'altre, el Algeciras, està empatant. I a tot això, el Sabadell també jugant per intentar buscar el lideratge.
1: Sí, de moment 0-0 en aquest partit entre el Sabadell i l'Antequera. És el que deies, ja hi ha alguns partits en moviment. També, per exemple, el duel entre l'Alcorcón i el Marbella. El Marbella, un dels equips de la part baixa de la classificació, està perdent. S'ha avançat l'Alcorcón. Per tant, ja molts partits on hi ha hagut gol, però de moment els dos partits on hi ha presència catalana, aquest Nàstic Europa, com ens deia la Tere Ortega, i també el Sabadell Sabadell, entenc que era 0-0 els dos enfrontaments.
0: I també 0-0 en l'Eldense Atlético Madrileño, que importa també de retruc al Sabadell, per tant, a la zona alta, tot igual. En hoquei patins, hoquei lliga masculina, primer partit de quart de final, al millor de 3, què està passant a Calafell?
1: Doncs està caient una bona golejada perquè el Reus està guanyant i encara queden 9 minuts de partit, eh? Està guanyant per 1-7 davant del Calafell en aquest primer partit. El millor de 3 és aquesta eliminatòria dels quarts de final. El segon partit serà a Reus i el Reus, doncs, aquest partit sembla que el té força encarrilat amb aquesta victòria ara momentània de 1-7 i tindria, doncs, el primer match ball a casa seva el proper cap de setmana.
0: I en Waterpolo Champions femenina, quarts de final, tornada, busquem el segon equip català a la final a 4. Què fa el Mataró a Roma? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs ja el tenim, el segon equip català que jugarà el proper mes de juny la final a 4 de la Lliga de Campiones amb el resultat final 6-10 assolint Centre de Natació Mataró 12. Recordem que en l'anterior connexió us dèiem que la primera part, el primer període, havia acabat amb un 1-2 favorable a les mataronines. Han mantingut aquest gol d'avantatge en el segon període, 3-4, i en el tercer és quan el partit s'ha mogut força, perquè l'equip italià ha arribat a empatar a 5, gràcies, entre altres coses, a 2 gols de l'australiana Sienna Hearn, però a partir d'aquí això ha desfermat la fúria golejadora del Mataró. I és que ha marcat un parcial de 0-6, que ha arribat a col·locar el 6-11 en el marcador. I al quart període ja podríem dir que el Mataró ja ha baixat la guàrdia perquè ja tenia pràcticament la classificació a la butxaca i això ho ha aprofitat el conjunt italià amb un parcial de 4-1 i maquillar d'alguna manera aquest resultat final que dèiem abans. 6-10, assolint Centre de Natació Mataró 12. Per tant, ja tenim les dues semifinals d'aquesta Lliga de Campiones, perquè el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès, mentre que l'assolim Centre de Natació Mataró s'enfrontarà a aquest Olympiacos que avui ha eliminat el Club Natació Sabadell.
0: Doncs hi hauria l'opció de final catalana i això ens encanta. Gràcies, Jordi, bona nit.
3: Ara a veure.
0: I a l'Eurocup femenina, tornada de semifinals, què fa el Barceloneta?
1: Doncs no pot estar més ajustada la cosa, queden 28 segons i l'Atlètic Barceloneta guanya d'un únic gol a 13-14 l'anada. Va acabar amb empat a 12, per tant, ara mateix aquest únic gol de diferència li donaria l'accés a la final a l'Atlètic Barceloneta. Queden 28 segons de partit. Acaba d'acabar aquest partit, per tant, l'Atlètic Barceloneta, que serà la final davant del Catalunya, final catalana, i això doncs ja ens assegura un títol per un equip català en aquesta Eurocup.
0: Doncs boníssimes notícies des d'aquesta Eurocup femenina de waterpolo amb una final catalana entre el Catalunya i el Barceloneta. I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 32a jornada, ha d'haver començat el partit a Manresa.
1: Sí, ja ha començat i de moment li van bé les coses. El Baxi està guanyant de 4 punts de diferència, 11-7, davant del Casademont Saragossa.
0: I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, Vic i Mollet, que juguen una plaça per ser-hi. Ràdio Vic, Pep Porter, bona nit.
4: Bona nit, Ignasi, des d'aquest pavelló del Castell d'Empuanes, que fa un goig espectacular. El pavelló ple per veure aquest partit, emocionant partit, que de moment, i quan el tenim al descans, domina el conjunt ballesà, el DM Grup Mollet, per 37-41. Un Mollet que ha sortit millor, s'ha posat 0-6 d'arrencada, el conjunt biguetà, però que ho ha capgirat posant-se per davant, però han sigut molt pocs els minuts que han anat per davant els de Joan Hereta. El Mollet que ha tornat a dominar per marxar 17-21 al final dels primers 10 minuts i a la represa 19-25 dels 3 primers minuts de joc, Joan Hereta, que ho ha parat, el conjunt biguetà, que ha reaccionat i que ha acabat el quart del període per arribar al descans amb aquest 37-41, aquest menys 4, tot molt obert aquí al pavelló del Castell d'Empuanes, dos equips que busquen la plaça per ser a la fase estatal d'aquí a dues setmanes en peu encara per continuar. Tenim ara el partit del descans, queda poc més de 4 minuts perquè comenci el tercer període. Canviem de moment avantatge del Mollet, però tot obert aquí.
0: I hi ha novetats a Tarragona en aquest duel català entre el Nàstic i l'Europa. Tere Ortega.
5: S'ha avançat en el marcador el Nàstic amb gol de l'aragonès Marcos Baselga, que suma el seu cinquè gol. Pilota filtradeta de Jaume Jardí davant dels dubtes del defensa del Club Esportiu Europa, és gros, i arriba la pilota Marcos Baselga,
2: que xuta i fa pujar el primer gol del Nàstic al marcador. Ara, minut 13 de la primera part, està guanyant el Nàstic de Tarragona, està perdent el Tarragona, per tant, l'equip tarragoní sortiria del descens. Nàstic 1, marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 0.
0: Doncs a greu errada, d'Esgrón, aquesta passada boníssima a la frontal de l'àrea. Esgrón que deixa passar la pilota pensant-se que arribarà Flere i no veu que Baselga el té a l'esquena i marca pràcticament a plaer. S'avança la Nàstic, que ara mateix amb aquest gol, doncs combinat, com dèiem, amb la derrota del Tarazona, sortiria del descens. El conjunt tarragoní estaria un punt per sobre del descens i, per tant, ara mateix dependria de si mateix per continuar a la primera federació a la pròxima temporada. L'Europa, de moment, no varia res la cosa perquè continuaria cinquè amb 57 punts, amb un punt més que el Cartagena, que està perdent ja 2-0 a Eivissa. I, això sí, si l'Algeciras marqués un gol en el seu partit, trauria l'Europa de la play-off. Per tant, poden passar moltes coses. Recordem que el Sabadell continua empatant a 0 i que l'Eldense Atlético Madrileño, l'altre partit que interessa als arlequinats, també van 0-0. I, per últim, en bàsquet, Anna, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: De moment va a remolc que el GEC aquest partit està dominant amb contundència a Lleó. Està retallant en distàncies el GEC, però encara són notables, de 9 punts, 40-31. Està perdent ara mateix el GEC, quan el partit ja es troba al segon quart. Sí!

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, un quart de 10 de la nit. Som els de l'Enjoc. Continuem doncs, repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Mare meva, quin dissabte, amb tants fronts oberts, mirant a 14 partits a la vegada, però ens encanta, les emocions de l'esport. Amb futbol, ens quedava per repassar encara el play-off d'ascens a segona federació masculina demà diumenge, i amb dos partits que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es juguen els partits d'anada de la primera eliminatòria.
2: Sí, la primera de tres rondes, recordem que han de superar aquests equips, primer aquesta semifinal, després la final catalana, i després ja doncs unir-se amb la resta d'equips de tercera federació de la resta de l'estat espanyol. De moment, aquest primer tràmit, l'anada, l'Hospitalet rebrà la visita del Badalona a 12:45 del migdia i a les 6 de la tarda Vilanova-Cornellà.
1: Doncs aquest Hospitalet Badalona el podrem seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Ha fet els dos partits, en aquest cas a partir de 12:45, i això diuen els tècnics. Abans de començar el partit, Sergio Juste, el tècnic riberenc, Miquel Azparren, l'escapulat.
3: Molt bé, també, amb ganes de llegada que sigui diumenge i començar aquest playoff que tant esperàvem, i res, amb ganes de tornar aquí a veure el camp ple i disfrutar d'aquest partit. Bueno, el que sabem tots, no? És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor, i això penso que està clar. Llavors, amb això, pues, penso que serem molt més forts.
4: Ya en el playoff, aquí cada partido es diferente, pero todos son complicadísimos. Todo el mundo, por muchos méritos durante todo el año, estamos en el playoff, y a partir de aquí, pues bueno, los detalles del hospi tenemos que controlarlos, pero sobre todo que ellos estén muy pendientes de nosotros.
1: Doncs a 12:45 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Hospitalet Badalona, i a les 6 també podrem veure l'altre semifinal, l'altre partit de primera eliminatòria anada, semifinal catalana en aquest cas, perquè són dues rondes catalanes i després una tercera estatal. A les 6 jugaran Vilanova i Cornellà, un Cornellà que entrena Ignasi Sanabra.
5: Creo que hay que empatizar mucho con el futbolista, creo que es un día de muchos nervios, es un día que mostrar una buena versión siempre es complicado, pero sí que ser serio, ser constante, jugar muy concentrado es imprescindible en un playoff, no cometer errores, creo que eso es fundamental, y hemos de ser conscientes que es una eliminatoria y que no es un partido único. Si ellos piensan que tienen más ilusión que nosotros, se equivocan. Si ellos piensan que para ellos es un sueño y que para nosotros es una obligación, se equivocan. Es un partido de playoff, llegamos con las mismas... con la misma ilusión, con las mismas ganas de hacerlo bien, y a eso vamos.
1: I a les 9 i 19 minuts ens hem de posar a parlar també de bàsquet. Lliga CB, 32a jornada. Tenim jugant al Manresa, i abans ho ha fet el Girona.
2: Doncs el Girona ha perdut a la pista del Breogán 95-76, i el Baxi Manresa està veient com li retalla terreny al Casademont Saragossa. Ara és un únic punt de diferència, 17-16, favorable al conjunt manresà.
1: Doncs així estan les coses a l'ACB, un Girona que ha caigut de la pista del Breogán, un Girona que busca estar entre els 10 primers perquè tenia opció d'obtenir plaça europea, però precisament el Breogán amb aquesta victòria li ha rebassat aquesta posició. Per tant, ara el bàsquet Girona 12 amb 13 victòries i 19 derrotes. Després del partit, escoltàvem el tècnic gironí Moncho Fernández.
6: Y yo creo que entramos muy bien al partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo, y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto. Y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local, y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad es que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver.
1: I demà diumenge, tres partits més en presència catalana en aquesta Lliga CB.
2: A les 12 del migdia, Jaiopos Gran Canària. A dos quarts d'una, la penya visita ni més ni menys que la pista del Reial a Madrid, i a les 8 del vespre, Tenerife-Barça.
1: Doncs a la Lleida, que necessita la victòria urgentment per no complicar-se més la vida. Està encara dues victòries per sobre de l'Andorra, que és l'equip que marca el descens. Queden tres partits. Amb una victòria pràcticament ja asseguraria la salvació. I demà jugar contra un Gran Canària que està just per sota la classificació. Gerard, encuentra tècnic lleidatà.
7: Sí, està clar que no és la final, no? Perquè encara quedaria alguna oportunitat més, però està clar que el fet d'aconseguir una victòria pues, ens deixaria tots pues, molt més tranquils, no? I seria pues, també pues, bueno, ja et dic, la sensació d'haver complert, no? L'objectiu, però bueno, sabem de la dificultat del partit, sabem com ve el rival ara mateix, que és un rival fort. Bueno, està clar que és un partit molt, molt important, perquè ja només n'hi queden tres.
1: Doncs això pel que fa al Lleida, la penya, que juga a la pista del líder del Reial a Madrid, un partit força complicat, tal i com analitza el jugador Lude Hagenson.
8: Creo que hicimos un muy buen partido, después de muchos días sin jugar. Y bueno, lo hicimos muy bien. Ahora viene un partido muy difícil fuera de casa, que creo que fuera de casa tenemos que mejorar ahora, y sobre todo para el playoff tenemos que ganar partidos difíciles fuera de casa. Sí, bueno, es semana de Final Four para ellos. Seguro que van a querer hacer un buen partido para llegar con buenas sensaciones para el Final Four. Así que yo y el equipo esperamos el mejor Madrid. Sí, ahora viene lo mejor. Hemos tenido tiempo para entrenar mucho estos días y también descansar. Creo que nos ha ido bien para ahora no tener ninguna excusa para estar frescos y hacer esos partidos muy bien.
1: Gols importants a la primera federació masculina. Marca l'Atlético madrileño al camp de l'Eldense. Ara mateix seria líder. Avança el Sabadell i l'Eldense. Ara mateix el filial Matalasser se situa un punt per sobre dels dos equips. I el gol important també de cara als interessos de l'Europa, marca l'Hércules al camp de l'Algeciras. Per tant, tant Europa com Cartagena com Algeciras estan perdent els tres equips que lluiten per la cinquena plaça del play-off. I a baix tot continua igual, amb el Nàstic guanyant, el Tarazona perdent i, per tant, el Nàstic sortint del descens. Vinga, més bàsquet, el Barça, que juga demà a la pista del Tenerife a les 8. Això diu abans del partit el jugador blaugrana Willy Hernán Gómez.
9: Con muchas ganas de poder ir a Tenerife, de poder jugar un buen partido. Sabemos que es un rival muy difícil, que viene jugando una temporada muy buena. Y sobre todo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Y acabar la semana lo mejor posible. Sí, está claro que se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio, que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros pues vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible, y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
1: Vinga, i més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Anada de la segona eliminatòria, Anna, que està fent el GEC en el partit de Lleó.
2: Doncs amplien les diferències. Encara més punts, 11 de diferència entre el Lleó i el GEC. Està perdent 42-31. El partit ja es troba al temps de descans.
1: I s'avança el Barça a la final de la Copa de la Reina. Clàudia Pina ha marcat.
2: Doncs ha marcat Clàudia Pina. Ja feia estona que el Barça estava intentant doncs, aconseguir el gol. De fet, bona part d'aquests primers minuts de la final estan sent a l'àrea de l'Atlètic de Madrid, on el Barça, ja ho diem, és un atac constant a la porteria matalassera. Ha aconseguit aquesta diana Clàudia Pina. Doncs, per tant, el Barça que s'avança amb aquest gol amb l'1-0.
1: Sí, bona rematada amb cama dreta, creuada, no ha pogut fer res la portera de l'Atlètic de Madrid, minut 22. I, per tant, s'avança el conjunt blaugrana en aquesta gran final. Vinga, i passem ràpidament per l'eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic de tercera FEB entre Vic i Mollet. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
10: Doncs queden 5 minuts i 11 segons perquè acabi aquest tercer període, 45-46 ara, després d'un triple del biguetà Marc Cruz per empatar-lo. Partit, com dèiem, molt obert, emocionantíssim, i que s'haurà de picar molta pedra a tots dos equips, molt poc encert des de la línia exterior. Aquest triple de Marc Cruz, que just és el quart de 14 intents, 3-11 porta el Mollet. Un partit igualadíssim també a nivell de rebots, 22-21 dominen els ballesans, i ara tenen possessió després d'una falta, després d'haver desaprofitat els biguetans, una claríssima ocasió, una jugada en què marxava sol el mateix Cruz, ha volgut fer una esmaixada, ha quedat curt, i la pilota que no ha entrat i podria posar per davant els biguetans després de molts minuts. Ara sentiu ja la senyoria que hi ha al tauler del Castell d'Enfanes, 46-46, 46-48 ara, després d'una cistella de vinya longa pel Mollet.
1: Doncs està emocionant, com no podia ser d'una altra manera, aquest partit. Vinga, ens aturarem 3 minutets i afrontarem la darrera mitja hora de l'enjoc. Moltes emocions, com veieu, en aquesta nit de dissabte. I encara us han d'explicar moltes més. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors? Doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes es dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i dònuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a dònut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte, amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.
0: La xarxa de comunicació local.
2: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
4: Dos quarts de deu de la nit, continuem a l'enjoc, darrera mitja hora del partit. 28 minuts de partit a la final de la Copa de la Reina. Continua guanyant el Barça 1-0 amb el gol de Claudia Pina. I a la primera federació continua guanyant el Nàstic 1-0. Estat a punt de fer el segon a la sortida d'una corna. Abans l'Europa ha estat a punt d'empatar un altre cop amb un gol olímpic de corna. La setmana passada ja en va fer dos. I de la seva banda el Sabadell continua empatant a 0. I l'Atlético Madrileño està guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell seria tercer. El Nàstic fora de descens. I l'Europa de moment manté plaça perquè els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, també estan perdent els seus partits. Vinga, i en bàsquet estàvem parlant de la tercera FEB, de les eliminatòries prèvies a la fase final, a partit únic. Vic i Mollet, que estaven en un partit molt igualat, però abans hem pogut seguir-ho a les televisions locals també i a la plataforma La Xarxa Més. Mollerussa i Navàs han jugat aquesta tarda.
5: Han jugat aquesta tarda. Recordem que el Mollerussa havia perdut la fase de campions i quedava repescat en aquesta següent ronda d'11A que va guanyant el Navàs per 82-67. És una ronda a partit únic, per tant, doncs passa a la final on espera el rival que sortirà del partit que s'està disputant entre el Vic i el Mollet.
4: Doncs així estan les coses. Anem a veure doncs, com ha anat aquest partit entre Mollerussa i Navàs. Jordi Cochran.
6: Victòria del Mollerussa per 82-67 davant del Navàs, una victòria que suposa la classificació del conjunt del Pla d'Urgell per la fase final del play-off d'ascens a la segona FEB. Una victòria de l'equip lleidatà que ha començat un partit molt igualat en què fins i tot el Navàs s'ha posat per davant en el marcador, però després el Mollerussa que ha aconseguit revertir el resultat i tenir una diferència al voltant de 10 punts que han anat mantenint durant tot el partit, que finalment han aconseguit aquesta victòria per 82-67. Martí Duc, jugador del Mollerussa, per valorar aquesta victòria. Un partit, sens dubte, Martí, que heu competit de principi a fi, que heu aconseguit guanyar. Com ho valores?
7: És un premi enorme, que el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del principi, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria. Però clar, quan veiem que estem en bones posicions, ho volem allargar i, bueno, ara volíem arribar aquí amb opcions reals. Al final sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? Però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents.
6: Un partit que podria ser el rebot a favor vostre, una de les claus?
7: Doncs sí, en contra del que... O sigui, per contra del que semblava que podia passar, no? Amb els seus pivots tan atlètics i nosaltres amb la baixa sensible de dos jugadors que ens ajuden un munt, tant el Connor com l'Enguba, hem sigut capaços de controlar molt bé el rebot, sobretot el defensiu, i no hem permès segones oportunitats, inclús no hem agafat bastant defensius. Per tant, sí, sens dubte el rebot ha sigut una clau que ens ha donat mig partit segur.
6: I també en el dia d'avui el poliesportiu aquí a Mollerussa ple de gom a gom d'aficionats, un fortí el que heu fet durant tota la temporada i avui un dia més.
7: Les cites importants no fallen mai. Sí que és veritat que durant l'any potser no hi ha hagut tanta gent, però sempre hi ha hagut gent, sempre ens han animat i ens han recolzat i nosaltres així ho hem sentit. Però és veritat que, clar, si ho compares amb aquestes dues últimes cites a casa, la gent és el factor diferencial que al final ens ha donat aquest plus.
6: I ara, per això, classificats per la fase final, quin és l'objectiu que us marqueu?
7: Home, ja que hem arribat aquí, intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat, perquè jugarem contra tres equips més que seran d'un gran nivell. I, bueno, hem d'anar, pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot, i segur que si seguim fent en aquesta línia, que és la que hem fet tot l'any, doncs acabarà arribant la victòria.
6: Aquesta victòria del Mollerussa, que suposa la seva participació en la fase final del play-off d'ascens a la segona FEB, que serà del 28 al 31 d'aquest mes, encara amb una seu per definir.
4: 9:34 minuts, novetats importants a la Copa de la Reina, marca Barça.
5: Sí, ha marcat el Barça el segon gol. Esme Brooks ha fet el 2-0 davant l'Atlètic de Madrid, però ara mateix tenim revisió del VAR. L'àrbitre està revisant aquesta jugada. Veurem què acaba opinant de tot plegat, perquè ja fa una estoneta, doncs, que està revisant aquesta acció des de diferents punts de vista. Veurem si acaba pujant el marcador o no. Ara sembla que s'apropa l'altra companya, la Linier, però veurem, doncs, què acaba passant. De moment aquest 2-0 ha fet el segon Esme Brooks.
4: Doncs de seguida resolem la incògnita. Però primera federació masculina, novetats importants. Primera, el Betis fa el segon davant del Tarazona, perd el Tarazona, però hi ha novetats a Tarragona, Tere Ortega.
8: Hi ha un resultat que no li val al Nàstic per sortir del descens, i és que ha marcat Jordi Can, això vol dir que ha marcat el Club Esportiu Europa, ho ha fet al minut 30 d'aquesta primera part. El Nàstic s'havia avançat a l'11 a través de Marcos Baselga, però al 30 ha arribat el gol de l'equip del barri de Gràcia, Jordi Cano, qui no, el seu 20è gol, i de moment empata un al marcador. Corre el minut 35 de la primera part, Nàstic 1, ha marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 1, gol al 30 de Jordi Cano.
4: Doncs empaten a un, això reformaria una miqueta més la cinquena posició de l'Europa, perquè estan perdent els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, i com dèiem, ara el Nàstic tornaria a caure al descens, malgrat que el Tarazona està perdent. Com s'ha resolt al final el tema del gol de la Copa de la Reina?
5: Doncs ha acabat pujant al marcador el gol d'Esme Brooks, feia estonet, que estaven revisant, però finalment, doncs, sí puja, i per tant el Barça domina per 2-0.
4: Mare meva, com està el vespre en aquest dissabte, 9:36.
2: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, són les 9:36. Anem a parlar també de futbol sala. A la primera masculina, 30a jornada, la última, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
5: Doncs tenim un empat a 4 entre Indústria, Santa Coloma i Jaén, i això fa que l'Indústria hagi quedat fora del play-off. A 2 punts del Valdepeñas i a 3 de Jaén i Manzanares. Queda fora i, a més, avui es tancava un cicle, final d'un cicle, perquè Vicenç García deixa de ser el president de l'entitat. A més, Xavi Closas deixa de ser l'entrenador i molta part de la plantilla, bona part de la plantilla, doncs també acabava aquí el seu cicle com a jugador de l'Indústria. Per tant, tanca d'aquesta manera amb aquest 4-4 i fora del play-off el cicle per l'Indústria.
4: I a la Barça, que ha empatat a la pista Oparrulo, acaba primer i jugarà el play-off contra el Valdepeñas. Es quart de final, primer partit, 29 de maig, al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana, analitzava així tot plegat.
9: La liga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente. Hacía años que el Barça no ganaba la liga regular. Creo que hemos hecho una liga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, más Lucas Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido, por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
4: Doncs això pel que fa al futbol, i hi ha més novetats a la final de la Copa de la Reina.
5: Sí, després d'un córner que havia centrat Clàudia Pina, una jugada un pèl enrevessada just davant de la portera, doncs ha acabat amb la pilota als peus de Salma Parelluelo i ha aconseguit fer pujar al tercer el marcador, el Barça, que ja té pràcticament doncs encarrilat aquest títol amb aquest 3-0 davant l'Atlètic de Madrid, i això que no hem arribat ni al temps de descans.
4: Déu-n'hi-do, fent valer la seva superioritat aparent i el seu favoritisme, la seva condició de favorit al conjunt blaugrana. I a tot això, a més futbol sala, la primera femenina, 28a jornada, el Penya Esplugues, que s'apropa una miqueta més a la possible salvació, i Mamut Lescors, que no l'acaba de tancar.
5: Sí, perquè en aquestes últimes jornades el Penya Esplugues va sumant, i avui 3 punts més, en 2 a 1 davant de l'Alcantarilla, i ja està 3 del Ceuta, que és qui marca doncs la permanència. I en canvi el Mamut Lescors, doncs en les últimes jornades no li estan anant massa bé les coses, i encara no té matemàticament assegurada la seva continuïtat a primera femenina. Ha perdut davant l'Ourense per 1-3.
4: Doncs el Penya Esplugues a només 3 punters de la salvació, mica en mica va retallant aquest desavantatge que tenia, i això fa estar molt contenta la seva capitana, Pilar Ribas.
10: Molt contenta per la victòria. Crec que al final nosaltres sabíem que per seguir tenint opcions avui havíem de guanyar, i més sobretot doncs, després de que Ceuta empatés. Crec que ens ha costat una mica potser entrar al partit. Una vegada ja hem començat i estàvem ja una mica més ficades, hem tingut bastantes oportunitats. Crec que la primera part hem sapigut sobreposar-nos, doncs aquelles també han tingut les seves, però que hem sapigut patir. I la segona sí que crec que ens ha costat bastant, però bueno, sabíem que al final els 4 partits que ens quedaven des de que vam marcar-nos nosaltres, sabíem que serien molt durs, sabíem que ens tocaria patir, i la veritat que ho estem fent així. Intentem gaudir d'aquest procés tot el que podem, intentem estar juntes.
4: I més novetats a Primera Federació Masculina. Gol del Múrcia al camp del Torremolinos. Són dos rivals directes del Nàstic. Això faria que, com a mínim, el Nàstic es cursés diferències respecte a Tarazona a un punt i Torremolinos a dos. El Múrcia sí que s'escapa. I marca el Cartagena a Eivissa. 1-2 continua, 2-1 continua perdent el Cartagena, rival directe de l'Europa, que amb l'empat davant del Nàstic de moment manté la cinquena plaça. Déu-n'hi-do. El Sabadell continua 0-0 i l'Atlético Madrileño guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell cau a la tercera posició. Vinga, 9:41, començàvem el programa, un dels primers arguments informatius era la competició europea femenina de waterpolo, i ara és moment de passar a parlar de les masculines, i en aquest cas domèstiques. A la divisió d'honor masculina, semifinals, segons partits, el millor de 3, ja tenim un finalista, i l'altra eliminatòria de semifinals que encara estarà pendent de resoldre's.
5: Sí, el finalista és l'Atlètic Barceloneta per la via ràpida, 2 victòries en 2 partits, avui ha tornat a superar el Terrassa 11-17, i per tant, doncs, ja ja és a la final d'aquest play-off pel títol. Espera rival perquè en l'altra semifinal s'enfrontaven Barcelona i Sabadell. El primer partit va guanyar el Barcelona i avui ha guanyat el Sabadell per 4-7 i, per tant, l'eliminatòria està empatada i tot es decidirà al tercer partit.
4: El play-off per plaça europea es jugava en la tornada de les semifinals.
5: Tornada de semifinals. Ja havia guanyat l'anada per 11-20 al Mataró i avui ha tornat a guanyar davant del Rubí per 19-9. Per tant, el Mataró passa a la final. L'altra eliminatòria entre Sant Andreu i Echeide l'ha superat el Sant Andreu. Ha guanyat 15-12 davant l'Echeide. L'Echeide a l'anada havien quedat 14-13 d'un únic gol de diferència, però havia perdut el Sant Andreu. Per tant, ha pogut capgirar aquesta eliminatòria a la seva piscina. Per tant, aquesta final serà entre Mataró i Sant Andreu.
4: Doncs el Mataró, que ha fet valer la lògica i ha tornat a guanyar de golejada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
11: El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'ha classificat per disputar la Conference Cup de la temporada que ve després de derrotar el Club Natació Rubí per 19-9 en el partit de tornada de les semifinals del play-off per Europa. Els de Víctor González ja havien superat el quadre vallesà per un clar 11-20 a l'anada, un avantatge de 9 gols que convertia el maig d'aquest dissabte en poc menys d'un tràmit. L'equip de Víctor González ha saltat a la piscina amb aquesta mena d'assegurança de vida, però sense la voluntat de relaxar-se excessivament. I és que a la temporada dels mataronins encara li queda l'eliminatòria per decidir el cinquè lloc final. El primer quart s'ha saldat amb un clar 3-0 per als locals amb gols d'Adrián Magriñà, Lluc Bertran i Hugo Castro. Més igualat i també més entretingut ha estat el segon període. El Club Natació Rubí s'ha posat les piles i s'ha mostrat molt més efectiu de cara a porteria. El parcial de 5-6 n'ha estat una prova prou clara. El descans hi arribava amb un 8-6 favorable al Mataró. L'eliminatòria estava prou decidida, però el partit havia guanyat molts enters. A la represa, la resistència del Club Natació Rubí ha començat a flaquejar. La fluidesa del segon quart s'ha esvaït i el Solar Trades ha anat augmentant progressivament el seu avantatge en el marcador fins al 13-8. En l'últim període, els vallesans han abaixat els braços definitivament. Parcial de 6-1 en els últims 8 minuts per arrodonir el definitiu 19-9. A destacar, els 5 gols d'un endolladíssim Adrián Magriñà. El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'enfrontarà al Club Natació Sant Andreu a la final d'aquest play-off pel cinquè lloc, després que els barcelonins hagin superat l'Echeide de Tenerife a l'altra semifinal.
4: I, mare meva, quina ocasió ha tingut ara Jordi Cano davant del porter. Que bé, Rebollo, com ha aturat, tot i que em sembla que al final l'àrbitre havia assenyalat fora de joc. Atenció, perquè ja el segon gol del Murcia a Torremolinos, per tant, un rival del Nàstic, està perdent. I l'Eldense acaba d'empatar davant de l'Atlético Madrileño. Això vol dir que l'equip alacantí tornaria a ser primer, al Sabadell segon, a un puntet. Amb un gol del Sabadell ara mateix se situaria líder, novament, de la categoria. Mare meva, com està tot plegat en aquesta primera federació masculina. Vinga, són 3:15. Hem de parlar també d'hoquei patins. Començàvem parlant de la Copa de la Reina, però hi ha competicions masculines també. En aquest cas, hoquei lliga masculina. Primers partits, el millor de 3 dels quarts de final, i ja tenim alguns resultats.
5: Sí, ja tenim alguns resultats definitius, perquè ja han jugat 3 de les 4 eliminatòries del quarts de final. El Barça ha guanyat el Noia 2-1, el Liceo ha superat el Pons Lleida 3-2, i el Reus ha guanyat el Calafell per 1-8. Recordem que això és el millor de 3 partits, ja semifinals i final, el millor de 5, però de moment que és eliminatòria, doncs el millor de 3, per tant, agafen avantatge Barça, Liceo i Reus, que a més el Reus doncs disputarà el segon partit com a local i està capaç de guanyar a la pista del Calafell demà a les 6 de la tarda, Igualada-Voltregà.
4: Doncs déu-n'hi-do com estan les eliminatòries. El Barça li ha costat més del compte davant del Noia, que ha plantat cara a Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
12: Bona tarda. El Noia Freixenet ha estat molt a prop de donar un ensurt de mort al Barça aquesta tarda en el primer assalt de la ronda de quarts de final dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Els adorinencs han completat un gran pla de partit ofegant l'atac del conjunt blaugrana durant molts minuts i donant molt poques concessions que l'han permès mantenir-se dret en el partit fins al darrer segon. En la primera meitat, el Barça, que no podia comptar amb Sergi Llorca, baixa per lesió, no ha aconseguit superar un Noia molt ordenat i amb un gran compromís defensiu. El duel, que marxaria al descans amb empat sense gols, ha començat a desequilibrar-se per detalls a l'inici de la represa. Amb una jugada de mala sort, visitant que Cervera aprofitava per avançar a l'equip de Ricard Ares. Poc després, Alabart exhibia la seva qualitat des de la falta directa per ampliar la diferència a 2 gols. El Noia, en diverses aparicions, ha pogut entrar en la lluita pel triomf, malgrat que el gol que deixaria el 2-1 final no arribava fins a dos minuts de l'acabament gràcies a l'encert del capità Aleix Esteller. D'aquí una setmana a l'Ateneu, segon partit de la sèrie amb un Noia que intentarà allargar l'eliminatòria. Carlos Cortijo, entrenador del conjunt sadorinenc, mostrava la seva satisfacció per l'actitud i la imatge del seu equip al Palau Blaugrana.
13: Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante, con jugadores bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo de Xavi Costa, recuerdo un 3x2 así también, claro que podíamos haber ejecutado, no han podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito y con el power, pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido y no a la prórroga. No ha podido ser, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría, sobre todo de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y se han demostrado, nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores.
4: Doncs això deien des de Sant Sadurní, de la banda del Barça, el tècnic Ricard Ares, doncs, que feia referència a l'estil de joc del seu rival.
14: Sí, molt content per la victòria, 1-0. El play-off va de guanyar i de continuar en la competició, i és el que hem fet. És cert que ja sabíem que el Noia ha vingut a fer aquest partit d'arribar als passius des del minut 1, I bé, pues, el hockey actual, les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per l'1-0 en l'eliminatòria.
15: El primer partit de play-off, sabíem que volíem aquest punt, cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat molt sòlid, han resultat 2-1. Però penso que l'equip ha estat bé, ha estat sòlid, tot i que volem més i seguir aquesta línia.
4: Vinga, a 9:49 minuts, més hoquei patins, perquè avui es resolia l'hoquei Lliga Plata, tant el grup nord com el grup sud. El grup nord, així estan les coses.
5: Sí, amb aquests resultats d'aquests partits, ja un partit jugat dimecres a Sant Cugat a 6, a Reus a 5. El duel entre el GEC i el Tordera ha acabat 5-2, ja jugat avui, com la resta de partits. Companyia de Maria 3, el Picat 5, l'Alpicat acaba perdent la categoria. El duel entre el Lloret i el Mataró ha acabat 4-7, Dominicos Vic 4-2 favorable al Dominicos i el Jolasset amb el Lleu 3-5. Això, amb aquests resultats, donava l'ascens directe a l'hoquei Lliga Masculina al Manlleu i la segona posició pel Lloret en promoció d'ascens, intentant doncs, lluitar en aquesta promoció d'ascens per pujar de categoria. Però el Lloret ha protestat l'acte per alineació indeguda del Mataró i té dos dies hàbils, és a dir, dilluns i dimarts encara de temps doncs, per acabar presentant recurs. D'acabar presentant recurs i que tirés endavant, doncs el Lloret podria sumar els 3 punts i veuria com acaba aconseguint l'ascens directe doncs, a l'hoquei Lliga Masculina i el Manlleu seria qui hauria de jugar la promoció d'ascens amb el segon classificat del grup sud.
4: Així estan les coses pel que fa a l'hoquei Lliga Plata. Són les 9:51. Vinga, anem a parlar breument també d'un període d'esports més.

0: Doncs això, el grup nord, d'hoquei Lliga de Plata, que jo volia córrer massa, hem de parlar també del grup sud, que també acabava avui.
1: Sí, acabava avui, a l'Igualada B ja era líder i havent aconseguit doncs, la primera posició, l'Alcorcón acaba perdent la categoria i aquests són els resultats. Girona 5, Alcobendas 6, Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Congrés 5, Olot 2. Recordem que l'Espanyol, doncs un recurs que havia presentat, li han acabat traient 3 punts. Per tant, això abans de l'inici de la jornada ja donava el Vilafranca la segona posició i, per tant, serà el Vilafranca qui jugui la promoció d'ascens. L'Igualada B ocupa la primera posició. Evidentment, no pot ascendir a l'hoquei Lliga Masculina perquè ja hi ha el primer equip. Veurem què fa l'Igualada B amb aquesta plaça, que és seva, i doncs veurem què n'acaba fent.
0: Molt bé, i breument hem de repassar també en handbol. Avui acabava la Lliga pel Lleida a la Divisió d'Honor Or femenina. I en aquest cas a l'hoquei Herba, a la Divisió d'Honor masculina. Demà diumenge tindrem els partits de la 21a jornada, tant a la Divisió d'Honor masculina com a la femenina.
1: Doncs amb aquests partits, a les 12, Atlètic Terrassa Polo, a 12:45, Igara Campo, a 12:45 també Taburiente Terrassa, a la 1, Júnior Barça. Això pel que fa a la Divisió d'Honor masculina.
0: Doncs vinga, 9:52, ronda final. Vinga, anem a repassar marcadors ara mateix, a aquesta hora de la nit. Futbol, Copa de la Reina, descans pel Barça.
1: El Barça està guanyant per 3-0, ja força encarrilada aquesta final davant de l'Atlètic de Madrid. Veurem si suma el títol, seria el tercer de la temporada, la tercera Copa de la Reina consecutiva i la dotzena de la seva història.
0: A la primera federació masculina, descans a Tarragona, Ter Ortega.
2: Ha acabat la primera part, completats els primers 45 minuts, una primera part trepidant amb gol del Nàstic i gol del Club Esportiu Europa, acabat amb el resultat d'empat a 1, s'avançaven els granes a través d'un gol de Marcos Baselga, al minut 11 de la primera empatava l'Europa, al 30 a través de Jordi Cano, el Nàstic que no li val de moment aquest empat, els jugadors al bastidor, temps de descans aquí al nou estadi Costa Daurada.
0: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit i escoltem protagonistes. Gràcies, Té, bona nit.

0: malgrat que estiguin perdent Tarazona i Torremolinos, rivals directes. D'altra banda, en ja us ho diré, en bàsquet, Lliga ACB, el Manresa, què està fent?
1: Està guanyant 46-39 davant Casademont Saragossa.
0: I a la tercera FEB, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, estava molt emocionant aquest Vic Mollet, Ràdio Vic, Pep Portet.
2: Doncs segueix així, perquè tot aquest tercer període, aquest darrer període, està igualadíssim. El resultat estava empatat fa uns segons a 67, en aquest moment 68-70, s'ha posat per davant el conjunt del Mollet quan queden 2 minuts i 43 segons perquè s'acabi el partit. Com hi ha molts nervis, de fet els nervis estan protagonitzant aquestes últimes accions moltes vegades. 3 tirs lliures pràcticament consecutius, una tècnica i 2 tirs lliures acaben de fallar els biguetans en la darrera acció, en un moment en què tenien la possibilitat de marxar de 6 punts, i com diem, tot obert aquí al pavelló del Castell d'Emplanes, 2 a sobre ara el conjunt del Mollet, 2-40 perquè acabi aquest partit.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques a la crònica com acaba el partit. Gràcies, Pep, bona nit. I més bàsquet, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: Doncs està perdent de 21 punts, a 70-49. El partit ja es troba en el darrer quart.
0: Déu-n'hi-do com estan les coses en un dissabte on el Vilassana s'ha classificat per la final de la Copa de la Reina. Jugarà demà a la una contra el Telecable a Gijón. Això ens deia la jugadora Maria Porta.
3: Bé, l'accés a la final ha estat dur. Sabíem que seria un partit difícil. Ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.
0: Doncs demà us expliquem com va la final de Vilassana i moltíssimes coses més. Ana Freixa, gràcies. Bona nit, Déu-n'hi-do.
1: Bona nit, Ignasi. Déu-n'hi-do aquest tram final de temporada.
0: A recuperar-se. Fins aquí l'enjoc al programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so. És que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web, la xarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: Són les 10.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
3: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
2: Moltes
3: lectures,
2: coses.
3: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
2: no
3: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana
2: Home,
3: passada.
2: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
3: No caduca l'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
2: No.
3: Tenim feina en el
2: tenim
3: present.
2: Tenim feina en el present, exacte.
3: Molt
2: I
3: bé.
2: En el futur.
3: I en el futur, esperem.
2: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
3: Molt bé. Doncs...
2: Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
3: D'acord.
2: Llavors, no et dic més.
3: Val.
2: El títol ho diu tot, però no et dic més
3: no,
2: jo.
3: No, si us més de moment.
2: De moment i comencem, va.
3: Molt bé, doncs va, vinga.
2: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: En els últims anys, en el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt pluralitzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època, 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere.
3: Exacte.
2: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
3: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
2: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
3: D'acord.
2: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
3: Sí,
2: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
3: El més important.
2: El més important, d'altra banda. Per què fem esport, si
3: exacte,
2: no, no?
3: Sí, sí.
2: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que, a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa, 14/1/2021. Estem al programa 203.
3: 203, sí, sí.
2: Doncs imagina't. Alan, benvingut. Què
0: Moltes
2: tal?
0: Moltes gràcies.
3: I, a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí. És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
2: Exactament, sí, exactament.
0: Sí. I, a més, jo recordo que veu dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
3: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
2: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
0: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs, va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
3: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
0: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
3: Molt bé.
2: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
0: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
2: A veure.
0: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0 a 19.
3: Clar.
0: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
3: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies, i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver en mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
0: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats, perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que... molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
3: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?, de tot això, eh?
2: Sí? Sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
0: Contra la que juguem.
3: Clar, és que nosaltres aquí, és que, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai, és a dir, en aquesta ocasió, ens costa moltíssim, però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre, o sigui, cada cara el Lluís està sorprenent una mica, però jo crec que...
2: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
3: Totalment, totalment.
2: Perquè,
3: totalment.
2: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? Clar. A jugar? No sé, bueno...
3: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa, també, el vostre club, no?, i de visibilitat.
0: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com... Això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
3: Clar.
2: Clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació... amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
0: Doncs mira, jo, personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors, què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però, clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes. Doncs, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
2: Ja. Yeah.
3: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva i parlàvem d'Olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
0: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, mm-hmm. perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Mm-hmm. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
2: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
0: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles mm-hmm. a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
3: Total.
0: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
3: Clar.
0: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa doncs 1,59 m com jo. Mm-hmm. Però ningú parla de biologia.
3: Mm-hmm. Mm. Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport, al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? Mm-hmm. I això, no sé si forma part també o ajudaria... segurament jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
0: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
3: Clar.
0: Però no ho fan.
3: No ho fan. Mm-hmm. Mm.
2: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. Uh-huh. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè... entenc, bueno, no ho entenc, però, bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli. Però, al final, no hi ha... tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys, no, s'explora poc aquesta via, no?, d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
0: No. Mm. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
2: Mm-hmm. Clar, clar, totalment.
3: Totalment. Sí, sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
0: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica, sí, no? Sí, però, sí, sí. Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
3: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, eh? És a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però en tenim una de noves, que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
0: Em sap greu.
3: Vull dir,
0: i també perquè ho he viscut, no? Jo, clar, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peques tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser a aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina, clar, roba no volia. Clar. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
3: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
2: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
3: Totalment, sí, sí.
2: Tu abans has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea. És la meva,
3: sí,
2: idea.
3: Sí, veurem. Sí, sí.
2: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
0: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, sí, no són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
2: Vale.
0: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure, que si hagués de venir, doncs que tampoc és, no, com aquesta discriminació positiva, yeah, de no, és d'anar a jugar amb un altre equip, que no ets trans.
3: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç, doncs, en decisions esportives com aquestes?
0: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
3: que viu a la vida.
0: Món, sí, obrera,
3: sí, sí, sí.
0: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
3: total.
0: No? I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix als Estats Units.
3: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però si no, la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs, és importantíssim. Sí.
2: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix? Ens estan escoltant.
0: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que el futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
3: Bueno, això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
2: Un espai segur,
3: no?
2: Exacte, per fer comunitat,
3: sí,
2: no?
3: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que, per tant, dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen. Que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que, per tant, ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
0: Bueno, és
2: o vinga,
0: més...
2: seguiu endavant, teniu això...
3: Potser no tant, no?
0: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres. És a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo... sin jo ser nada d'això,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: però
3: sí.
0: Que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu, no?
3: Clar.
0: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps o gent que potser sí que vol competir o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
3: Clar, ja està.
0: Competir.
3: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
0: A vosaltres.
3: Sí. Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
2: Música.
3: Amb música.
2: She Did It Again de la Tyla i la Zara Larsson.
3: Molt bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Que vagi bé. Adéu.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.